0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança, 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Aleta, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant.
2: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.
8: Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
3: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a Secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment. He dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
5: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
6: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui

0: comerç just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!
9: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
2: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Sou el Delicatessen, primers programes d'aquest 2026. Hi ha bones notícies, ja us ho vaig dir, que en aquest 2026 farem concerts Delicatessen. Hem tancat 5 nous concerts Delicatessen a l'antiga fàbrica Estrella Damm i aviat començarem a donar-vos notícies. Anem amb més coses, d'aquestes que ens han quedat pendents del 2025, tot i que sí que vam sentir alguns singles, però encara no hem repassat l'àlbum senceret. Estic parlant del retorn d'una banda britànica, de les grans bandes britàniques del Britpop, que continuen en actiu i fent coses extraordinàries. Pulp tenen nou àlbum, ja ho sabeu, la gran majoria es diu Mor, i aquesta és una de les seves cançons.

La música de Pulp, aquesta cançó es diu Grown Ups, amb un Jarvis Cocker que continua estant en planíssima forma. S'ha de dir que es conserven bé, eh? En general, les bandes de Britpop, tant els Blur, Damon Albarn, els germans Gallagher, Oasis, que ja sabeu que també estaven de gira aquest any passat. En definitiva, són moltes bandes, el Suet, que no formen part una mica d'aquest moviment tant de Britpop, però que també continuen amb Brett Anderson al capdavant com una de les bandes referencials, i amb dos dates al Rasmatàs en aquest 2026, presentant el seu nou àlbum amb totes les entrades exaurides. Fem un canvi de registre amb un tipus que també va tenir una banda que es deia Sugar, que era meravellosa, i des d'allà fa molts anys està fent coses en solitari. En el 2025 va publicar nou àlbum, Here We Go Crazy. Estic parlant del gran Bob Mould.

molt, gran defensor i un gran referent del rock pesant de guitarres, tant en solitari, que és com defensa aquest últim àlbum, i també amb les seves anteriors bandes, tant el Sugar com Cracker, són dues de les bandes, dos dels projectes al capdavant de les quals estava el bo de Bob Mould, que també té àlbum del passat 2025 i que hem volgut incloure en aquest inventari. Una de les bandes que ha sortit gairebé totes les llistes de l'any que hem deixat enrere són els Wednesday, una formació, diguem-ho així, que també atípica, de tant en tant et trobes coses que van allunyades una mica del més habitual així de les llistes de vendes. No parlarem de Bad Bunny, que està el número 1 a gairebé totes, però Wednesday és amb el seu últim àlbum, un disc que es diu Blitz, ha aparegut a bona part de les llistes, per tant en un programa com el d'avui també l'havíem de convidar. Sí.

I acabarem amb Joan Robertson, també un àlbum destacat de l'any passat, amb el que avui hi posarem el punt final a aquest Delicatessen. Com sempre us dic, gràcies per ser-hi, gràcies per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música. Igual que ho veu ser el 2025, encara ho hem de ser una miqueta més en aquest 2026. Fins demà!

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Joan Trias. Situació molt preocupant pels incendis que cremen a Madrid i també a França. D'una banda, el Ministeri de l'Interior espanyol ha hagut d'assumir el control de l'extinció dels focs a la Comunitat de Madrid després de la petició que els ha adreçat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Hi ha 10.000 persones evacuades per tres grans focs de dimensions colossals a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila, a Castella-Lleó. La capital espanyola està totalment coberta pel fum i fins i tot algunes imatges de satèl·lit d'aquest dijous al vespre mostren que la columna de fum d'aquests focs arriben fins i tot al sud de Catalunya, a més de 500 quilòmetres de distància. El govern espanyol li ha donat el comandament operatiu de l'extinció als bombers militars, però membres del cos de bombers forestals a Madrid han denunciat la deixadesa amb els serveis d'extinció madrilenys.
3: Hemos pedido activación al incendio de Almoedox porque no tenemos vehículos, no tenemos camiones, no tenemos herramientas, nos tienen aquí paralizados durante nuestra jornada de trabajo, estamos en conflicto pero no estamos realizando huelga.
2: I a França, el president Emmanuel Macron ha demanat aquesta nit l'activació del mecanisme de protecció civil de la Unió Europea que li permetrà rebre reforços aeris europeus per lluitar contra els grans incendis que afecten el país. Segons ha explicat Macron en una piulada a X, França podrà comptar amb suport d'avions a Croàcia, Portugal, Txèquia i Eslovàquia. Més de 800 bombers continuen treballant en un incendi que va començar dimecres a Arcachon, al El departament de la Gironda ha obligat a evacuar 20.000 persones. Un altre incendi a les Landes ja ha fet evacuar més de 9.000 persones, segons la prefectura provincial. Altres informacions, Quim Balaguer.
4: El Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per a la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. El text ha de permetre a les comunitats autònomes eixugar part del seu deute amb l'Estat. En el cas de Catalunya serien 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles.
2: Els increments de sou que les empreses destinen als treballadors beneficien tant a Hisenda com als propis assalariats. De cada euro de pujada salarial, només la meitat arriba als treballadors. La responsable de fiscalitat de PIMEC, l'organització que ha fet aquest estudi, detecta que les pujades de sou acaben convertint-se en una major pressió fiscal.
5: El fet de que no ens actualitzin aquestes quantitats, el que està fent és que ens estan aplicant una pujada d'impostos encoberta, que ningú la veu, que no es discuteix a nivell públic. Però a la pràctica suposa que tots, perquè tothom cobra una nòmina, tots acabem pagant entre un 1,3 i un 3,2% més d'impost sobre la renda.
4: Donald Trump estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha afirmat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació Fúria Èpica al començament de la guerra. L'escalada del conflicte dispara el preu del petroli Brent per sobre dels $100 per barril.
2: Laura Antonell es converteix als 63 anys en l'escriptora de l'estiu, gràcies al Boca Orella per la seva obra La llibreria de les hores mortes. La novel·la sobre la reconstrucció de la pròpia identitat no para de guanyar lectors des que es va publicar ara fa 2 mesos. L'Hospital Clínic de Barcelona ha implantat més de 300 pròtesis de penis els últims 4 anys. És el centre amb més intervencions d'aquest tipus de tot l'estat.
4: Que són l'últim pas pels homes amb disfunció erèctil. Abans han hagut de provar tractaments convencionals sense obtenir bons resultats. El sistema clàssic és el de les pastilles que fan tenir ereccions. Ho explica el responsable de la secció d'andrologia de l'Hospital Clínic, Josep Torremadé.
0: La pròtesi de penis té un benefici en qualitat de vida, perquè estem oferint una solució real a pacients reals. La disfunció erèctil és una entitat molt habitual, és a dir, pot afectar el 50% de la població i que té un gran impacte, inclús psicoemocional, no? Bàsicament implantem pròtesis de penis en pacients que tenen disfunció erèctil refractària a tractament mèdic, és a dir, que els tractaments mèdics més habituals, com són les pastilles o les injeccions, han fracassat.
2: Esports, Frenkie de Jong té un trencament de lligament lateral intern del seu genoll. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per tractament conservador. Ara el migcampista blaugrana s'estarà sense jugar entre 3 i 4 mesos.
4: I encara en actualitat blaugrana, aquest dijous ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031. I el femení blaugrana, Caroline Graham, ha firmat la seva renovació fins al 2028.
2: El Tour triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa de 185 quilòmetres de muntanya. L'equatorià ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia.
1: Fins aquí les notícies.
6: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
7: En el capítol anterior...
8: Nunca pude imaginar que iba a sacar a un monstruo que su único interés para conmigo era que lo sacara de la cárcel. Yo lo llamaba hermano y me dio el beso de Judas. Aún hoy resuenan en mi oído los disparos y el clic-clic de un tambor vacío. Un rostro joven se me aparece continuamente en la mente. Me atormenta su visión noche y día.
9: Dos asesins fuera de control. Les forces de seguretat a Catalunya han declarat l'alerta màxima i han iniciat el que en l'argot policial es qualifica com a caça de l'home. La recerca de Manuel Brito i Francisco Javier Picatoste és una prioritat absoluta de Mossos d'Esquadra, Policia i Guàrdia Civil, perquè estem que la seva carrera sagnant no hagi acabat encara i que puguin causar més víctimes.
10: Dos presos de Lleida, Manuel Brito i Javier Picatoste, s'han escapat després de ferir greument dos Mossos d'Esquadra. Porten més d'una setmana fugits. Centenars de policies els busquen per tot Lleida fins que un confident avisa que els delinqüents planegen segrestar el fill d'un narcotraficant prop de Barcelona. Els Mossos fa 8 dies que estan amagats rodejant una caseta mig abandonada a Santa Maria del Camí. És propietat del pare d'un dels fugitius i hi havia 4 motxilles plenes de menjar i objectes per ajudar-los en l'escapada. Però després de 8 dies i 8 nits, Brito i Picatoste no apareixen. El confident també facilita els números de telèfon que fan servir els fugits, els Mossos els intervenen i en una trucada fortuïta la policia descobreix que els fugits han superat tots els controls i s'amaguen a la serra de Collserola. Els Mossos tenen clar que si Brito i Picatoste entren a l'àrea metropolitana els poden perdre i, a més, creix la por a que puguin tornar a disparar i fer mal a més gent.
11: Hola, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Totes les mirades i tota la pressió política i mediàtica està sobre els Mossos d'Esquadra, un cos policial de nova creació que amb la fugida de Brito i Picatoste està en entredit. Els fugitius s'escrivien cartes en codi per preparar el pla de fugida mentre eren al centre penitenciari. En aquest codi, Brito era el lobo i Picatoste el duende. Es deien hermano l'un a l'altre. De fet, Picatoste, tot i que li quedava poc temps per acabar de complir condemna, va arriscar la seva vida per treure Brito de la presó. Però Brito va trair el seu hermano Picatoste, i de quina manera? Què s'amaga a la ment d'un home per matar a sang freda? I per què costa tant d'atrapar aquests dos fugitius? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
12: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You wanna
10: crims. Per què matem?
12: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
10: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
11: Som a 19 d'octubre del 2001, 5 dies després del tiroteig a Lleida. Les temperatures a Barcelona s'espera que oscil·lin entre els 18 i els 25 graus. S'alternen dies plujosos i dies assolellats. Ja ha passat un mes des de l'atac a les Torres Bessones. El món occidental segueix amb preocupació la guerra a l'Afganistan. Als Estats Units esclata la paranoia d'una guerra bacteriològica arran d'alguns atacs amb àntrax i a Catalunya Pasqual Maragall presenta una moció de censura contra el president Pujol. Avui, 19 d'octubre, en un lloc indeterminat de la Serra de Collserola, un cotxe s'atura i en baixen Brito i Picatoste. Van carregats amb motxilles plenes de material per passar una llarga temporada a la muntanya.
7: Tenien dos bivacs i eren plàstics posats a tipus de tenda, quatre draps per sota i, la veritat, no demaneu higiene, perquè allà estava ple de brutícia, de brutó, i jo crec que les deurien passar molt putes, perquè és que no tenien res.
10: Toni Domènech, sotsinspector dels Mossos, responsable de la investigació.
7: Van estar amb dos bivacs diferents aquests 30 dies.
11: A més, a mesura que passen els dies, per evitar que els descobreixin, van canviant d'amagatall, tal i com consta a l'acte de declaració de Brito.
13: El primer escondite fue cerca del camino de Cancatá, en una cabaña hecha con palos y bolsas de basura. El segundo fue cerca del portel de Valldaura. Y el tercero fue cerca de la ermita de San Medir.
11: Brito i Picatoste viuen com a rambos enmig del bosc. Busquen aixopluc del fred i la pluja com poden. Passen les hores del dia amagats, sense res a fer, cansats i mal dormits. En aquells moments pensen que la policia els ha perdut el rastre i que l'amagatall a la muntanya és qüestió només d'uns dies. Però el 23 d'octubre, segons explica el sotsinspector Toni Domènech, els Mossos tenen notícia que els fugitius són a Collserola. És un gran avanç en la investigació, però al mateix temps la tensió augmenta.
14: El gran punt d'inflexió, que és quan converteix aquest cas en el cas i quan fa doncs, que l'alarma social arribi a l'àrea metropolitana i, per tant, a Catalunya, que és quan se'ls detecta a les rodalies de Sant Cugat.
11: Escoltàvem el Carles Fernández, que en aquells moments era el cap de premsa dels Mossos. A l'àrea metropolitana de Barcelona hi viuen 3.239.337 persones, és a dir, el 42,8% de la població total de Catalunya. Comparades amb les 138.000 persones que viuen a Lleida, les possibilitats que els dos fugitius topin amb algun ciutadà es multipliquen.
14: Aquestes persones han aconseguit recórrer molts quilòmetres que distancien Lleida de l'àrea metropolitana, amb els sistemes que encara no estan verificats que hagin usat, però que sembla acreditat que en bona mesura ho han fet a peu. O sigui que són uns personatges, diguem, peculiars i molt... I que se surten del patró, i per tant, com que se surten del patró són imprevisibles. Llavors, aquells dies, el que sembla impossible passa, que és que al mig de l'àrea metropolitana, al mig d'una zona que té el... gairebé cada municipi té policies locals, o sigui, on hi ha uns efectius més grans de tot Catalunya, doncs no se'ls troba.
11: Hi ha dos delinqüents perillosos que campen pel país. Els mitjans se'n fan ressò i la gent té por. Però a més, els Mossos, en aquell moment, finals de 2001, tot i la seva llarga història, són un cos amb poca experiència en matèria d'investigació.
14: La pressió dels mitjans és molt alta, es comença a qüestionar l'eficàcia del cos. Aquí comencem a tenir ja un nou missatge. Fins aleshores s'havia qüestionat el mètode de trasllat, si l'Arnau de Vilanova tenia les mesures que tenia, si la presó... Si... Però en el moment en què arriben a l'àrea metropolitana, llavors ja comença a aparèixer el relat de potser els Mossos no estan capacitats per resoldre aquest cas.
11: Els investigadors han de gestionar centenars de trucades de ciutadans que aporten informacions confuses i contradictòries. No saben quina trucada pot ser la bona. De moment, es refien del confident que els diu que sap coses dels fugitius, començant perquè volen segrestar el fill d'un narcotraficant per aconseguir diners, i els dona una dada clau. El confident diu als Mossos que la persona que està ajudant al Brito i al Picatoste es diu Antonio Pavón, un atracador que coneix Brito d'haver comès alguns robatoris junts abans d'entrar a la presó.
7: El confident ja va dir, és el col·laborador, és el que los está suministrando. Clar, nosaltres a partir d'aquí ja sí que no tenim la certificació de dir jo he sido.

0: a peu, caminant, teníem Mossos voluntaris que, bueno, anaven per allà, aviam si veien algú. No van veure mai res.
1: Collserola té una superfície d'unes 11.000 hectàrees. Això és molt de terreny. El confident també ha donat als Mossos el número de telèfon que Picatoste porta a sobre. Els investigadors l'utilitzen per fer triangulacions i estrènyer el cercle. Però l'àrea de recerca continua sent massa extensa, bàsicament perquè els repetidors que cobreixen la serra de Collserola estan molt allunyats l'un de l'altre. I si bé es detecta el telèfon, el nivell de precisió era molt petit i l'àrea on podia trobar-se el telèfon molt gran. Però hi va haver Mossos pendents del telèfon les 24 hores del dia durant molts dies, fins que la paciència va donar fruits. Però això ho explicarem després. Els investigadors no estaven només pendents del telèfon del Picatoste. Ara sabrem per què.
0: El primer telèfon que va donar el confident era el de Picatoste. Aquest es posava en contacte amb el Pavón. Nosaltres intervenim el del Picatoste i el del Pavón. ¿Vale? El del Picatoste es fa malbé, se li acaba la bateria, que són aquests viatges que feia el Pavón a subministrar, i li puja un altre. Però com que tenim el del Pavón, que és el bo, aquest tard o d'hora es posa en contacte amb l'altre, rep les trucades de l'altre.
1: Aquests viatges que feia el Pavón era el que intentaven interceptar els Mossos. Però si bé Antonio Pavón era el col·laborador principal, disposava de diversos subalterns que l'ajudaven a subministrar la logística necessària als fugitius. I aquests viatges no només servien per pujar telèfons i targetes. Aquest era el procediment que seguien.
2: Antes de quedar con terceras personas, se llamaban por teléfono. Solamente tenían un teléfono que lo iban cambiando a medida que se realizaban los contactos. Esas personas con quien se hacían los contactos eran los ya mencionados Antonio Pavón, el tal Jorge, el tal Marcos y Basilio. El primer contacto fue cuando el tal Jorge y Antonio les trajeron comida y tabaco. El declarante y Picatoste también bajaron en alguna ocasión a Cerdanyola del Vallès para comprar tabaco. El segundo contacto, muy seguido del primero, también fue en la zona de Can Catà para traer nuevamente comida y tabaco. El tercer contacto fue ya en el portal de Valldaura. Solamente subieron a la montaña Jorge y Marcos, que se desplazaron con un BMW de color blanco, que es de Jorge. El cuarto contacto se hace también en el portal de Valldaura, cuando suben Antonio Pavón y Jorge. Iban en un Mercedes de color blanco de Antonio Pavón, con matrículas dobladas.
1: Però en aquell últim moment, l'únic que tenen els Mossos per arribar fins als fugitius és Pavón. Ell és el fil del qual han d'anar estirant.
0: Els nostres que havien estat cribant, els meus, els de la unitat que havien estat cribant a la dona del Brito, ara els hi toca cribar aquest individu que viu per Nou Barris. Allà agafem, traiem pràcticament la pols a tot el que és al voltant d'aquest senyor que es diu Pavón. Ens anem a buscar un col·legi que hi ha al davant de casa seva, demanem permís, ocupem una aula, instal·lem càmeres, fotografies, vídeo, de tot. La intervenció telefònica continua estant a base a Vila Bolívia, però allà el tenien que vigilar. Tenien que poder balisar el seu vehicle. No es movia amb vehicle d'ell, sinó que es movia amb el vehicle d'un amic seu, un tal Oroz.
1: Repassem, aclarim i recapitulem. Hola, Lídia. Ajuda'ns, sisplau.
3: Hola, Carles. El diumenge 14 d'octubre del 2001, dos Mossos d'Esquadra traslladen Manuel Brito des del centre penitenciari Ponent fins a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. S'ha fet mal al colze, li han de fer radiografies i a la presó no hi ha els aparells necessaris. A l'hospital li enguixen el braç i quan surt per tornar cap a la presó apareix el seu company Javier Picatoste, que en aquells moments està fugat perquè havia d'haver tornat d'un permís i no s'ha presentat. Picatoste dispara contra els dos Mossos i els deixa greument ferits. Un d'ells queda paraplègic. Brito i Picatoste fugen en un cotxe vermell que abandonen el barri dels Magraners als afores de Lleida. Tots els Mossos disponibles es posen a buscar els dos fugitius, però ells dormen de dia i caminen de nit i es fan fonedissos. Els Mossos vigilen durant 8 dies una caseta mig abandonada que el pare de Brito té a Santa Maria del Camí, a mig camí entre Lleida i Barcelona. A la caseta hi ha 4 motxilles amb menjar i material d'acampada, però els fugitius no apareixen. La perillositat dels fugats i que ja hagin passat 8 dies sense tenir cap resultat posen els Mossos a l'ull de la crisi.

0: pràctica política i mediàtica. El 23 d'octubre, 9 dies després de la fugida, un confident dona informació important als Mossos. Els diu que un tal Antonio Pavón està ajudant els fugitius i els dona els números de telèfon del mateix Pavón i el que porta en Picatoste. Els Mossos fan un seguiment dels telèfons des de la seu que hi ha a la cantonada dels carrers Ávila i Bolívia de Barcelona i envien un equip de vigilància al davant de la casa de Pavón. Els policies s'amaguen en una aula d'una escola que hi ha davant de casa de Pavón. Han detectat que Brito i Picatoste s'amaguen a Collserola, però no saben en quin lloc concret. Els que s'amaguen a l'escola han de poder fer un seguiment al Pavón confiant que faci algun viatge a Collserola per portar subministres als fugitius.
1: Però Pavón fa servir diferents cotxes i, a més, envia altres persones a fer viatges a Collserola. Mentrestant, diverses informacions fan mobilitzar els Mossos. Així ho va publicar la periodista Maika Navarro.
2: El 26 de octubre, decenas de agentes de los Mossos de Escuadra tomaron literalmente las dependencias de una conocida empresa de seguridad en Lleida, así como los accesos de varias superficies comerciales de la misma localidad. ¿Por qué? Los agentes trabajan con indicios e informaciones que apuntaban que los dos fugitivos querían asaltar en Lleida un furgón blindado de traslado de capitales.
1: Brito i Picatoste no apareixen el 26 d'octubre, però uns dies més tard, el 30 d'octubre, la policia deté David Brito, germà de Manuel, com a possible còmplice en la fugida. Saben que David va estar amb Picatoste els dies previs al tiroteig i tenen sospites que ha estat ell qui ha comprat part del material de supervivència que s'ha trobat a les motxilles de Santa Maria del Camí. De fet, quan el detenen, li troben a sobre tiquets de la compra d'aquests materials. Tot i així, no en treuen gran cosa del detingut.
3: Bueno, és un xiquet. Bé, és un treballador normal i corrent que l'únic que ha rebut ha sigut un encàrrec per portar uns paquets a casa de son pare.
1: Detenir David Brito no ha servit de res, era un simple missatger. Van haver de passar uns dies perquè la vigilància de Pavón donés nous resultats. El que sentireu a continuació és un fragment d'un article sobre el cas escrit per Joaquim Estrada i publicat a la revista interna dels Mossos d'Esquadra.
4: El dia 1 de novembre s'havia interceptat una conversa de Pavón amb els dos escapolits, en la qual parlava d'una persona, un narcotraficant, al qual havien de segrestar el fill. La frase textual era «Yo os lo marco y luego os lo dejo en su portal». Conjuntament amb la Guàrdia Civil es va analitzar la conversa i per la descripció que dona del lloc i per les comprovacions que es van fer, es va determinar que podia ser Sant Pere de Ribes.
1: La pista del narcotraficant es confirma. Recordeu que el primer indici el troben els investigadors a les cartes en codi que s'enviaven l'un a l'altre quan eren a la presó. Més tard, el confident també corrobora la història, tot i que no té ni idea del quan, ni el com, ni el qui. Finalment, gràcies a les escoltes telefòniques, els investigadors creuen que tot comença a quadrar. Tot i que la conversa és en codi, els Mossos dedueixen que la idea és que Pavón els mostri l'objectiu i que després Brito i Picatoste portin a terme la resta del pla, segrestar el fill del traficant després d'un partit de futbol que tindrà lloc el 3 de novembre. Queden dos dies perquè això passi, així que no hi ha temps per perdre.
3: Clar, nosaltres ens anem cap allà, agafem a la Guàrdia Civil d'allà. Jo anava amb la Guàrdia Civil d'aquí, de la comandància. Anàvem allà i ens posàvem en contacte amb la Guàrdia Civil d'allà. Quan veien arribar al Grupo Segundo, allà tothom es quadrava. Aviam, narcotraficants que tingueu per aquí. Bueno, un. Este. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Cuándo juega? El domingo.
1: El Grupo Segundo a què fa referència el sotsinspector Toni Domènech és la unitat de la Guàrdia Civil especialitzada en delinqüència organitzada i col·labora amb els Mossos. La cooperació entre els dos cossos dona fruits ràpidament i en menys de 48 hores organitzen un dispositiu per vigilar el partit de futbol del fill del traficant i caçar Brito i Picatoste quan es presentin. Però just la nit abans hi ha un incident que ningú s'espera.
3: Nosaltres teníem tot el dispositiu preparat en Guàrdia Civil per anar a protegir el narcotraficant de Sant Pere de Ribes, vale? I el seu fill que jugava a futbol. Teníem aquell dispositiu, tothom se'n va anar a dormir perquè a les 4 del matí marxàvem cap a baix. Què va passar? Que va entrar una trucada? Ven-me a buscar.
1: És a dir, els Mossos intercepten una trucada en què Picatoste demanava a Pavón que els vagi a buscar a Collserola. Tan de pressa com poden, Domènech i els seus es posen en moviment.
3: Allà qui quedava? Tres gats. I aquests tres gats van pujar cap a dalt. Collserola, vale? Al final de tot de Collserola hi ha una curva i bueno, nosaltres vam parant allà. Total, que dona la casualitat de que l'Antonio Pavón i l'Uroz aparquen al costat meu.
5: You want it darker.
6: Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
5: I'm ready, my lord.
6: Amb Carles Porta.
1: Els policies no saben la ubicació exacta de la trobada. De fet, els fugitius continuen parlant per telèfon amb Pavón i amb Uroz per tal de trobar-se. A més, ho continuen fent en codi. Per això, els agents busquen un punt per on creuen que passarà el cotxe i esperen. Però resulta que el lloc que han escollit per vigilar és exactament el que han triat els delinqüents per trobar-se. De cop i volta, Pavón i Uroz detenen el cotxe a pocs metres del cotxe del sotsinspector Domènec, a tocar dels matolls que hi ha al marge de la carretera. Domènec i els pocs agents que ha aconseguit reunir a aquestes hores de la nit es troben cara a cara amb els delinqüents.
3: Clar, jo tenia l'escopetot i a davant tenia un altre cotxe amb dues persones més. Clar, nosaltres estem a la llum, val? Nosaltres estem a la vista. Si se'n donen compte de que són policies, ens fregiran a tiros automàticament, perquè ells estaven al costat, però a la foscor. O sigui, ens estaven dominant, ens estaven veient. Bueno, doncs no faig una altra cosa que baixar del cotxe, me'n vaig cap a l'altre cotxe, m'abraço amb un, hombre, ja esteu aquí, vinga, pa, fotem el camp d'aquí. I marxem 100 metres més avall.
1: Saben que Brito i Picatoste no tenen problema per disparar contra la policia i el més probable és que Pavón i Uroz també vagin armats. Marxen per evitar el tiroteig i tornen a parar una mica més avall per continuar vigilant. Però altre cop, tot es precipita.
3: Automàticament, a parar a 100 metres més avall, passa el cotxe, 220, pip, una bala. Veiem dues persones. Jo no sé, bueno, pràcticament sí que ho sé. Ho sé per a posteriori. Van anar a dutxar-se a casa del Pavón. Però jo no podia entrar en allà perquè no tenia la certesa. Perquè quan van baixar, jo vaig veure dos caps. Suposo que aniguin ajupits. Llavors, bueno, van deixar-ho passar perquè l'endemà teníem el dispositiu per caçar-los.
1: En aquell moment de la nit, els Mossos no saben qui va dins del cotxe i no es poden arriscar a seguir un vehicle a 220 km per hora. A aquella velocitat, tenen por de ser descoberts i perdre el Pavón, l'única via que tenen per accedir als fugitius. Així que decideixen esperar l'endemà, el dia del partit de futbol. Després de l'incident, dormen un parell d'hores i es presenten a Sant Pere de Ribes. La idea és no cridar l'atenció perquè Brito i Picatoste no desconfiïn i s'apropin al parany. Però com es fa realment perquè desenes de policies passin desapercebuts en un dispositiu de vigilància com aquest?
3: És el més senzill del món. En aquest lloc. Per què? Perquè un camp de futbol que van 12 equips a jugar, n'hi ha 600 de cotxes. I després moure't per aquelles poblacions costaneres, a part de que està ple de guiris, el que pita, el que no pita, el que aquí, el que allà, estava, però de veritat, atiborrat de vehicles. Era un diumenge que feia bo, feia calor i tothom estava fora.
1: En aquest cas, però, hi ha una dificultat afegida. L'esquer de què disposen els Mossos i la Guàrdia Civil per fer caure els fugitius és també un delinqüent. És probable que no vulgui col·laborar amb la policia. Així que els agents no només han de camuflar-se perquè no els vegin els agressors, sinó perquè tampoc no els detectin els que han de ser les víctimes.
3: Ell ni se'n va enterar que tenia 12 cotxes al darrere. Ni ell ni el seu fill. Però allà, aquell diumenge, era de bojos, perquè hi havia 12 cotxes allà agafant-ho tot. Al domicili jo tenia 3 cotxes. Amb la Guàrdia Civil en teníem 3 o 4 més. Els que es van afegir de la Guàrdia Civil que estaven de festa, tots volien participar amb el seu cotxe particular. Hi havia 12 cotxes, ja t'ho dic jo.
1: Un diumenge assolellat de principis de novembre, els veïns de Sant Pere de Ribes pocs imaginen que formen part, sense saber-ho, d'una mena de teatret que en qualsevol moment es pot convertir en tragèdia. Mossos i Guàrdia Civils estan preparats pel que calgui. La mateixa multitud que fa que els policies passin desapercebuts augmenta el perill potencial de la situació. Si hi ha un tiroteig enmig de tota aquesta gentada, pot ser una catàstrofe. Però passen les hores i Brito i Picatoste no es presenten.
3: Un cop es fa tot el desplegament, el nen juga, el pare recull el nen, o sigui, se l'emporta cap a casa i està a casa, però allà no va aparèixer ningú. es van rajar, es van tirar enrere, els va agafar por, no ho sé, no sé què és el que va passar, perquè després ja no va tenir importància.
1: És la segona vegada que Brito i Picatoste no apareixen. A les declaracions d'un i de l'altre no hi ha rastre de Sant Pere de Ribes, però sí que citen altres plans de robatoris contra narcotraficants.
7: Que mientras estuvo en esa casa le propusieron hasta 3 robos que tenía planeados. Que de estos golpes, uno de los que estaba planeado era a una persona que vivía por Hospitalet. Que otro de los golpes era a otro narcotraficante de Martorell, que además era confidente de la Guardia Civil. Que otro tercer golpe era algún narcotraficante desahuciado de la familia Oubiña en Galicia. Que una vez hubiesen hecho el golpe de Galicia, el objetivo final de él y de Manuel era marcharse a Sudamérica.
1: Un apunt. La família Oubiña, a la qual es refereixen a la declaració, és un dels clans del narcotràfic més poderosos que hi ha a Espanya en aquell moment. D'altra banda, sobre el traficant de l'Hospitalet, en Brito diu alguna cosa més a la seva declaració. De fet, no és a l'Hospitalet, però està molt a prop.
7: Que mientras estuvieron en Collserola, Antonio Pavón volvió a proponerles el robo de Belviche. Que incluso un sábado por la noche les llevaron a Belviche para ver la casa de ese señor y al señor que iban a robar. Que estuvieron viendo la casa, pero a él no le llegaron a ver y regresaron a Collserola.
1: Tot aquest desplegament a Sant Pere de Ribes es va fer el dia 4 de novembre. Havien passat exactament 21 dies des del tiroteig a l'Arnau de Vilanova de Lleida. Després d'uns quants girs de guió i avanços importants a la investigació, la sensació que tenen els investigadors, molt a pesar seu, és que la resolució del cas encara està lluny. Els agents són conscients que han tingut els fugitius a tocar en més d'una ocasió i no saben quan es presentarà la propera oportunitat. La por, des del primer dia, és que es vessi més sang i això és precisament el que acabarà passant. Però no ens avancem als esdeveniments. Abans de continuar, repassem la cronologia dels últims fets, dels moviments dels fugitius mentre són a Collserola.
0: El dia 19 d'octubre, Antonio Pavón, el principal col·laborador de Brito i Picatoste, els deixa en un punt indeterminat de la serra de Collserola perquè s'amaguin allà. Abans els ha subministrat alguns estris de supervivència. De totes maneres, els dos fugitius viuen a la muntanya en condicions molt dures i van canviant d'amagatall per dificultar la feina de la policia. Els investigadors de la Unitat de Delictes contra les Persones treuen tot el profit que poden a les informacions que els dona un confident que s'ha presentat voluntari per treballar amb ells. Els dies passen sense resultats. A més, se sap que hi ha hagut operacions fallides per intentar detenir els fugitius. Augmenta la pressió mediàtica i política i s'incrementa el dubte cap a la capacitat dels Mossos de solucionar el cas. Gràcies a la intervenció del telèfon de Picatoste i al seguiment i vigilància de Pavón, comencen a sorgir pistes que semblen sòlides. El dia 1 de novembre salten totes les alarmes quan escolten una conversa en què Pavón parla amb els pròfugs sobre el segrest del fill d'un traficant. En dos dies, els Mossos i la Guàrdia Civil han de muntar un dispositiu per protegir el nen i caçar Brito i Picatoste. Després del desplegament a Sant Pere de Ribes, els fugitius no s'hi presenten. Ja fa 16 dies que Brito i Picatoste són a Collserola, viuen pràcticament al ras, s'alimenten del que Pavón i els seus companys els porten de tant en tant, suporten com poden el fred i la pluja, esperant el moment idoni per donar el seu gran cop i fugir del país amb un munt de diners.
1: Brito compleix una condemna llarga per homicidi. No estranya ningú que hagi volgut fugir de la presó. Però Francisco Javier Picatoste estava a punt d'acabar la seva condemna per robatori. Li quedaven pocs mesos de presó. Ningú s'explica que hagi participat en la fugida i, a més, disparant i ferint greument dos Mossos d'Esquadra. Els investigadors no paren d'analitzar les cartes que s'enviaven entre ells i estudien el seu passat i els seus entorns. Picatoste té la sida i això fa ballar el cap a molta gent. Fa pensar que potser ha decidit fer una última bogeria. Però qui l'ha tractat de prop li costa d'entendre perquè no té un historial violent. Es comença a publicar de tot.
8: La operación policial para localizar a los dos fugados sigue sin dar resultados pese a las intensas pesquisas. Al parecer, aunque no se descarta ninguna hipótesis, los investigadores señalan que el motivo de la colaboración entre los dos reclusos para la fuga podría ser incluso una relació afectiva entre ambos.
1: El sotsinspector Domènech té la seva pròpia teoria de per què Picatoste va fer el que va fer.
3: Va deixar influenciar, jo no sé si per la malícia, o realment no sé si pensar que el Manel Brito pues era capaç de crear adeptes. Però bueno, la veritat és que la intenció del Manel Brito, a part de ser un eixelebrat, era que el traiessin de la presó. I es va acostar al Picatoste perquè el traiés de la presó. Li van a menjar el tarro, tu i jo, serem Rambos, ens entrenarem, farem... I l'altre, que era orfe d'estima, ni familiar ni amical, pues es va deixar convèncer.
1: Picatoste provenia d'una família humil d'Astúries i sentia que els havia fallat una vegada rere l'altra. Aparentment, Brito el valorava i el tractava amb estima. Una de les poques cartes que es conserven de Brito cap a Picatoste reforça la idea que el primer exercia una mena de lideratge espiritual sobre el segon.
9: Sabes lo suficiente para adquirir un buen nivel. Y recuerda, cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Ni yo ni nadie puede enseñarte lo que tú ya sabes. Hasta el momento yo he sido tu guía. Ahora eres tú mismo quien tiene que evolucionar. No por buscar nuevas técnicas vas a mejor. Repite, repite hasta la saciedad y recuerda. Lo más sencillo es lo más efectivo. Practica todas las patadas, los punches, las katas y el movimiento sinuidal. Adáptalo a tu cuerpo, al karate y al taekwondo. Pasa de la rigidez, pasa de pensar. No bloquees tu mente ni tu cuerpo. Ánimo. Y espero que me superes en mucho. Este será el mejor regalo que espero de ti.
1: Una altra dada interessant sobre la personalitat de Picatoste ens la dona la Maica Navarro, tot i que més que ajudar a entendre el que va fer, potser fa l'explicació encara més complexa.
10: El Picatoste era un home que escrivia d'una manera molt precisa, amb una cal·ligrafia. Era un gran lector i li agradava molt escriure, un gran lector, un gran pintor, un tio que amb la seva cel·la estava plena de llibres. Es deia que hi havia més llibres a la seva cel·la que a la pobra biblioteca de Ponent.
1: No només això, sinó que, segons consta les diligències de la policia, Picatoste estava estudiant ciències químiques després d'haver aprovat l'accés a la universitat. No obstant, ara Picatoste es troba lluny dels seus llibres i les seues pintures. Però tornem a Collserola. Som a 13 de novembre i la policia no ha tornat a tenir notícies dels dos fugitius després de l'incident amb el cotxe de Pavón del dia 3. Ja ha passat un mes des de la fugida.
11: El tema havia anat creixent d'una manera que, bé, si es resoldria i com es resoldria, també a dins del cos i a dins de la Generalitat, perquè era un problema ja que havia transcendit el departament, on el president hi estava a sobre... O sigui, on hi havia un interès molt alt, hi havia una pressió molt alta, clar, això també hi havia dubtes, també hi havia dubtes. I sobretot en el com es resoldria, si hi hauria més víctimes.
1: Aquelles preocupacions que havien arribat fins al president de la Generalitat, que en aquell moment era Jordi Pujol, no anaven gens desencaminades, no va trigar a passar el que tothom tenia por que passés.
10: Ells estan molt cansats en aquells moments, porten molts dies amagats. Com se n'adonen que la recerca és brutal i que hi ha una tensió mediàtica increïble, s'espanten, els col·laboradors els traeixen i, de fet, tenen molta por a ser traïts, perquè, a més, tenen por de que puguin cobrar, que algun confident de la policia cobri per donar la seva localització i volen marxar.
1: Brito i Picatoste se senten més acorralats que mai. El mateix Picatoste dona la seva versió d'aquell 13 de novembre.
12: El frío era intenso. La primera tormenta había pasado. Se avecinaba la segunda para el miércoles, según las noticias. Nuestros colaboradores habían subido a cambiarnos otra vez el móvil. Era el cuarto. Estaban muy nerviosos. Por lo visto, los mozos estaban encima de ellos.
1: Pavón i els seus ja saben que la policia els va al darrere i per això fa dies que són molt més discrets. Continuem escoltant el relat de Javier Picatoste.
12: Subieron comida, whisky, hachís, en abundancia. Se decidió que hasta la fecha de hacer los trabajos, a finales de mes, deberíamos de cortar el contacto. Brito y yo hablamos de dónde pasar ese tiempo y decidimos irnos a unos refugios de montaña en Berga. Se necesitaba un vehículo. Yo había hecho ya varias incursiones en la ciudad a realizar compras, pero pasar unas horas buscando el vehículo adecuado era más complicado y más teniendo que ir los dos. Ahora le tocaba trabajar a él también. Recogimos gran parte de las cosas en dos bolsas grandes, dos mochilas, sacos y tienda, y lo escondimos cerca de la carretera y empezamos a caminar dirección Cerdañola, paralelos a la carretera por la montaña.
1: A més, un detall que no explica Picatoste i que consta les declaracions que va fer a la policia és que cap dels dos sap fer el pont a un cotxe per engegar-lo. És a dir, necessiten un cotxe amb les claus posades o que ja estigui en marxa.
12: Apenas habíamos andado y se divisó un vehículo. Brito se aproximó. Se oía el ruido del motor encendido y las luces apagadas y un ruido de fondo. Me llama y me dice, ya tenemos coche, vacío y con llaves. El dueño parece estar fuera picando algo. Nos ponemos los pasamontañas, sacamos el arma, quitamos el seguro y nos acercamos rodeando el vehículo. Brito a mi izquierda. Nos acercamos a la puerta del conductor. Vamos andando de pie, sin agacharnos, con la certeza de que no se veía a nadie dentro. Me acerco a la puerta del conductor para abrirla y entrar. «Está cerrada», le digo a Brito.
1: Y es aleshores quan es desencadena la tragèdia.
12: De repente veo que alguien pasa de atrás adelante como un rayo diciendo «Hostia, sal», le digo.
1: Ara sentirem el mateix Brito durant el judici explicant què va passar.
13: Yo le dije que se bajara de vehículo enseñándole el arma. No sé si Picados te dijo lo mismo. Supongo que sí, no lo escuché. Este echó marcha atrás y instintivamente disparé.
14: ¿Fue usted el primero en disparar?
13: Sí, sí, disparé yo.
14: ¿Es cierto que vació usted el cargador del revólver?
13: Es cierto.
1: El tambor del revólver de Brito té 6 bales. Dispara 6 cops a través de la finestreta del conductor. Al seu costat, Picatoste aixeca la mà on du la pistola.
12: Yo realizo un disparo al aire, pero ni siquiera sé hacia dónde. Esa es la duda que me carcome por dentro cuando al día siguiente comprobé el cargador y faltaba una bala. No sabía hacia dónde había ido ni por qué la inercia me hizo apretar el gatillo, ya que mi brazo estaba separado del cuerpo sin apuntar. El coche sigue en marcha atrás, alumbrándonos con sus luces, y se estrella al lado de la cuneta. Miro a mi izquierda y aún está apuntando el Brito. No me lo puedo creer. Miro sus ojos y no lo reconozco. El whisky y el hachís me han bajado a los pies y noto como mi cara se vuelve fría aún debajo del pasamontañas. Me acerco rápido al asiento del conductor, pero no puedo abrir. La puerta pega con la pared de la montaña. Paso por el otro lado. Entonces veo en el asiento de atrás una chica.
1: Una noia despullada. Té poc més de 20 anys. Acaba de veure com dos homes amb les cares tapades en passamuntanyes apareixen del no-res i disparen al seu xicot.
12: «Abre», le digo. Ella abre. Brito entra e intenta que el chico salga. No puede. Abre la puerta derecha de delante y entre los dos le sacamos por una mano. Esa imagen no se me borra nunca y se me repite de forma constante, martirizándome. Lo dejamos lo más a la vista posible al lado de la carretera.
1: En aquell moment, ni l'un ni l'altre es paren a mirar si el noi està viu o mort.
12: Me subo delante y Brito atrás. El coche va mal. Apenas va bien el cambio y cuesta sacarlo. Lo saco y lo llevo hacia donde estaban las bolsas, paro y Brito sale por las cosas. Miro atrás y veo a la chica que me pide la ropa. Se la tiro toda detrás. Todo lo que veo por allí, le digo que esté tranquila, que la dejaremos cerca de allí y no le pasará nada, que solo queremos el coche.
1: La fatalitat, la mala sort, o dieu-li com vulgueu, l'ha dut al lloc equivocat en el moment equivocat. Ella i el seu xicot s'han creuat amb dos perillosos criminals en el dia i l'hora en què se senten més desesperats. Tota la violència continguda durant els 31 dies que fa que fugin ha esclatat en pocs segons. Picatoste condueix el cotxe per una estreta carretera de muntanya. Brito s'ha assegut al darrere i està tornant a carregar de bales el tambor del seu revòlver. Els trets contra el noi també han foradat el motor del cotxe. Tan bon punt es para el motor, Picatoste baixa i obre el portaequipatges per treure tot el que hi ha deixat. Se n'adona que hi ha massa coses i només agafa la tenda de campanya, els sacs i dos motxilles. crida Brito perquè es doni pressa. Els dos comencen a caminar deixant la noia dins del cotxe.
15: Andamos unos metros y Brito me dice: no podemos dejarla ahí, lo dirá y nos cazarán enseguida. Vale, le digo, vete a por ella. Al final de ese camino, ya te diré dónde. Le pones unas bridas, le dejas el cuchillo pequeño y que se las quite más tarde. Yo voy abriendo camino. Al fondo se ve una casa grande como un castillo.
1: La casa grande como un castillo es el castell de Sant Marçal, entre Cerdanyola i Sant Cugat, a 5 quilòmetres d'on han trobat a la parella. Brito va a buscar la noia al cotxe i torna. Els tres es dirigeixen cap al castell caminant. A mesura que s'apropen a Cerdanyola, augmenta el trànsit.
15: Pasan coches y voy haciendo cuerpo a tierra en la cuneta. Veo a Brito con la chica. Van abrazados como una pareja, disimulando, supongo. Ella lleva un abrigo marrón. A ratos voy delante y a ratos detrás, según los coches pasan. Rodeamos la casa y veo una fila de árboles bajos. ¡Aquí!, le digo. Pone las bridas en las muñecas y una al pie. Él lo hace mientras yo le pongo una cinta en la boca. Ella se la quita, dice que le molesta. Le digo, vale, pero no grites y danos una hora para huir. No te pasará nada. Brito dice que no puede ponérsela al pie. Le digo que se la ponga en la rama de un árbol mientras yo voy a ver la zona de huida. Le digo que se dé prisa.
1: Brito y Picatoste se separen. Picatoste s'adelante per avaluar les possibilitats de fugida que tenen a partir d'ara.
15: Reconozco el terreno, salto una valla, lo miro todo. Es imposible atravesar esas carreteras. Al fondo se ve la luz del Tibidabo. Es la única salida posible, volver a la montaña. Me siento y espero fumando.
1: Totes aquestes descripcions que estem sentint les traiem d'una carta que va escriure Javier Picatoste quan va acabar tot. Una carta titulada El porqué, on dona tots els detalls. Picatoste se'n dona compte que després del que ha passat han de canviar de plans i atravessar la muntanya un altre cop, en direcció al Tibidabo. Abans d'arribar al parc d'atraccions hi ha l'ermita de Sant Medí, un dels amagatalls que ja havien utilitzat. Picatoste espera el seu company, que estava lligant la noia en un arbre, però passa el temps i Brito no torna.
15: No viene y empiezo a preocuparme. Dejo las cosas y vuelvo. Lo llamo 2-3 veces hasta que contesta. Me acerco a un árbol y los veo detrás. El de pie, ella sentada. ¿Qué haces?, le digo. Nada, me dice. La miro a ella y le pregunto, ¿estás bien? Sí, me dice. Vuelvo a repetírselo. ¿Seguro que estás bien? Sí, sí. Vale, danos una hora, le digo.
1: Picatoste sospite que alguna cosa ha passat mentre ell no hi era.
15: Nos vamos. Le pregunto a Brito por qué tardaba tanto, qué hacía. Me dice que solo tocarla, olerla un poco, que hacía mucho tiempo. ¿Cómo puedes pensar en eso después de lo que ha pasado? No sé, perdona, no volverá a pasar, me dice. La próxima vez que se te ocurra algo así, te mataré, hermano, le digo.
1: A partir d'aquest moment es comença a obrir una esquerda en la relació entre els dos fugitius.
15: Desde ese momento dejamos de hablarnos como hermanos. Ya todo había cambiado. Todo había quedado reducido a cenizas. Éramos muertos en vida.
1: L'amistat, el que havia estat el principal motor de la fugida, s'ha trencat de cop per Picatoste. Però ha de continuar endavant si no vol que els enxampin.
15: Seguimos por el camino y nos ocultamos en unas zarzas a esperar que pasaran los controles de policía. Hacia las 2 de la mañana empezamos a andar hacia San Medi.
1: Poc després que hagin començat a caminar, la noia s'ha alliberat.
16: Un guarda del castillo de Sant Marçal avisó a la comissaria de Cerdanyola de que una joven pedía auxilio porque había matado a su novio. La chica apareció medio desnuda y con una mordaza en la boca. Explicó que los agresores la habían atado a un árbol del que ella había conseguido soltarse. Gritaba que habían matado a su novio y lo habían tirado por un terraplén. La joven denunció que los mismos individuos que habían matado al joven abusaron sexualmente de ella.
1: Brito confia que Picatoste no descobreixi mai el que ha passat amb la noia. Després de caminar tota la nit, aconsegueixen arribar a Sant Medí. Són 8 quilòmetres i mig des del castell de Sant Marçal, però la foscor, el cansament i la precaució per no topar-se amb la policia els han fet anar molt lents. Prop de l'ermita, planten el que els queda de la tenda de campanya. No tenen ni idea de què passarà a partir d'ara. Estan atrapats. Pavón i la resta de col·laboradors ja els han dit que no tornaran a la muntanya. A més, saben que després de l'assassinat, la vigilància de la policia serà més intensa i farà molt difícil moure's per Collserola. Mentre els dos fugitius se senten més acorralats que mai, la història està a punt de donar un nou gir al camí vell de Sant Iscle, on van assassinar el noi. Escoltem la periodista Maica Navarro explicant què va passar. Parla de l'equip de guàrdia d'homicidis sense concretar de quin cos. Es refereix al Cos Nacional de Policia, que és qui va rebre el primer avís de la violació i la mort del noi.
10: Els senyors que estan fent un passeig per Collserola trobant el cadàver d'aquest jove i s'activa la guàrdia d'homicidis d'aquell dia. Era una guàrdia que estava, un grup, perquè era cap de setmana, ella quan era un cap de setmana que troben i és un equip de guàrdia d'homicidis, es desplacen a la muntanya, el noi està amb el cap a terra i quan li donen la volta, l'agent que està de guàrdia identifica el mort com el seu cosí germà.
1: Ara li demanarem una reflexió al nostre antropòleg, l'Adrià Pujol. Al cinema, en general, les fugues de la presó ens generen simpatia, no creus? Suposo que sempre és perquè es busca un punt de partida en què els fugitius són gent empresonada injustament i la fugida és com un acte de justícia. Però en el cas de Brito i Picatoste, són dolents fent de dolents.
17: Sí, hola. Estic molt d'acord que tots tenim aquesta imatge, tots i totes, aquesta imatge de la presó i de la fuga d'Alcatraz paradigmàtica, com un acte de compensació o de justícia poètica de persones, en general homes, que han estat empresonats injustament i que tota aquesta quantitat d'injustícia que se'ls ha carregat a sobre els dona la força per, amb una cullereta, obrir un túnel en un mur i escapar-se. Això és així. Ara bé, les fugues reals de les presons no són ni tan poètiques, ni tan boniques, ni tenen res a veure amb tot això de les pel·lícules. És més, quan hi ha hagut, i ara penso més aviat en penals d'aquests també cliché, imatges cliché de penals colombians, aquests motins, aquestes fugues, sempre que n'hi ha alguna, o gairebé sempre que n'hi ha alguna, escolteu, moren funcionaris, foc, llum, foc, destrucció, per fugar-se de la presó. En el cas del Brito i el Picatoste, també s'ha de dir que ells no es fuguen de la presó. Ells aprofiten un moment que han portat el Brito a curar-se unes ferides que s'ha autolesionat. Llavors apareix el Picatoste i l'ajuda entre els dos, foten quatre tiros i se'n van. No és ben bé una fuga d'una presó. Sí que és veritat que són dolents fent de dolents i en aquest sentit és veritat que un cop tu estàs condemnat a 30 anys, em sembla que és el cas, i estàs a la presó, és a dins de la presó, això està demostrat que tornes encara més dolent. I això és una fuga endavant, això ja no és una fuga de la presó, sinó una manera de viure, que és endavant, endavant, endavant, a tota costa, atropellant Mossos, matant gent, sortint de la presó, el que sigui, però jo no diria que són dolents fent de dolents, sinó que ja no poden fer res més, no poden deixar de ser el que són. I la presó converteix la gent una mica dolenta, diguem-ho així, en dolenta del tot.
1: Una actitud així no pare sola? Necessita ser parada?
17: Una actitud... et refereixes a la dolenteria?
1: A l'escalada de violència que viuen Brito i Picatoste.
17: És que... És el que et deia, té aquesta cosa de no mirar enrere, de fugir d'endavant, però fugir endavant tan simbòlica com real. Un cop t'està perseguint tothom, un cop has aconseguit fugar-te i pel camí, a més, perquè és una situació de molta tensió, t'has carregat algú, per exemple, com t'has d'aturar? Sí, jo diria que és el contrari, que és que no mires enrere i vas tirant, tirant, tirant fins que o et para la policia o t'estampes tu sol. Però no hi ha marxa enrere en aquests casos. I són les grans fugues que després el cinema ha poetitzat i romanticitzat, però és que són així, no hi ha marxa enrere.

La ràbia i la indignació del cos nacional de policia es disparen. Si la competència dels Mossos estava en dubte, ara ja es parla directament d'incompetència. I la fugida de Brito i Picatoste ha creuat totes les línies vermelles. I encara no s'ha acabat. Però ho explicarem al proper capítol. Tornem tan aviat com puguem.

0: Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Orriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
1: The war was lost, the treaty signed. I was not cut across the line. I was not cut, though many tried. I live among you, well disguised.
0: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.
1: You'll never find the stories told with facts and lies. I had a name, but never mind. Never mind. Never mind. Never mind. The war.

0: serve them well, I'm not surprised. You're of their kin, you're of their kind. Never mind, never mind. I had to leave my life behind. The story's told with facts and lies. You own the world, so never mind.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
3: Bon dia, us informa Joan Trias. El Congrés de Diputats ha aprovat el primer tràmit de la llei que contempla la condonació de 17.000 milions de deute que Catalunya té amb l'Estat. Aquesta quantitat suposa el 20% de la hipoteca total que Catalunya té amb les arques espanyoles. Es tracta de la llei per condonar el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. Junts i Esquerra han facilitat el tràmit al Congrés, però han aprofitat el debat per aprofundir en la seva rivalitat. Josep Maria Roset feia de portaveu de Junts i Teresa Jordà d'Esquerra.
4: Per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA?
5: I aquesta repressió no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
3: Mentrestant, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, s'ha afanyat a remarcar que no hi ha comunitats més beneficiades que altres en aquest perdó financer. Altres informacions, Quim Balaguer.
6: El Ministeri de l'Interior assumeix el control de l'extinció dels incendis a la Comunitat de Madrid després de la petició que els ha adreçat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Hi ha 10.000 persones evacuades per 3 incendis de grans dimensions a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila, Castella i Lleó. El govern d'Ayuso es declara desbordat per afrontar-ho.
3: Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, que estan propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuen tallades, com a mínim, fins la setmana vinent.
6: Presó provisional i sense fiança pel detingut acusat de la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El detingut de 18 anys i que està investigat per un delicte d'homicidi vivia al mateix poble que la víctima. Tot apunta, però, que no tenien cap mena de relació.
3: Aquest divendres arrenquen diferents festivals musicals. El Pirineu amb l'oferta del Dansàneu a les Valls d'Àneu i la trobada d'acordionistes d'Arsègal. A l'Empordà, la Bisbal acollirà avui els primers concerts de l'Empordà Music Festival, mentre que Barcelona vibrarà amb el Festival Xer de Música Urbana al Parc del Fòrum. Han localitzat el primer niu de la temporada a Catalunya de tortuga careta o babaua. És a l'Estartit, al Baix Empordà. Conté 71 ous i l'han localitzat aquest matí. S'ha protegit per garantir la seguretat dels ous fins a l'eclosió.
6: El niu estava situat a escassos 10 metres de l'aigua i els ous d'aquesta tortuga marina s'han traslladat a una zona més arrecerada. S'han activat els protocols de protecció coordinats per la Generalitat, el Centre Beta de la Universitat de Vic i la Fundació CRAM. Efectius del cos d'agents rurals estan fent tasques de custòdia i vigilància del niu, protegint-lo amb balises perquè no hi entrin persones o depredadors. Aquest primer niu de la temporada arriba després d'un any rècord, el 2025, l'any passat, quan es van arribar a localitzar 11 nius a la costa catalana amb més d'un miler d'ous, dels quals al final van néixer gairebé 560 tortugues.
3: Esports. Frenkie de Jong té un trencament de lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar entre 3 i 4 mesos.
6: I sense deixar el Barça, ahir finalment es va fer oficial l'anunci del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031, i el femení blaugrana Caroline Graham va firmar la seva renovació, en aquest cas, fins al 2028.
3: A l'Espanyol, mentrestant, l'extrem blanc i blau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca.
6: Avui el Tour de França, etapa reina en final a l'Alpe d'Huez. Ahir va vèncer Richard Carapaz després d'una escapada nombrosa, la general sense canvis.
3: En bàsquet, el Barça ha anunciat la incorporació d'Oleg Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028.
6: I el Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, prové del Baskonia, però s'havia format al Barça.
2: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
2: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
1: A les 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio comença...
8: No, Roger, aquest estiu és la tarda.
9: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
8: Hola.
10: Oli.
9: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
8: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
1: De 4 a 7 de la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
9: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
8: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà.
2: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
11: Entendre és obrir els ulls.
12: Obrir la ment.
11: Obrir la ment.
12: Obrir la ment.
2: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
2: De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre.
1: A Catalunya Ràdio i 3CAT Info. Catalunya Vespre.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
1: Ningú et donarà més.
2: Ningú t'ho explicarà millor.

0: Som 3CAT.
1: Aviam què passarà avui.
2: Tens algun faraó, alguna faraona preferit?
1: I tant.
3: Faraona no t'ho permeto que ho diguis.
2: No es pot dir?
3: No, és dona faraó. No hi ha gènere.
2: Hòstia, no en sento res.
1: És que no saps res.
4: És que no sabem res.
1: No sé, para el tele, va, que arriba el que...
2: 10 us guard.
5: I visca el guanya!

0: La Renaixença.
1: L'audiòfon, tu. El precedent de l'audiòfon és el que es coneixia com la trompeta d'oïda o utòfon.
2: Utòfon.
1: Utòfon, sí.
2: No, utòfon.
1: Utòfon.
2: Ho havia sentit mai.
1: Ni ho tornaràs a sentir, potser. Des del segle XVI fins al segle XIX, durant 300 anys, l'única solució als problemes d'oïda era fotre's una trompeta a l'orella, un con que ajudava a captar millor les ones sonores i introduir-les al canal auditiu.
3: Una imatge maca, també, de veure anar així amb una trompeta que l'orella pot fer res.
1: Era l'única cosa que funcionava, llavors. El 1879, un tal Richard Rhodes, un nord-americà, inventa el primer audiòfon.
3: Collons d'americans.
1: Aviam, com a audiòfon era just tot, ja us ho avanço, eh? L'invent es basa en el fet que el paio descobreix que el so també pot arribar a l'orella a través dels ossos del crani i de les dents. Mm. Ell tenia problemes d'oïda i es va adonar que, si es ficava el rellotge de butxaca dins la boca, podia sentir perfectament el tic-tac. Una altra cosa és saber per què es va cardar el rellotge de butxaca dins la boca la primera vegada.
3: No hi sento bé, em foto el rellotge a la boca. Vull dir, com arribes aquí?
2: Aquest li va xuclar el dit a la seva dona, li va xuclar ben fort i va xuclar tant que se li van passar el rellotge de pulsera.
4: Però què dius? Però no descobria d'haver xuclat
2: molt fort. Ha de ser una cosa sexual, això.
4: No, és que tu, és que de veritat, penses unes coses més rares.
1: Hi ha gent que els agrada xuclar-se el dit, eh?
3: Sí, però que va amb el rellotge a la boca.
2: I el que faci falta.
1: Has de xuclar fort. Richard Rhodes va batejar el seu invent amb el nom de audiòfon pel sord.
3: El nom no enganya.
1: No. Màrqueting directe. No us imagineu una cosa petita que es col·locava a l'orella com els audiòfons actuals, eh? L'invent d'aquest senyor era una placa de la mida d'un din a 4, més o menys, com un ventall que tenia un mànec per aguantar-lo, i la persona que escoltava havia de mossegar aquesta placa amb les dents. I d'aquesta manera podies arribar a sentir alguna cosa. Ara, pràctic, allò que es diu anar mossegant una placa de 30 centímetres amb la boca per sentir, a veure, explica'm això, i et fots una placa aquí i vas escoltant.
3: I una conversa a l'hora de dinar?
1: Raro. Clar, no pots menjar i mossegar.
3: T'has menjant, mossegant allò...
1: Se'n barreja amb els macarrons. Per sort, l'audiòfon va evolucionar, no prou ràpid pel seu inventor, però en Richard Rhodes, perquè va morir atropellat per un tren que no va sentir com s'aproximava.
4: Mira, el karma.
3: Sí. No estava mossegant res.
1: A principis del segle XX es va anar millorant la tècnica, tot i que ha millorat molt els últims anys, perquè jo recordo, no fa gaire, que hi havia uns audiòfons que eren enormes.
3: Grandiosos.
1: Ja feien un anunci al Teletienda, quan jo era jovenet, que feien un anunci...
2: Tard a la nit.
1: Sabeu que feien aquells anuncis.
3: Tritura ceba, m'agrada.
1: Sí, bona màquina. I la V-Shaper, per fer abdominals.
3: M'he comprat dues, jo.
1: La V-Shaper?
3: Amb un cap de setmana.
2: Sembla que et regalava
4: un... Sí,
1: una V-Shaper. No recordes? Estàs cansado de ejercitar tus abdominales? És algo així, era així. Bueno, doncs, a l'audiòfon aquest es veia un senyor que passejava pel parc i deia, volveràs a escuchar los pájaros como antes. I llavors se sentien uns ocells a un volum que semblava que estiguessin dos dinosaures barallant-se al mig de Jurassic Park, que era una bestieta.
4: Fas molt bé, això de fer la publicitat aquesta.
1: De Teletienda.
4: Sí,
1: és que demà vaig empassar molts, de petit.
2: No dormies?
1: No sé per què.
4: Si mai no tens feina aquí a Catalunya, te'n podries anar a Mèxic o així, que fan aquells, no? Fas bé o fas bé?
1: La veixei, però el recordo molt, jo. Lo podràs guardar debajo de la cama.
4: Mira que bé.
3: Jo ho mirava quan arribava de juerga.
1: Veus?
3: I per això ens ho comprava tot. Això dels audiòfons, però la putada és que ho sents tot, tant el que vols sentir com el que no.
4: Exacte.
1: És veritat. A Osona hi havia un àrbit de futbol, quan jo jugava a futbol quan era petit, parlo de 25 anys, que duia audiòfons, i abans de començar el partit sempre se'ls parava per no sentir la gent que el cridaven de la grada.
4: Això senyors grans ho fan al teatre, també.
1: Mira, està bé.
3: Però l'àrbit et treus molta pressió de sobre l'àrbit.
1: També és veritat que llavors a l'hora de demanar canvi teníem unes feinades de Déu, eh? Àrbit! Uns gestos i uns
3: amaneïs.
1: Carles Xuriguera, Fel Fagedes, Laia Glucarnau, Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita una sàvia per conèixer. Ella és doctora en arqueologia i egiptòloga. De fet, Peyu, sempre que parlem de l'antic Egipte en aquest programa, ella es posa una mica nerviosa.
0: Bueno.
1: Ha sigut guia d'expedicions a la vall del Nil i també ha fet divulgació a diversos mitjans de comunicació. Escolteu-la perquè és un pou de saviesa.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Irene Corón.

0: Irene Cordón, que m'he deixat la D quan t'he presentat. He dit Coron, Cordón. Què has menjat avui per esmorzar?
1: Avui per esmorzar una torrada de pa amb tomàquet, formatge, un grapat de nous i un grapat d'olives.
0: Déu-n'hi-do. Què esmorzaven els egipcis?
1: Més o menys el mateix.
0: Sí?
1: Sí, seria un tros de pa, però potser el cereal que més consumien era l'ordi i l'espelta, però agafaven també cebes crues, t'imagines? Doncs allà un calçot, clac, una miqueta d'enciam, també fruita seca, fruita de temporada, boníssim.
0: Carai, tu. Això els que podien, perquè devien veure que no podien esmorzar, també.
1: Clar, és el de sempre, no? Nosaltres sempre ens imaginem els tres àpats típics, no? L'esmorzar, el dinar i el sopar, sí. I a l'hora de veritat, doncs, sabem que igual menjaven un cop al dia i dona gràcies.
0: Feien el que podien, pobra
1: gent. Podien.
0: Tu ets egiptòloga.
1: Sí, correcte.
0: Egiptòloga. D'on et ve aquesta passió per Egipte? Quan ho descobreixes?
1: Em ve de família. És a dir, a casa ens agradava molt viatjar, al meu pare li encantava la història antiga, allò que et van explicant històries, i comences a veure, per exemple, el Partenon, te'n vas a Grècia i dius, qui carai va fer això? Llavors és la necessitat de voler comprendre i recordar tots aquells i aquelles que ja no hi són.
0: Els egipcis van fer moltes coses, perquè en aquest programa apareixen sovint.
2: Sempre.
0: Perquè tots els objectes sempre...
2: Coses que, diguem, que hem inventat, els egipcis ja ho feien.
0: Sí.
3: Em foten una ràbia a mi.
2: El pau, els
3: egipcis
2: perquè...
3: saben tot abans que nosaltres.
2: Maquillatge.
0: Tot. Quins són els falsos mites que corren avui tot. Sobre l'antic Egipte?
2: Tot mentida, no?
1: És que n'hi ha tants, sí, que no sabré ni per on començar.
0: Les piràmides, tenim la idea que les van construir els esclaus.
1: Clar, cada vegada que parleu d'esclavitud, a mi m'agafen tots els mals.
0: No n'hi havia, eh?
1: No hi havia esclavitud a l'antic Egipte, per tant, és un dels grans mites que hem de trencar ja d'una vegada. Les piràmides foren construïdes pel poble, pels homes i les dones, camperols i camperoles, el 90% sí. de la població eren camperols, analfabets, i que, degut a les crescudes del Nil, que es produïen un cop l'any i durava 3 o 4 mesos, no es podia conrear la terra, llavors el poble treballava pel faraó, que era el seu déu, per poder menjar. Llavors és ara quan ells construiran i treballaran per construir aquestes grans...
0: Però llavors tenien un sou a canvi de construir les
1: piràmides. Sempre, tu no treballes gratuïtament, ni tampoc el faraó et reparteix el gra de manera gratuïta. Tu te l'has de guanyar. Homes i dones i criatures, hi ha feina per tothom. Per tant, si tu vas a ajudar aquest faraó, a canvi rebràs uns sacs de gra.
0: Mira.
4: I per què s'ha distorsionat tant?
1: Doncs no ho sé, jo a vegades dic que és perquè no truquen a la Cordón, perquè puguin... perquè els pugui assessorar una miqueta amb el tema, però clar, comença a sortir una pel·lícula a la gran pantalla i a partir del que digui la pel·lícula
4: ja
1: és la veritat absoluta, no? Llavors, aquí
0: perquè s'han fet
1: agitoles...
0: pel·lícules, no? O és una imatge que tinc jo al cap de veure com esclaus creant una piràmide...
1: Jo crec que la nostra, com que és una societat judeicristiana i l'Antic Testament i el Nou Testament, doncs, ha tingut molt de pes en la societat. Crec que l'Antic Testament, sobretot aquell, hi ha un passatge molt famós que és l'Èxode, separant les aigües, llavors allà surt tota aquella esclavitud, llavors ja està, això ho porten a la gran pantalla i automàticament ja ens imaginem tot el que ens diu.
0: I no,

0: Malgrat tot, si a dia d'avui els és al cap un d'aquests faraons, per exemple, Keops, sí, que és el que va el de la gran piràmide de Giza, ell veuria només l'esquelet. Diria, mare de Déu, diria uns altres déus, què ha passat, no, amb aquesta construcció?
1: Perquè hi havia alguna cosa més.
0: Ha caigut tot el revestiment. És a dir, les piràmides a dia d'avui, quan les veiem, són unes construccions immenses, meravelloses, fantàstiques, però falta tot un recobriment, falta, sabem que a dalt de tot, a la punta de les piràmides, està coberta amb electró, que és una aleació entre l'or i la plata. Per tant, imagineu-vos quan sortia el sol.
2: Clar, devia brillar allò.
0: Allò brillava moltíssim, devia ser un espectacle veure com naixia el sol cada dia.
1: Encara hi ha cambres i passadissos inexplorats dins de les piràmides? Queden coses per descobrir?
0: Queden moltes coses per descobrir, però segur que no hi ha aquestes cambres amagades,
1: no,
0: que també a vegades se sol dir.
1: Sí, no existeix això.
0: Que sabem, a dia d'avui no. Sabem que és una construcció massissa i en el seu interior hi ha aquella cambra funerària on al seu dia va haver-hi un sarcòfag i on van enterrar.
1: O sigui, tu entres una piràmide...
0: No t'hi perdràs.
1: Un passadís llarg.
0: Exacte, tu continua, tu ves seguint.
2: Tot allò de l'Indiana Jones, tot allò, res?
0: Malauradament no, malauradament.
1: No hi ha res, ben res, només un passadís i una habitació. Ni lavabo,
0: ni res. Què vol dir res? És moltíssim.
1: Bueno, vull dir que... Vull dir que em sembla és un llant de piràmide per un passillo i una habitació.
0: Arribes a una cambra que, a més, és una epígrafa, que vol dir que no hi ha ni escriptura, ni rius, ni pintures... Però a mi m'agafa un patatús, que sento algú quan entrem a aquestes cambres funeràries i algú diu, oh, és que no hi ha res. I penso, però us n'adoneu que potser en aquest moment hi ha algun al món que està parlant de Keops, aquesta piràmide, i nosaltres hi som en aquest interior? Per tant, sí, intento sempre que la gent sigui conscient de tot l'esforç que hi havia al darrere i que és una meravella.
2: Ja,
0: i que de les set meravelles del món clàssic l'única que es manté dempeus és aquesta.
2: L'altre és tot, bueno,
1: que hi vas, hi vas tot sovint, hi vas.
0: Intento anar unes 5 vegades l'any.
2: Hosti, això és cosa... Vull dir, ja.
3: I quan dius que vas amb gent, què vols dir?
0: Doncs que també faig de guia. Però només per aquells i aquelles que vulguin realment saber els secrets autèntics i conèixer la història verdadera d'aquest poble.
2: Ja vindrem.
1: Hem d'anar-hi un dia.
4: Quina apassionada, ets una apassionada.
0: Sí.
2: Se te veu, eh?
4: Sí.
0: És que és el millor del món. Tenir passió pel que sigui. Si és per una llangonissa, si és per l'antic Egipte, o pel peix, tant és. El que sigui.
1: Les dones deies que també construïen piràmides?
0: Clar, és que això de nou Hollywood ens apareixen només els homes i, a veure, la societat egípcia, la meitat de la població eren dones i l'altra eren homes. I jo us diré una cosa, nosaltres sabem, a través dels esquelets que hem pogut analitzar, d'aquells homes i dones que construïen les piràmides, doncs això, que era una gent entre 17 i 25 anys, homes i dones, ja us he dit que ja feina per tothom.
2: Sí.
0: Fa molta gràcia perquè a vegades diuen arrossegar una pedra, la dona no té força. Et faig un pols? Mirem a veure qui és més fort aquí.
2: A mi no cal.
1: A mi tampoc.
0: Per tant, és gent jove i les criatures petites poden portar aigua, per exemple, portar-los els seus pares, clar, les seves mares. Hi ha feina per tothom.
1: Tens algun faraó, alguna faraona preferit?
2: I tant.
0: Faraona, no t'ho permeto que ho diguis.
1: No es pot dir?
0: No, és dona faraó. No hi ha gènere.
1: Hòstia, no en sento res.
3: És que no sabem res.
1: No sabem res.
3: Absolutament.
0: Jo us ho dic, que m'heu de trucar.
1: Però és que a l'escola, que jo recordi, en la meva educació bàsica fins a batxillerat, poqueta cosa, d'Egipte.
0: O res. I això res, que és una cultura, una civilització mediterrània, que estudiem molt a fons sempre els pobles grecs, els romans, dius, però i Egipte? Mesopotàmia també, però dius, i Egipte? Com és possible, no?
1: Sí, és
0: perquè més ens ha deixat un llegat, molts llegats molt importants. Potser de faraó preferit? Clar, no en tinc de cap de preferit, perquè jo els hi tinc una miqueta de mania, als faraons.
1: Per què?
0: Perquè crec que tenien un ego desbocat. Mm. És a dir, ens emmirallem amb aquests grans líders polítics, però què diran d'aquí 2 o 3 mil anys, per exemple, del Trump? Què en diran?
1: Hòstia,
0: doncs
1: no,
0: és
1: no fa
0: això.
1: Falta esperar gaire.
0: No, això és ben cert. Però al final, clar, jo sempre dic que m'estimo molt més el poble. A mi m'agrada molt els estudis de vida quotidiana, de la història política també, i sempre hi ha algun faraó o alguna dona que va arribar a ser faraó, o alguna reina, especialment les reines, a mi m'agraden molt, que els hi tinc alguna estima especial, però com que no les vaig conèixer, però sí que potser el Keops, jo crec que hauria sigut interessant haver-lo conegut, o un que es diu Hasehemui, però ja són noms tan enrevessats que m'estimo més, no?
1: Saps llegir jeroglífics, no?
0: Sí, esclar.
2: Que paio, tio.
1: Què? Estic preguntant, hòstia.
2: Moves la cordona, és clar que sap.
1: Bueno, però jo què sé, tio, llegir jeroglífics ha de ser complicadíssim.
2: Bueno, amb paciència.
0: Clar, és tot posar-s'hi. És molt entretingut i de debò que... jo encoratjo a la gent que us agradi la filologia, la llengua egípcia, vull dir una llengua morta, és meravellosa i utilitzant un dels sistemes escriturals que utilitzant és el jeroglífic i és fantàstic perquè a més aprens a escriure. Jo per exemple tinc

0: Un fill, quan era petitó, em deia: mare, mama, per què no dibuixes un mussol? I jo el dibuixo perfecte. Clar, té una pinta jeroglífic tremendo, però em
1: què vol dir
0: ensenyar...
1: mussol?
0: Mussol és la lletra M.
1: Ah, sí?
0: Sí.
2: Podem fer la renaixença amb jeroglífic?
0: Quan vulguis. Hòstia,
1: escrivim això.
3: S'ha
1: de dibuixar.
2: Com és que no ho tenim, això?
1: Ho estic fent ara,
0: vinga,
1: ho m'ho
0: la R...
2: Ja és que anem molt retreçats, aquest programa.
0: La R serà fàcil, perquè la R és una boca.
1: Una boca? Una dibuixar. Boca què? Com rient?
0: Sí, uns llavis.
1: Uns llavis.
2: Com els Rolling Stones.
3: Jo ja sap dibuixar. Estic,
0: sense la llengua.
2: Sense la llengua del Rolling Stones.
1: Ara no em va el boli dels nervis.
2: Hòstia.
3: Ja t'ho dibuixo, ja t'ho dibuixo.
1: Sí. Et donem un altre boli. Hòstia, ara, ja està. Aviam, espera't. Uns llavis.
0: Uns llavis.
1: La R. Què més?
0: La E no hi és, perquè amb escriptura, les vocals, el C, no, és igual que qualsevol llengua semítica, no escrius les vocals, existien, però no hi són.
3: Canvia el nom del programa.
0: Clar, posem la N, que és aigüeta, aigua.
1: Aigua. Que faig unes gotetes?
0: No. Fem unes onades.
1: Unes onades.
2: Unes onades.
0: Unes onadetes, sí. La A podríem fer com una neutra.
1: Sí.
0: Llavors posaríem un ocell, dibuixem un ocellet.
1: Com la gavina del PP?
0: No, aquesta no. Aquesta mai. No, un ocell.
3: Un pardal, dibuixem l'àguila de l'escut.
0: La I, que no és una I, vindria a ser com una Y, que és una consonant, però la podem agafar. Una ploma.
1: Una ploma.
0: Una ploma o un jonc, sabeu?
1: No em fotis que ja he dibuixat la ploma, ara.
0: Doncs una ploma. Una ploma.
3: Però ara, jo també et diré que a l'hora de fer una redacció hi devien estar molt rato,
0: sí.
3: Ara que em va parir,
1: Ara ve la C trencada, cuidado,
0: No, va per sons, llavors hauríem de fer el x. X és com una piscina, un llac. T'agrada?
1: No se'm confondrà amb l'aigua d'abans?
0: No, i després has de tornar a posar l'aigua perquè l'hem dit que no la posem.
1: Vale.
0: La C trencada és el so S. Posa-hi un tros de tela.
1: Un tros de tela.
0: I de nou l'A, que és aquell ocell.
4: Ja estàs calculant bé els
1: marges. Ja ho tinc, sí. Estic una mica més i una mica, però ja l'hi he ficat, eh?
2: Això sempre passa. Quan comences a escriure, sempre passa.
1: Sí. Oita, m'ha quedat així, veus?
3: Claríssim.
1: Oita.
5: Després de la tela...
1: Renaixença, l'ocell.
0: És perfecte.
1: L'ocell.
0: És perfecte.
1: Hòstia, ha de ser divertit, això.
0: Ho és. Tant.
1: Ha de ser divertidíssim.
0: Molt bé.
1: Escolta, per què tenen caps d'animal els déus egipcis? Són els primers Therians de la història. Se sentien identificats amb...
0: És molt curiós, perquè quan estudies la religió, l'antic Egipte, aquest panteó, que està format per més de 1.500 divinitats, és ben cert que l'aspecte és el que més ens crida l'atenció. I molts d'ells, i moltes d'elles, tenen aquest cap d'animal perquè fa referència a la força d'aquest animal. Si tu, per exemple, agafes el déu Horus, que és un falcó, és un animal molt majestuós. Per tant, fa referència i evoca la força del faraó, del rei. Per tant, no és que estiguin adorant els animals, ni si vulguin representar, sinó que aboquen aquestes forces. Són grans observadors de la mare natura.
1: I lo de les mòmies, és que déu-n'hi-do, és que no tocaves, de fet, Egipte. Has tocat mai una mòmia, no?
0: Sí.
1: Sí?
0: Clar, amb alguna excavació toques alguna i sempre hi ha... Pel desert, si aneu a poc caminant, podeu trobar restes de lli, trobareu potser algun tros de braç... Sí, és quelcom molt sec. Que de fet durant el segle XIX ho cremaven aquestes mòmies perquè deien que era un bon combustible pels trens, però
1: llavors no hi pot haver una maledicció d'aquelles faraòniques si toques alguna cosa que no has de tocar.
0: No la toquis per si de cas, però jo crec que no et passaria res.
1: Per què hi ha tantes teories de la conspiració que fan referència als egipcis, també?
0: Doncs perquè...
1: És que és una civilització que trobo que està de pega. En aquesta era nostra no s'estudia, llavors hi ha tot de teories conspiranoiques, no?, de que si les piràmides les van fer els extraterrestres, que no sé qui les va fer...
0: El meu punt de vista, la meva opinió, és una cultura tan fascinant que ens costa encara a dia d'avui entendre'ls. I fins i tot ens preguntem, no?, com es van construir les piràmides? Intentem projectar els nostres paràmetres cap al passat i això no funciona. Llavors ràpidament dius, clar, si a dia d'avui això no sabríem ni com ho faríem, això què vol dir? Que l'antiguitat, que ens pensem que era gent més ruc i més tonta, i no és cert, doncs segur que no ho podien fer. Per tant, qui ho ha hagut de fer, això? Gent vinguda de fora. Digue-li d'altres planetes o el que sigui. Jo és aquesta l'explicació que li dono.
1: Com vius el fenomen turístic?
0: Malament. Morto molt malament. Sí, perquè n'hi ha molt, evidentment, i jo sóc la primera que vaig cap allà i que...
1: Que tu hi vas 5 cops l'any, eh?
0: Sí.
1: Ho has dit,
0: I vaig viure tot un any. Imagina't al Caire per fer el doctorat, sí. Però clar, jo a vegades distingeixo, sé que és un tòpic, però allò de ser un viatger i ser un turista, i és ben cert, clar. Aquelles persones que van només per fer una fotografia a davant de la piràmide, sense voler saber ni què carai és, si no saps si és una tomba, un clar. Temple, quants anys ens hi separa, les persones, els homes, les dones que hi van ser allà ara fa 4.600 anys, a mi això em dol, em fa molt de mal. Però quan veig algú que té realment moltes ganes, jo sóc de les que us ensenyo algun lloc perquè pugueu veure aquestes piràmides sense que hi hagi tanta gent.
1: Haurem d'organitzar un viatge.
2: Oh, i tant.
3: Tenim moltes coses a fer, eh?
1: Faraons, sí, Faraons de Silicon Valley és el títol del teu llibre, una càpsula sobre l'antic Egipte, el poder i la tecnocasta. Trobo que és petitó per 3.000 anys d'història, no?
0: No, tranquil, perquè és dens. És a dir, no et fies mai del gruix.
1: D'acord.
0: No. Per tant, soc molt crítica, però sí, he volgut comparar una miqueta el poder actual amb el poder dels antics faraons, que jo crec que
2: jo
0: no ha canviat gaire cosa.
2: Llegiré la teva tesi, jo.
1: Sí, fota-t'hi, Xuriguera.
0: Fantàstic.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Ara et farem el nostre jeroglífic, Irene, petita prova de català, una paraula, i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de
6: Pere!
1: La paraula d'avui és trobiguera. Trobiguera. A. Trobiguera. Cau de múltiples galeries que construeixen els conills sota terra.
2: Tinc una família de conills vivint al costat de l'hort que se m'ho carden tot. Agafaré una manguera del tub d'escapament de la moto cap al forat de la trobiguera i els ofegaré tots.
1: B. Trobiguera. Sinònim de lligacama, cinta o cordó elàstic que se subjecta a la cama o a la cuixa i aguanta els mitjons o mitges per evitar que caiguin cames avall.
3: La meva dona parla un català tan ben parlat. Em va dir, avui vull que m'arrenquis la trobiguera amb les dents. No la vaig entendre i em vaig quedar al bar a mirar el Barça.
1: O C, trobiguera. Es diu del tipus de raça de gos que s'utilitza per trobar tòfones sota terra.
7: En Pepito estava a l'atur i ara mira. Va comprar una gossa trobiguera i s'ha fotut d'or venent tòfones als restaurants de luxe.
1: A, B o C.
0: A veure, la B la descarto. No m'acaba d'agradar gens.
1: No?
0: No, però ja ara tu dient aquest no ja m'estàs... Per tant, direm la B.
1: Correcte! És una lligacama, tu, una trobiguera, eh?
3: Una
1: trobiguera. I què feies tu al bar?
3: És que és grossa.
1: Mercè, avui parlàvem de l'audiòfon.
7: Parlem de l'audiòfon. Els fundadors de GAES,
1: sí.
7: Sabíeu això, que eren catalans?
1: Ah, no, són d'aquí. No
7: doncs sí, nascuts a Barcelona. Van fundar l'empresa el 1949, eren dos socis, eren en Juan Gasó i José María Espoy. GAES, no? Que surt de la unió dels dos cognoms.
1: Sí. Gasso
7: i Espoy. Està ben
3: GAES. Pensat, això, eh?
1: Molt ben pensat.
3: Sí.
7: Un brainstorming que vam fer allà.
3: Està dies, eh?
7: Sí. Per cert, els que viviu a Barcelona heu de saber que viviu amb un volum de decibels superior al que recomana l'OMS.
1: Mira.
7: L'Organització Mundial de la Salut, per la Salut, diu que els sons als quals ens exposem habitualment no haurien de superar els 50 decibels i es veu que Barcelona ja està per sobre.
1: Vaja.
4: Sí. Si funciona segons el que crida l'alcalde, Badalona seria pitjor, no? Perquè l'Albiol crida més que el Collboni.
1: No sé si va per aquí.
7: No, crec que no. Ah,
1: no.
7: Però bueno.
1: No ho sé.
7: No, doncs depèn molt de cada rànquing, però n'hi ha algun que situa a Barcelona com la segona ciutat més sorollosa del món, només darrere de Nova York.
1: Molt relatiu, eh?
2: Sí, de veritat.
1: Molt relatiu.
7: Sí, es veu que sí.
1: Perquè Muntanyola, jo soc de Muntanyola, i és tranquil·líssim fins que el diumenge els hi agafa tots per agafar la motosserra i desbrossar, que hi ha un soroll de Déu. Sí,
7: Bueno, però és un fet puntual, sí. No? Diguéssim que...
1: No sé si eren sorollosos els egipcis.
0: Doncs segurament. En algun moment ho deurien ser. Ves tu a saber.
1: Som mediterranis.
0: Però, clar, i som gent de festa. Sí. I d'estar...
1: Quina és la... Hi havia alguna festa sonada?
0: Moltes. Sí. N'hi havia una meravellosa, que era una festa que era consagrada a la deessa Hathor i que es regalaven quantitats ingents de cervesa, perquè... tothom s'havia d'embriagar, perquè la deessa Hathor és una deessa de l'amor i ells deien que l'enamorament i l'embriaguesa està borratxo, s'assembla molt.
7: S'assembla un punt que t'agrada a tu.
0: Llavors era, anem a intentar-ho, llavors què feien? Doncs vinga a beure cervesa i llavors així...
2: Les enramades d'Arbúcies.
3: Sí, sí, sí, ve de Grècia.
2: Sí.
3: Tot, i que, tot i que estem parlant d'Egipte.
1: Imagina't, imagina't. Imagina't a quin nivell
7: no
1: estem.
7: No anem bé.
2: No, t'escoltem molt, t'escoltem.
0: Sí. Ja, ja.
1: Home, jo em quedaria mitja hora aquí xerrant amb,
2: home,
1: amb
2: Irene. Més.
1: Que és interessantíssim. Només ens queda... Anem a fer la Renaixença un dia al Caire. Allà.
0: Això m'encantaria, jo us hi porto. Bé. Sí, jo crec que hi hem d'anar.
1: Hem de parlar amb el...
2: Home, fer sortides.
1: Parlem amb el Jordi Borda, home, de Catalunya Ràdio, el director.
3: El director.
1: Sí. I ja està. Vinc a entrar fins que li passem el pressupost.
3: Bueno,
0: però... que vingui, que també vingui.
1: Que vingui, també.
0: Sí, llavors segur.
1: I des d'on el faríem, però? Des de dins una piràmide no es pot, això.
0: No, però posarem vistes a les piràmides.
1: Vistes amb les piràmides a darrere.
3: Home, que maco.
1: Home.
3: Estarem frescos.
7: M'encantaria anar a Egipte.
1: Uf. Irene, doncs, ara quan parlem d'Egipte ja ens hi mirarem una mica més.
2: Home, i tant.
1: I almenys et tindrem
2: present. I truqueu, truqueu-la.
1: La trucarem.
0: Sí, sí.
1: Si tenim algun dubte direm, Irene, la corriola què? Hi era o no hi era?
3: Ara.
1: Aquella
3: ara.
1: Època. Això ho feien els esclaus o no ho feien els esclaus?
3: Ara.
1: Irene Cordón, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
0: Gràcies a vosaltres.
5: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Tranquil, que et paguem la gasolina fins a Gurb.
1: Àlex Vila.
4: Bon dia.
1: Mira, ho has de fer molt bé perquè he llançat el guió ja. L'he llançat a darrere, vull dir que...
4: Ben fet.
7: Estàs assegut com una persona normal, Àlex.
1: Sí, molt bé avui.
4: Què són les persones normals?
1: Exacte.
4: Qui és normal, qui no. No som tots humans.
2: No ens punxa ni sangrem quan surt mocs per les orelles.
1: Molt bé. Shakespeare.
2: Sí.
7: Shylock.
1: Àlex Vila, audiòfon. Què
4: audiòfon.
1: On t'has anat?
4: He anat a fer-me una audiometria.
1: Què dius?
4: Sí.
1: La visió aquella de les orelles?
4: Sí. Audiometria i joventut són dos conceptes que potser no estem acostumats a veure junts, però heu de saber que us heu de fer audiometria.
1: Sí, home. Almenys quan et treus el carnet de conduir amb 18 anys ja te la fas. Sí, sí.
4: Exacte. Potser, Peyu, si tu t'haguessis fet una audiometria, t'haguessis adonat que em falten unes quantes sessions amb el logopeda i no m'haguessis contractat.
1: No, jo ja em vaig contractar sent conscient d'això.
4: Sí. Aleshores, he anat a parlar amb la Urgell, de la Seu d'Urgell. Potser això és confós. Però...
1: No, s'entén perfectament.
4: Perfecte. I he anat a l'Òptica i Centre Auditiu Aural.
1: És curiós perquè el de les orelles sempre fan a les òptiques, no? Sí. Que no hi ha un lloc específic.
3: Bueno, sí, vas amb el metge.
1: Sí, però vull dir... que els audífons,
3: sí, és
1: no sé per quin motiu, els venen a les òptiques.
3: Perquè les ulleres van arrepenjades a les orelles.
1: Deu ser això.
3: I és el mateix metge.
4: Sí, que és veritat, sí, això. Sí. Aleshores, què va passar? Jo vaig dir, bueno, vaig un divendres, ja que vaig fins a la Seu d'Urgell...
1: Passes el cap de setmana
4: passo,
1: allà.
4: Passo, potser, si em ve de gust. Mm. Què va passar? Que, bueno, el cotxe... Jo vaig amb el cotxe dels meus pares i el cotxe dels meus pares va dir prou.
7: Un altre cop?
4: I em vaig quedar tirat enmig de la carretera.
7: Ai,
1: anant cap a la Seu d'Urgell.
4: Cap a la Seu d'Urgell.
1: On vas quedar tirat, exactament?
4: A Bagà.
1: I arribaves, eh?
4: Bagà.
7: I quasi.
4: Aleshores, tinc un àudio d'uns operaris que em vaig trobar a la carretera.
1: Endavant.
6: Aquí som els de manteniment d'aquí del tram aquest de la carretera i esperava que si feia falta alguna cosa, però bé,
4: bueno, sí.
6: Veiem que estàs estupendo.
4: Sí.
6: Potser ja s'arreglarà.
4: Sí. És que sí, em van reconèixer, em van dir, hòstia, per la veu, tu ets el de la Renaixença, t'escoltem, i jo, sí, sóc jo.
1: I estic fent un reportatge d'una audiometria.
4: Sí,
2: a la Seu d'Urgell.
4: Sí, avui no serà.
1: Com vas arribar?
4: Pues,
1: o no vas arribar?
4: Un altre dia, clar.
1: Que, ah, sí?
4: Home, clar, el cotxe no anava. El cotxe, no, o sigui, no, saps? Com el Gabriel Rufián quan intenta parlar català, que és com...
1: No acabava.
4: Bueno, vas va posar a parlar castellà, no? Com
1: sí.
4: Aleshores, jo crec, Peyu, que arribats a aquest punt...
1: Però tenim un reportatge...
4: On se m'ha espatllat el cotxe, sí. Vale? Jo crec, jo ja sé que tu no ets Pablo Motos, però m'hauries de regalar un cotxe.
1: No. Home, podem
4: Els de Vera,
1: sí.
4: Home, patrocinar una llonganisseta.
1: Estem a la llonganissa, de la llonganissa al cotxe hi ha un rosset.
4: Hem de pensar en gran.
3: El nano s'ho ha guanyat, també.
1: Sí.
3: Eh?
1: Sí, sobretot amb aquest magnífic
3: reportatge
1: de l'audiometria, que espero que arribi en algun moment.
4: Tinc.
1: Sí.
4: Vale? Aleshores... Seguim parlant de cotxes i audiòfons. És igual d'important revisar el cotxe que revisar l'oïda?
3: Bona.
4: Escoltem-ho. Tu creus que és més important portar el cotxe a revisió o revisar-se la oïda?
8: Revisar-se la oïda sí que és important, l'audició, i a vegades tendim a allargar-ho perquè hi ha un punt d'estigma, hi ha un punt també econòmic, però hi ha un punt d'estigma de dir, ostres, porto audiòfons, soc sord. No tothom que porta audiòfons és sord, té una pèrdua, però pot fer vida totalment normal.
2: És com dir que tothom que porta ulleres és cec.
4: Exacte. No tingueu vergonya a mostrar les vostres mancances.
1: Això ja és, ja és el segon dia que vas anar a la Seu d'Urgell, això, eh? Ja
4: això
1: vas
4: sí,
1: arribar.
4: Un dilluns a la tarda que ja, bueno, se'n va... Bueno,
1: ja hi vas anar amb una altra il·lusió.
4: Tu pensa que, clar, un reportatge de gravació fa 15 minuts.
1: Sí.
4: 4 hores de viatge, si sumes l'anada i la tornada, saps?
1: Clar.
4: Però què soc? Què em paguen aquí per conduir el cotxe? Em paguen aquesta secció?
1: Sí, noi.
4: Però, ei, jo content, eh? Vull dir, també ho he triat jo, eh?
1: Sí,
4: vull
1: sí.
4: dir, no, ningú m'ha obligat això, vull dir.
1: Exacte.
4: Que això, clar. Però també aquesta gent es mereix que algú vagi...
1: Que sí, que sí, que
4: és Catalunya, això,
1: sí,
4: també.
1: Que sí, tant.
2: Sí, sí, sí.
1: Eh? De fet, és Catalunya. No, també. Ho és. El també sol.
4: Molt ben corregit, això. Fi de la uïda. Aleshores, seguim amb més coses del reportatge, coses més interessants. Quant costa un audiòfon?
1: Endavant.
4: Uns quants diners.
1: 2.000.
4: Escoltem-ho.
9: Quan pot costar un audiòfon?
8: Un ventall d'uns 900 a uns 4.000.
2: Home!
8: Sí. Entra... Un ventall molt gran.
4: Sí, sí, sí.
2: Home, però la forquilla és molt gran.
4: És molt gran, sí. Et pots comprar un patinet elèctric o una bicicleta bona d'aquestes que es compra la gent ara per anar a esmorzar. Un audiòfon barat són 3 menús a l'àbac o 90 menús al barbaco. I un audiòfon car serien 3 alvocats, un mango i omplir el dipòsit del cotxe, no?
1: Sí, últimament, sí.
4: Com estan les coses, sí. Amb això de la inflació, que això és una cosa que a mi em fa una mica de gràcia.
1: Lo de la guerra em fa més gràcia, a mi encara.
4: Sí, també, no? I bueno, la inflació, bueno, aviam, jo escric aquí una broma. Jo l'escric malament, la broma no funciona. Responsabilitat meva.
1: Sí.
4: A mi que em diguis tu la inflació, que m'importa la inflació, per fer tu la teva feina perquè les coses no s'inflin. Aleshores, tinc uns consells, si els voleu escoltar.
1: Sí, home, sí.
4: Ja que vaig anar fins a la Seu d'Urgell.
1: Sí, home.
2: Dues vegades.
4: Tu...
2: Una i mitja.
4: Bueno, una i tornar, sí, una... S'ha entès. Endavant els consells.
8: Evitar exposició de soroll molt elevat, sobretot si és a la feina, gent que treballa amb màquines i tot això, posar-se protectors auditius.
1: Sí.
8: És molt important perquè quan som joves no ens n'adonem, però a la llarga acaben sortint aquests problemes.
1: Sí, sí.
4: Aleshores, bueno, jo treballant en aquest programa, no?, que està ple de màquines com l'Arnau, la Laia, la Mercè, tu, Peyu, Fel, el Xuri, tot l'equip tècnic, no?, i de guió, pues, a partir d'ara vindrem la...
1: Amb els taps.
7: Amb taps, amb els orelles.
1: Molt bé, molt bé.
4: Vinga.
1: Sobretot no porteu els nens petits als concerts, que això a vegades no.
4: Sí.
1: Veus una pobra criatura allà davant de l'altaveu que dius, mare de Déu, senyor. I els gossos, i ara t'explico també.
3: I a teatre tampoc.
1: No. Els nens no els porteu gaire enlloc. Àlex Vila, moltes gràcies. Que vagi bé.
4: A vosaltres.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Avui sona There is a Light That Never Goes Out, publicada l'any 1986 per la banda anglesa de rock alternatiu The Smiths.
2: Noi.
1: A una actuació televisiva als anys 80, el cantant del grup Morrissey va aparèixer amb un audiòfon posat i aquella imatge tan insòlita va generar molt ressò. El que aparentment semblava una cosa poc atractiva estèticament, ell ho va convertir en un gest tendre i fins i tot revolucionari. Resulta que ho va fer per animar una fan de la banda a qui li feia vergonya portar-lo i el necessitava.
3: Molt bé, tu.
1: Oita, tu.
3: Doncs escoltem una mica els The Smiths i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda del mur de Berlín.

0: Encant, que és...
1: Encant.
0: Sí, Kant.
1: Es diu Kant,
0: sí,
1: el gos.
0: En, com el filòsof. En honor del filòsof.
2: Ah, mira.
0: Kant, sí,
2: ah, mira.
0: Sí. És un gos crestat rodesià, que és una raça originària de Sud-àfrica.
1: No sé pas quin és, no sé pas quin és.
0: Ara veuràs la foto.
1: Vaig perdut amb això.
0: Això sí que és un llamp de gust.
1: Gos gros.
0: És un gos gros. A veure, veiem-lo.
1: A veure.
0: Mira'l.
1: Ah, bueno. No,
0: bueno, no és que no t'ho sembla. No t'ho sembla, però pesa 80 quilos.
1: Quan envieu fotos de gossos grossos, heu de fer com quan cau que la marça i al costat i posa una pilota de golf.
3: Exacte.
1: Heu de posar una pilota de golf al costat del gos.
0: Si no, no és percep, clar.
2: Que sigui a escala, o sigui, una pilota de golf per la qual la marça, ok, però per un gos de 80 quilos...
0: No queda bé.
3: Una bàsquet, una bàsquet.
2: Una bàsquet.
1: Posar-hi un...
0: O un nen.
3: O un metro.
1: O però un nen.
0: Un boi.
1: Un
0: nen no.
1: Hi ha nens grans i nens petits.
0: És veritat, tens tota la raó.
3: Un metro al costat.
1: Exacte, posar-hi un metro.
0: Vale, posem-hi un metro.
3: I una balança allà al costat.
0: En Kant és de Bellaterra i és del Jordi Tardós. Aquesta raça, a Rhodèsia, la fan servir, perquè us feu la idea una mica, és un gos per caçar lleons.
1: Mira,
2: apa,
1: ostres.
0: Ah, sí. Hòstia. Sí, és un gos ben parit.
3: Els lleons es cacen?
0: A Rhodèsia, sí.
1: A Bellaterra, no.
0: A Bellaterra no tenen costum, no. El Kant només té por una sola cosa, que és els avions que passen volant.
3: I els gossos, això... de veritat, encara donen una gràcia amb els gossos.
0: Què et passa?
3: Em foten gràcia, un gos va, i veu passar un avió i...
0: Bueno, tu també tens les teves coses i no ens fiquem amb tu.
1: Ara?
0: No?
1: No et fan por els avions a tu?
3: No.
1: A mi sí.
3: Però com passa per dalt al cel?
1: No me'l quedo mirant, no?
0: No. Mas, doncs el Kant sí, el Kant es queda mirant els avions i per això potser li no, té aquesta aire de pensador.
1: Ah, per això li diuen Kant, perquè representa que està filosofant mentre mira el cel.
0: Ah, exacte.
1: Molta imaginació als propietaris, també.
2: Sí, sí. Per la passejada d'avui mirarem el cel de l'antiga Grècia. Altra vegada ens endinsem fins a l'època d'esplendor de la ciutat-estat d'Atenes, bressol de la civilització occidental, de les lleis i la democràcia. Llàstima que en aquella època encara havien d'ajustar certes coses.
1: Avui passegem el gos per Atenes, any 621 abans de la nostra era. Mentre passegem pels carrers empedrats d'Atenes, hem de ser molt conscients que aquella polis serà on està a punt de néixer la democràcia, la filosofia i l'art occidental. El nostre gos, en Kant, tot i tenir un nom d'un filòsof del 1700, sabrà apreciar la passejada. De tota manera, l'any 600 abans de Crist, Atenes encara té alguns aspectes per millorar. Per exemple, la justícia.
3: O és com ara, no? Això és com, vull dir, això ho hem heretat de l'antiga Grècia.
1: Encara és un aspecte a millorar, la justícia.
2: Sempre ho serà.
1: Sí, a Grècia també. No sé si també
2: el que?
1: Els jutges de Grècia només t'entenen en castellà. No sé.
3: Segurament.
2: No, mai se sap.
1: En aquella època, la justícia funciona per tradició oral, per costum. Davant d'un delicte o una ofensa, un grup de nobles decideix quin serà el càstig per al delinqüent. Cada cas és diferent i no sempre s'aplica la mateixa pena.
0: Exigeixo justícia!
1: Què és aquesta boja?
3: Feia dies que no sortia.
0: Mira, el bou del veí ha entrat al meu hort i s'ho ha menjat
1: el
0: tot,
1: qui?
0: El bou.
1: El bou.
0: El bou del veí. Sí. El bou. I ara dit així sí que sona molt raro, no?
1: No, està
0: el
1: molt
0: bé. Bou del veí s'ha menjat tot el que tenia a l'hort. Saps què t'ho he dit?
2: Bueno, però quina culpa tinc jo? Saps?
0: No, tu no, el bou.
2: Bueno, el bou se m'ha escapat.
0: Hosta, el deixa suelto, el bou.
2: No, és un bou, saps?
0: Aquest bou ha d'anar amb morrió, eh?
1: La majoria dels delictes que passen a Atenes, un bou amb morrió.
2: A més, ja t'he demanat disculpes, perdona'm, ja
1: deia
2: està.
1: Deia que la majoria de delictes que passen...
2: Sí, bueno, però deixa'm...
1: Voleu parar de discutir?
3: Jo el que estic pensant...
1: Què?
3: És que hi ha gent, arribada a Catalunya fa poc, que diu, escoltaré Catalunya Ràdio per aprendre català. I ara sent aquesta conversa i diu... És impossible aprendre català.
0: És molt difícil el català.
1: El català és molt difícil.
3: És molt difícil, però...
0: Oh, però que nosaltres parlem en grec, eh? Estem parlant en grec, ara. Per això no s'entén.
3: Ah, betequit.
1: Deia que la majoria...
2: Antica.
1: Em voleu deixar explicar?
3: Sí, peio. Tens tota la raó.
1: La majoria de delictes que passen a Atenes són d'aquesta mena. Coses sense gaire importància, però que afecten el dia a dia de la gent.
2: Tranquils. El Consell d'Aristòcrates ha valorat el vostre cas. Li hauràs de donar 3 àmfores d'oli d'oliva perquè el teu bou li ha aixafat l'hort.
0: Sí, senyor! Això sí que és justícia! Bravo! Bravo pel senyor Consell dels Jutges. No sé com era això.
2: Jutge, soc jutge.
0: El jutge!
2: Però, a veure, ha dit 3 àmfores d'oli?
1: Sí.
2: 3 àmfores d'oli?
0: 3.
2: Home, però és molt! Aquesta dona hi tenia 4 merdes allà plantades, eh?
0: No. Què vols dir?
2: A veure, que... tenies, allà no. Hi tenies plantat a l'hort. També hem de tenir en compte una mica el dany moral.
0: Clar.
2: Del fet que el bou li hagi esclafat l'hort.
0: Ara ho has dit, això! Ara ho has dit!
2: No, però el dany moral, el dany de dona està fet a
0: poc. Jo és que estic! Si tu sapiguessis com estic! Estic destrossada, eh? Jo penso...
4: que ara ja no dormo, jo a les nits penso allà amb el meu hort, és que se'm trenca el cor.
1: Ja ho podeu veure.
5: Ja ho podeu veure. Per què és aquest drama?
1: Eh? Home, és que el teu bou li ha aixafat l'hort.
5: Però que hi havia plantat en aquest hort, però tant de drama, tanta cosa, hòstia.
1: La justícia tenen que és molt subjectiva. Ara bé, en delictes violents, llavors s'aplica l'ull per ull, dent per dent.
5: Bueno, doncs exigeixo justícia.
1: Què vols dir?
0: Què vols dir?
5: No, que jo també exigeixo justícia.
1: Per què? Què ha passat?
0: Què ha passat?
5: Perquè jo què sé, saps? Perquè a la veïna ha matat el meu bou.
1: Ah, sí, l'ha matat, eh?
0: No l'he matat.
5: L'ha matat, li ha fotut un hòstia i l'ha matat.
1: Ah, li has matat el bou, tu?
0: Bueno, escolta, massa, que he tardat, eh? Que ja tornava a ser dintre el meu hort menjant-se les meves mongetes, eh?
5: A veure...
0: Sí.
5: Una grega de 600 abans de Crist no hi havia mongetes a l'hort.
1: No hi havia. No,
0: però si ho has dit tu, que tenia mongetes.
5: No, no ho he dit jo, no ho he dit jo. A mi no em diguis que ho he dit, perquè jo no ho he dit. No hi havia mongetes. Aquesta dona ens està estafant a tots.
1: Sí,
5: a veure. Jo exigeixo justícia. M'ha matat el bou i dents per dents, cua per cua. No sé com ho heu dit.
2: Doncs si és un delicte violent, en aquest cas hem d'aplicar la llei de l'ull per ull.
5: Ara.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: A l'antiga Grècia, si una baralla algú t'ha fet saltar les dents, llavors tu li pots fer saltar les seves. Si algú t'ha tallat una mà, tu li pots tallar la seva.
5: Vinga.
1: I si algú t'ha matat un animal, tu li pots matar el seu animal.
0: Hòstia.
5: Tens bou?
2: Com que t'ha matat el bou, tens dret a matar-li el seu bou.
5: Però tu tens bou o no tens bou?
0: Bueno, sí, en tinc un parell allà darrere, però...
5: Doncs mira, un me'l carrego ja.
0: Hòstia.
1: Passejant per Atenes amb en Can podem trobar molts exemples de justícia aplicada d'aquella manera, sobretot en conflictes veïnals per qüestions de terreny, de bestiar o d'ofenses personals. Però a la polis d'Atenes s'està a punt d'aplicar un canvi radical. El Consell de Nobles ha escollit un nou legislador, un tal Dracó d'Atenes.
6: Hola, gente, sóc Dracó d'Atenes i vinc per aplicar uns canvis radicals.
1: Molt bé, Dracó. En Dracó d'Atenes va molt fort, eh? Diu que només farà dues mesures, però que seran contundents. La primera és que a partir d'ara les lleis seran escrites.
6: Sí, senyor. Res de fer-ho de memòria. A partir d'ara, paper i boli.
1: Bueno, si no hi havia mongetes, fill meu, paper i boli menys, eh?
6: Doncs fem, a partir d'ara, amb escarpa i martell.
1: Molt bé, escrit, eh?
6: Algun lloc ha de quedar escrit, tot.
5: Molt bé.
1: El segon canvi afectarà les sentències. En Dracó diu que, atenció, eh? Qualsevol delicte ha de ser condemnat amb la mort.
6: Qualsevol. Pena de mort per a tots els delinqüents.
1: En Dracó creu que amb aquesta decisió els delictes lleus s'acabaran. I ho diu seriosament. A partir d'ara, qualsevol delicte, per ximple que sigui, serà castigat amb la mort.
5: És bon braç, això.
6: Bueno, collons, ja veuràs.
1: Els habitants, a part que és un moment amb doble fila...
6: Va, pena de mort.
1: Pena de mort.
5: T'enfiles a sobre un cotxe?
6: Mort.
1: Els habitants d'Atenes hauran d'anar amb molt de compte. Una simple discussió pot acabar convertint-se en la pena capital.
2: Senyor, no vol dir que n'estem fent un gran massa de tot plegat.
6: Ja veuràs com així s'acaben les discussions entre veïns.
1: Els habitants d'Atenes poden ser condemnats per qualsevol fotesa.
0: Exigeixo! Sí, cagondena. Exigeixo justícia! La cabra del meu veí, s'ha acostat a la meva parcel·la, i se m'ha fotut l'aigua del pou.
6: Cap problema!
0: Que l'ha beguda tota!
5: Què? Senyora! Oi, se m'ha escapat ara la cabra!
1: També repassa els ballats una mica, també.
5: Que tinc tot molt suau, t'ho tinc.
6: No pateixis, cap problema. Pena de mort per l'amo de la cabra.
0: Potser ens hem passat una mica, No, no, mira, saps què t'ha dit? Que retiro la denúncia.
6: Que era una denúncia falsa?
0: No.
6: Doncs pena de mort per tu, me cago en Déu.
0: Per mi,
6: t'ha acabat la comèdia.
0: Hòstia.
1: Va molt fort, aquest home.
2: Va. Haver-ho pensat dues vegades. Que li tallin el cap.
0: Ara m'agrada. En sèrio?
2: És la llei,
0: que em tallareu el cap?
1: Sí. Només hi ha una excepció. Un homicidi accidental. Si algú ha comès un homicidi accidental, no rebrà la pena de mort, sinó que serà desterrat d'Atenes. És el món al revés, eh? Robar una simple gallina es castiga amb la pena de mort, però un homicidi involuntari es castiga, doncs, només amb l'exili.
6: És involuntari.
5: Carai, tio, surt més car, vull dir, és molt més barato, ja em deixeu-ho pensar. Lo barato és anar passejant, jo què sé, per la muntanya de Montserrat i fotre algú dalt a baix d'un barranc.
1: Sí.
5: I això,
1: sí.
5: I ja està.
1: Però això ha de ser accidental, eh?
5: Accidental. Llavors t'exilien.
6: T'estàs emmerdant.
1: Sí. Per exemple, si sense voler atropelles algú amb el carro...
5: Per exemple.
1: Que no tenim cap referent per associar-ho ara mateix...
5: Ah, jo no he pensat en res,
1: Doncs llavors t'exilien, en comptes de matar-te. Durant els dies següents, els atenencs viuen ben acollonits, passejant, embancant, no trobem ningú pel carrer. Ningú vol saltar-se la llei. Des d'un punt de vista filosòfic, però la situació és interessant. A través de la por de ser executat, en Dracó ha creat una societat sense cap delicte.
6: Què?
3: Què us ha semblat la jugada, eh? Aquí no hi ha ningú que se salti la llei, eh? Ni un paper a terra.
1: Penseu que fins i tot un adulteri es condemna amb la mort. Si la dona li fa el salt a l'home, ell té dret a matar-la.
0: Sí,
1: sí? Sí, sí.
0: Escolta, una pregunta. I al revés com va? També passa això? Vull dir que també una dona pot matar el seu home?
1: En Dracó opina que al revés no cal. No cal fer-ho. Si l'adúlter és l'home, la dona no el pot matar. Són coses de la burocràcia tenenca.
5: No ho hem vist necessari.
1: No.
0: Clar.
5: No ho hem trobat necessari.
0: Aquelles cosetes,
7: Dracó,
0: tontes.
5: És diferent.
7: Estàs patinant, fins ara. Anaves bé, però t'hauries de revisar.
5: Vols veure com et mato?
1: El passeig amb bancant s'ha tornat estranyot. Atenes ha passat de ser una ciutat plena de vida a una ciutat que viu amb la por al cos.
3: Quin canvi que ha fotut la ciutat, eh?
1: Sí.
3: Ara pots passejar tranquil.
1: A veure, abans també podies passejar-hi, eh? Vull dir que Atenes no tenia cap problema de criminalitat.
3: Ah, sí, però és que ara ni una por m'arroben, eh?
1: No, ja.
3: Ni mitja llimona s'ha
1: robat. No. Com que en Dracó diu que ha eliminat els delinqüents, ara falta eliminar els objectes culpables de cometre un delicte.
8: Aviam, perdona, no és que no ho entens bé?
1: Sí, ara ho explico.
3: Aquesta idea
8: els objectes...
3: us encantarà.
1: Sí?
3: Ja veureu. Digues, perquè és meravellosa.
1: Segons en Dracó, ara només falta castigar els objectes que provoquen una mort.
3: Clar.
1: Per exemple, si un home li cau una viga al cap
3: ara,
1: i es mor,
3: què hem de fer?
1: Aquesta viga se l'ha de castigar. Si un objecte inanimat provoca la mort d'algú,
3: què hem de fer?
1: Aquest objecte ha de ser desterrat d'Atena.
3: L'objecte. Si desterrem l'objecte, ja ningú més s'hi podrà matar ni fotre's mal.
0: Mira, saps que està pensant que hauríem de desterrar el ganivet que tenim a casa.
5: Ai, coi,
0: sí.
5: Què ha passat?
0: Sí, bueno, res.
5: Ah.
0: El ganivet que ha matat el meu marit.
1: Què dius ara?
0: Oh. Sí. Bueno, jo estava cuinant, saps? Estava allà a la cuina, allà fent així un sofregit de ceba, no? Allà. I l'esquena, per accidente, s'ha agafat i s'ha clavat 10 vegades així, a l'esquena del marit. Així.
1: El ganivet, eh?
0: Sí, per accident.
1: Llavors s'ha de desterrar el ganivet.
0: El ganivet.
1: Vostè no ha fet res.
0: No.
3: Jo crec, que del meu que ho has explicat, jo crec que aquest ganivet s'ha de desterrar. Vostè lliure o ganivet desterrat?
0: Sí.
1: Per sort, el despropòsit d'en Dracó durarà poquet. Les seves penes són tan extremes que la gent l'acabarà fent fora d'Atenes.
3: Però què esteu fotent?
1: Home, noi!
3: Però què esteu fotent?
5: Clar que sí, és que ja n'hi ha prou, eh?
3: Això.
5: Home, l'altre dia vau matar el meu germà només perquè m'ha robat dues figues, eh?
1: Hòstia. Els amotinats prenen els carrers i fan fora el seu legislador. En Dracó d'Atenes acaba sent desterrat d'Atenes. El nostre amic acabarà els seus dies vivint tranquil·lament a una illa de Grècia, lluny de la ciutat que el va veure créixer. Del seu codi penal en derivarà l'adjectiu draconià. Avui dia, quan diem que una cosa és draconiana, significa que és extremadament cruel o severa.
8: Fixa't.
3: Vaig deixar petjada.
1: Vas deixar petjada, nano, eh? I tant. Anem a veure si sobreviu el nostre gos. El gos, en Can.
0: Jo he agafat una de les persones més intel·ligents del públic.
1: Per
0: i espero
1: què?
0: Que en salvi aquest gos, que a mi m'agrada molt.
1: En què et
0: gos.
1: Bases?
0: Com et dius tu? Amb l'aspecte.
1: Intueixes, eh?
0: Glòria. I d'on ets, Glòria?
9: Soc de Sant Boi, però visc a les Planes d'Hostoles.
8: Visca.
0: Té món.
1: Les Planes d'Hostoles. El nom d'Atenes ve donat de la deessa grega Atena. Segons la mitologia grega, com va néixer Atena? A. Del melic del déu Apolo. B. Del cul d'un cavall alat.
8: Ja pot ser.
1: Quan arrenques, pot sortir una criatura per darrere. Quan arrenques el vol...
8: Sí.
1: O C, de dins del cap del déu Zeus.
9: Crec que és la C.
1: Creus
9: que
1: és...
9: Espero que sigui la C perquè no vull veure morir un gos.
1: Doncs és correcte!
5: Molt bé! Aquest públic culte!
1: En Can, el gos filòsof que sempre mira el cel, l'ha superat la passejada sense problemes. Hi havia el perill, si en Can fés una simple pixarada a la vorera, que en Dracó el condemnés a mort i ens matés el gos. Però amb el seu exili tot va tornar a la normalitat. Els lladregots poden robar pomes sense cap problema i els matrimonis poden fer-se el salt sense haver de pagar la pena capital.
3: Millor.
1: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
5: I en el vostre esperit!

0: Són les 6.
1: Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després que l'imputessin pel rescat de Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident ha negat haver mediat en el rescat de l'aerolínia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. El Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. El text ha de permetre a les comunitats autònomes eixugar part del seu deute amb l'Estat. En el cas de Catalunya serien 17.000 milions, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, que són propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. Donald Trump estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha afirmat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació que hi va haver a l'inici de la guerra cap al febrer. L'escalada del conflicte dispara el preu del petroli Brent per sobre dels $100 per barril. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25%, tot i la preocupació expressada per Christine Lagarde per l'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà. Lagarde suggereix una possible pujada del preu del diner al setembre, en funció de com evolucioni el conflicte i el seu impacte en els preus de l'energia. La calor nocturna durant la nit a Barcelona provoca més morts que les altes temperatures durant el dia. Així ho asseguren 2 estudis de la Universitat Politècnica que han analitzat dades dels últims 50 anys. Durant aquest temps, la temperatura mínima ha pujat 3,87 graus, gairebé el doble del que ha pujat la temperatura de dia. Penélope Cruz i Javier Bardem lluitaran pel Lleó d'Or a la Mostra de Venècia amb Bunker, el nou thriller psicològic del francès Florian Serres. La 83a edició del certamen, que se celebrarà del 2 al 12 de setembre, estarà marcada per la manca de paritat, amb només una directora entre les 20 pel·lícules en competició.
0: Esports.
2: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat al quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031. I el femení blaugrana Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França de 185 km de muntanya. L'equatorià ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'esloveta Dej Pogacar.
1: I la meteo, matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Puntualment tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també als massís dels ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud reforçant-se a la tarda.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions de qui us parla a aquesta hora durant aquesta nit. El meu nom és Joan Trias. Comencem. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i defensa públicament la seva innocència. 2 mesos després de ser imputat pel rescat de Plus Ultra i les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'exlíder socialista ha negat rotundament haver mediat pel préstec de l'aerolínia i haver participat en la creació d'una societat offshore per desviar diners. En canvi, on Zapatero ha estat menys clar, és amb les joies. Ha assegurat que va ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va donar. Repassem amb Txell Bellespí les afirmacions més destacades d'aquesta entrevista.
3: L'expresident espanyol nega qualsevol mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno.
0: con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de PlusUltra.
3: I subratlla que no sabia res de la concessió de les ajudes.
0: Yo no supe en ningún momento cuando se el procedimiento anterior que eran días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
3: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions pel rescat de PlusUltra i el vincula amb el cobrament del 1% de l'operació. Tot i això, no en fa sang.
0: No va con mi estilo ni con mi código de conducta renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él y las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial el suyo.
3: I afirma que l'empresa del seu amic Julio Martínez només hi feia de consultor, cobrant per una feina legal que declarava Hisenda.
0: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
3: Zapatero afirma que no va participar o impulsar la creació de cap societat offshore per desviar diners i nega que utilitzés les seves filles com a testaferro.
0: Nunca he pensado en un offshore, nunca he mirado lo que es un offshore y por tanto, efectivamente, no puedo hacer un offshore. E intentar que mis hijas fueran testaferro de algo, hombre, por favor.
3: Sobre les joies del seu despatx assegura que no hi ha delicte.
0: Entra con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
3: Zapatero admet que la situació és dura per a ell i per les seves filles i que pateix pel partit.
0: Estoy preocupado. Esto ha sido una situación para mí tan imprevista. Ha sido muy, muy duro. Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
3: I lamenta ser víctima de filtracions i d'un judici paral·lel.
0: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues, todo tipo de especulaciones.
1: Després d'escoltar aquesta entrevista a l'exvicepresident espanyol, la Moncloa li manté el suport. El Partit Popular, en canvi, acusa Zapatero de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols. Per sumar soci de govern, les explicacions de Zapatero són del tot insuficients. Madrid, Àngels Lafuente.
4: L'entrevista de Zapatero no ha canviat la posició del govern espanyol, que continua fent costat a l'expresident i demana que es respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Un suport que comencen a qüestionar els socis de l'executiu. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, considera que moltes preguntes han quedat sense resposta.
5: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
4: I Feijóo té clar, la situació de Zapatero és insostenible i més després d'una entrevista pactada, diu, sense aclarir ni contestar res. Pel líder del PP, tot respon a una estratègia de Sánchez per continuar governant.
6: Sánchez está en manos del señor Zapatero y el señor Zapatero está en manos de Julio Martínez. Lo que ha hecho ayer, lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública sobre que él no ha hecho nada.
4: I mentre que des del PSOE, Montse Mínguez referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials, el republicà Gabriel Rufián esperava més concreció per part de l'expresident.
7: Creemos en la justicia y confiamos en el presidente Zapatero y él dará las explicaciones oportunas cuando tenga que hacerlo. Hoy lo ha hecho.
8: Tiene pocas explicaciones o cero explicaciones para según qué cosas.
4: Els socialistes estan convençuts que Zapatero completarà i detallarà les explicacions quan declari davant el jutge.
1: I el Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per condonar parcialment el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat contret a través del Fons de Liquiditat Autonòmic, el conegut com a FLA. Per a Catalunya representaria la condonació de 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Junts i Esquerra han votat en contra de les esmenes a la totalitat de Vox i el PP li han facilitat que la proposició de llei pugui fer el seu recorregut parlamentari. Els juntaires, però, han retret a republicans i a PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Des d'Esquerra s'han defensat afirmant que és una conquesta política seva. Sentim el portaveu adjunt de Junts a la cambra, Josep Maria Cruzet, i la diputada dels republicans, Teresa Jordà.
9: Per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya?
10: I aquesta repressió no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
1: Des del Partit Popular consideren que el projecte de llei només ha servit per obtenir el suport dels independentistes a la investidura de Sánchez i ho han titllat de corrupció política. Mentrestant, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha argumentat que no es beneficien unes comunitats per sobre de les altres, sinó que es pretén generar un model just.
10: Y no todas las comunidades autónomas presentan el mismo nivel de deuda. No todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad. Es precisamente actuar con justicia.
1: Al marge d'aquest tema, aquest dijous també s'ha fet l'última votació pel que fa als objectius de dèficit, primer requisit per a la tramitació dels nous pressupostos. Com fa 10 dies, la cambra els ha tornat a tombar amb els vots en contra de Junts, el PP i Vox. Tot i aquest revés, el govern espanyol es manté decidit a tramitar els comptes.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, propers a l'Esboranc, provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac. Encara no se sap què va causar aquest esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el rec Comtal, que passa a prop de les vies. Des de Barcelona, a Cèlia Forment.
12: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
13: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras, no tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
12: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de Rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
14: I és es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
12: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esboranc.
13: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
12: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
1: I davant d'aquesta situació, Junts per Catalunya demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques. El portaveu parlamentari de la formació, Salvador Vergés, ha atribuït l'accident a la desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
15: El que reclamem és transparència, que se sàpiga realment doncs, el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
1: El Congrés, Esquerra Republicana, ha demanat la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, perquè doni explicacions sobre aquest esboranc i la seva afectació a la xarxa de Rodalies.
11: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Obrim ara pàgina internacional amb Donald Trump, que estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha explicat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació Fúria Èpica a l'inici de la guerra. Les hostilitats no s'han aturat aquest dijous. L'Iran ha denunciat un bombardeig nord-americà a l'illa de Qassam i Kuwait ha informat d'un atac de drons iranians prop de la frontera amb l'Iraq. El Regne Unit ha ordenat la retirada del personal diplomàtic que encara hi havia a Teheran. El dia que la República Islàmica ha dit que Londres és com còmplice de crims de guerra per haver autoritzat per primer cop l'ús de les seves armes militars per als avions de guerra nord-americans. En aquest context d'escalada del conflicte, el preu del petroli Brent s'ha disparat prop d'un 7%, més enllà ja dels $100 per barrils. També el Banc Central Europeu manté congelats els tipus d'interès al 2,25%, tot i que la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, està preocupada per la represa dels atacs a l'Orient Mitjà. En funció de com evolucioni el conflicte a la zona i el seu impacte en els preus de l'energia, l'organisme monetari podria tornar a pujar els tipus d'interès passat l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortea, Mires.
16: Durant aquestes vacances, el Banc Central Europeu dona oxigen a les persones que tenen préstecs o hipoteques contractades. Però al setembre, l'opció de pujar els tipus d'interès estarà novament damunt la taula. Alguns dirigents de l'entitat ja ho han plantejat aquest mateix dijous i la presidenta, Christine Lagarde, ha remarcat que els tipus queden congelats de forma momentània perquè en aquest últim mes la inflació ha baixat.
17: That's what...
18: Això és el que ens ha portat a prendre aquesta decisió de mantenir els tipus d'interès per ara.
16: Tot i la millora de la inflació, el Banc Central Europeu està preocupat per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb inquietud el nou front

0: Estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya demostren que a Barcelona les nits tropicals i tòrrides provoquen més morts per calor que les altes temperatures que hi ha durant el dia. Des dels anys 70 fins ara, a la ciutat les temperatures mínimes, les nocturnes, han pujat 3,87 graus, gairebé un grau i mig més que les diurnes. Barcelona, Montse Poblet.
1: Els dos equips de l'UPC que han estudiat la mortalitat per calor a Barcelona conclouen que les altes temperatures nocturnes causen com a mínim un 26% més de morts que la calor que es pateix durant el dia. Els efectes de l'illa de calor en què s'ha convertit la ciutat s'accentuen a la nit quan no hi ha brisa marina i, a més, una part important de la població s'està en casa sense climatització on costa dormir i recuperar-se. Josep Roca és un dels autors dels informes.
2: O sigui, el calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, que no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
1: Roca recomana revisar els llindars d'alerta per calor nocturna del Meteocat, que només s'activen a partir dels 27 graus. El Ministeri de Sanitat considera que per sobre de 24 ja hi ha risc per la salut.
2: 27 graus és una autèntica bogeria. Posa els llindars de forma molt, molt, molt exigent. Per tant, aquesta la paradoxa de que no es podem escapar al calor, creiem que és important i que ho hauríem de tenir en compte els serveis d'alerta pública per temperatures. No?
1: Aquest any a Barcelona ja hi ha hagut 30 nits tòrrides, és a dir, amb els termòmetres per sobre dels 25 graus. És la sèrie més llarga en aquestes alçades d'any des que es tenen registres.
0: El temps. Gemma Puig.
3: La nit i matinada tornarà a ser càlida, xafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al terç oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran. Un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge, amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda, que podran ser localment intenses.
0: I, de fet, la calorada d'aquest dijous ha deixat temperatures de 43 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Ha estat la màxima a Catalunya. A Ponent, on també s'han fregat els 40 graus, les màximes han arribat ben entrada la tarda. Una particularitat que té un impacte en la facturació de l'hostaleria, perquè les terrasses no s'omplen fins al vespre. Lleida, Júlia Albàcar.
4: La temperatura este dijous a Lleida ha arribat als 40 graus i, com passa sempre a Ponent, la màxima s'ha registrat a la tarda. De fet, la plana de Lleida és on les temperatures màximes arriben més tard, una particularitat meteorològica que s'explica perquè aquí no arriba la influència marítima. Aleix Serres, cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
5: La temperatura pot continuar pujant durant tota la tarda mentre hi ha radiació solar. Passada mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs, de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs de Catalunya.
4: Això té conseqüències per a l'hostaleria perquè implica que la gent no surt de casa fins al capvespre.
6: És l'última hora que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem, no? És feina que no traiem, vaja.
7: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
4: En canvi, quan el sol s'amaga, la poca influència de la marinada fa que la temperatura baixi ràpidament i que les nits siguin menys caloroses.
0: Aquesta onada de calor també ha afectat de ple el País Valencià, on a banda de temperatures de més de 40 graus, la forta humitat ha disparat la sensació tèrmica al voltant dels 50 graus. José Ángel Núñez, cap de meteorologia de l'AEMET a València, assegura que la sensació de xafogor ha durat hores en alguns punts. Són declaracions al Catalunya Vespre.
8: Hemos tenido sensaciones en zonas de la Ribera Alta, la costera, sensaciones de calor de próximas a 50 grados, además sostenidas por encima de 47-48 durante varias horas.
0: Segons dades de l'AEMET, la temperatura màxima registrada

0: El País Valencià ha estat a Bicorb, on s'han fregat els 44 graus, seguit dels municipis de Villena amb 43,7 i Alcoi amb 43,2. Aquestes temperatures han anat acompanyades d'un esclafit amb ratxes de fins a 90 km per hora a la zona litoral entre Santa Pola i Guardamar del Segura. De cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors. Això es desprèn d'un informe presentat elaborat per Pimec, que denuncia que no actualitzar els paràmetres de l'IRPF perjudica els assalariats. La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de la Patronal, Sílvia Gavarró, denuncia que, a la pràctica, això suposa un augment de la pressió fiscal per als ciutadans.
1: El fet de que no ens actualitzin aquestes quantitats, el que està fent és que ens estan aplicant una pujada d'impostos encoberta, que ningú la veu, que no es discuteix a nivell públic, però a la pràctica suposa que tots, perquè tothom cobra una nòmina, tots acabem pagant entre un 1,3 i un 3,2% més d'impost sobre la renda.
0: Pimec estudia que de cada 100 euros que apuja el sou una empresa, el treballador en rep entre 48 i 56 de nets, depenent del nivell de renda de l'empleat, mentre que entre 44 i 52 euros acaben a les arques públiques en concepte d'IRPF i cotitzacions. També l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant el 2025, un 13% més que l'any anterior. La major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i donacions, amb un frau de 137 milions. Els tècnics tributaris també han destapat un frau de 100 milions en l'impost del patrimoni i de 81 en el de transmissions. Aquests són els tres principals impostos que recapta la Generalitat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'agència tributària té més mitjans per combatre el frau.
2: Anem augmentant la capacitat de l'agència tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent l'agència tributària amb tots els seus serveis.
0: I una de cultura, Penélope Cruz i Javier Bardem seran a la secció oficial de la Mostra de Venècia en Búnquer, un thriller psicològic del francès Florian Zeller que competirà pel Lleó d'Or. La 83a edició del festival reuneix cineastes com Nanni Moretti, Werner Herzog o Martin McDonagh i reobre la controvèrsia per la falta de paritat. I és que només una de les 20 pel·lícules en competició està dirigida per una dona. Això sí, el director del certamen, Alberto Barbera, assegura que moltes de les històries que es projectaran enguany estan impregnades d'actualitat.
3: Les guerres, el canvi climàtic, les migracions, les fractures i els conflictes a l'interior de les famílies, les esperances i el temor dels adolescents, les creixents tensions socials, el llegat dels esdeveniments històrics del passat, que no ho és mai del tot. No crec que hi hagi cap altra modalitat artística i expressiva capaç d'exercir al mateix temps una funció estètica, cultural i social tan potent i apassionant com el cinema.
4: Potente e appassionante del cinema.
0: Fora de la competició destaca la presència dels germans Liam i Noel Gallagher per presentar un documental sobre la reconciliació d'Oasis.
5: Esports.
0: Amb David Ubach.
6: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club blaugrana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
7: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
6: Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany de 24 anys ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat el llistó alt.
8: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça que estic aquí per guanyar títol.
6: Per cert, que aquest divendres el Barça jugarà un amistós contra l'Europa a porta tancada, a la ciutat esportiva Joan Gamper. Del duel n'ha parlat el capità de l'Europa, Àlex Cano, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: El meu primer cop, que jugo contra el primer equip, llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit amistós a la pretemporada, però i tant que sí.
9: 3CAT Info.
6: Del femení blaugrana destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
10: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
6: Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca i al capítol d'arribades el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Per cert, que els de Manolo González jugaran dissabte contra el Sabadell a la ciutat esportiva de Níjar, que el seu tercer amistós. El lateral de l'Espanyol Omar considera que van pel bon camí.
11: Que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza. Estos dos últimos partidos pues creo que ha sido muy buenos.
6: Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè reforç de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És la d'Oleg Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028.
12: Estoy súper agradecido de poder formar parte en ese proyecto y espero que podáis disfrutar.
6: El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet al ciclisme.
9: 3CAT Info.
6: Per parlar del triomf en solitari de Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França, de 185 quilòmetres de muntanya des de Boiron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslové Tadej Pogacar. Això sí, Pogacar s'ha quedat sense el seu gregari a l'Emirates Brandon McNulty, que ha hagut d'abandonar amb gastroenteritis. Aquest divendres, 19a etapa, amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida i arribada a Gap, arribada al cim de l'Alpe d'Huez de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. I en tenis, Pablo Adosa ha accedit als quarts de final del torneig d'Hamburg, que jugarà contra l'egípcia Mayar Sherif.

0: Són 7:15.
1: Ha arribat l'hora de repassar les principals informacions. Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després de ser imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident socialista ha negat haver mediat en el rescat d'aquesta companyia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. I a partir d'ara us explicarem la situació de presó provisional i sense fiança per al detingut acusat de la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El detingut de 18 anys i que està investigat per un delicte d'homicidi vivia al mateix poble que la víctima. Tot apunta, però, que no tenien relació. La mare del nadó que va ingressar al Vall d'Hebron per maltractaments contradiu els metges i diu que va comentar als professionals de l'hospital que la criatura tenia lesions anals. Davant del jutge, la dona ha admès que el pare era maldestre en l'infant i que el tractava amb poc afecte. Tot i això, ha assegurat que no va veure mai cap agressió. Laura Antonell es converteix als 53 anys en l'escriptora de l'estiu gràcies al boca a orella de la llibreria de les Hores Mortes. La novel·la sobre la reconstrucció de la pròpia identitat no para de guanyar lectors des que es va publicar fa 2 mesos.
0: Esports.
2: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. I sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031.
1: I la meteo. Tindrem una matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Igualment, també tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també al massís dels Ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud que es reforçarà a la tarda. Comencem. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i nega haver intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Són declaracions que ha fet a Televisió Espanyola.
3: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento, cuando sé el procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
1: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions del rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament de l'1% de l'operació. Afirma que només feia de consultor i que cobrava per una feina legal que declarava a Hisenda.
3: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
1: Ha estat menys clar sobre les joies que van trobar al seu despatx i que els pèrits valoren en més d'un milió d'euros. Ha dit que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer.
3: Entra con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
1: Zapatero admet que la situació és dura per ell i les seves filles i que pateix pel PSOE.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi Reixac. Encara no se sap què va causar l'esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el rec Comtal que passa prop de la via. Cèlia Forment.
4: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
5: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo. No ha habido movimientos después del incidente.
4: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
6: I això es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
4: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esboranc.
5: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
4: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent, i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
1: I mentre Adif continua investigant les causes de l'ensorrament, alguns experts apunten que podria ser un problema de càlcul o una mala execució que hauria ha fet cedir un mur de les obres. Ho ha explicat Joan Martínez Bofill, que és vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat, que una paret del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul. Òbviament es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges. Es fa un projecte, però clar, aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. Això, és una situació que és molt complexa.
1: Bofill sosté que aquest cas és diferent al del Putxet, on també es va crear un esboranc arran de les obres de la línia 9 del metro, però sense que s'ensorrés cap mur. I l'entorn de la plaça de Sants a Barcelona recuperarà la normalitat aquest divendres al matí després que s'hagi pogut retirar la màquina perforadora que va provocar una fuita de gas dimecres a la nit. L'accident va deixar 8 persones ferides i una columna de foc que va cremar durant més de 12 hores. Els tècnics encara investiguen què va fallar, perquè el trencament de la canonada es va produir al migdia i no va ser fins a la nit mentre es feien les tasques de reparació que hi va haver l'explosió. El tinent d'alcalde, Albert Batlle, sosté que el consistori i exigirà explicacions.
8: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus estem tots obligats a revisar tots els procediments i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes tres accions a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres com a Ajuntament el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a la vegada també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
1: Tot i que no va caler evacuar cap veí, alguns comerços propers a la zona no han obert aquest dijous pel dispositiu dels bombers i per les tasques de retirada de la màquina, que s'han hagut de fer amb una grua de grans dimensions. L'evolució dels 8 ferits és favorable.
0: 3CAT Info.
1: La mare del nadó maltractat entra en contradicció amb els metges i assegura que va comentar que l'infant tenia lesions anals. Ho ha explicat davant la jutge en declarar per segona vegada. Reconeix que l'home tractava l'infant amb poca traça i manca d'afecte, però ha assegurat que mai va veure cap agressió. Barcelona, Cristian Roldán.
9: La dona havia fet cerques a internet sobre fissures anals i ha defensat que va comunicar als metges que havia identificat aquestes lesions en el seu fill, una versió totalment contrària a la que van donar els facultatius actius la setmana passada davant el jutge. Durant la declaració de prop de 3 hores també ha negat cap tipus d'implicació amb els maltractaments, però ha puntualitzat que ella passava poca estona amb el nadó perquè s'estava recuperant de les complicacions del part. Per tot plegat, ha demanat poder veure el bebè que ara viu amb una família d'acollida, una qüestió sobre la qual el jutge encara no s'ha pronunciat, però que la Fiscalia ha criticat enèrgicament. El pròxim dijous, 1 d'octubre, seguiran les declaracions. Serà el torn de més metges, entre ells la cosina de la mare de la criatura.
1: I han decretat presó sense fiança per l'home detingut per la mort violenta d'una veïna de Soses, al Segrià. Això va passar el cap de setmana passat. Se l'investiga per un delicte d'homicidi. Lleida, Noelia Caselles.
10: Els Mossos el van detenir dilluns a la tarda a Soses i aquest dijous ha declarat a Lleida davant la magistrada que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un noi de 18 anys que ara vivia al mateix poble que la víctima, a Soses, i tot apunta que no tenien relació. Els fets van passar dissabte a la nit quan la dona, que tenia 75 anys, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar. L'animal va aparèixer sol al poble i això va donar el senyal d'alarma. Una estona després van trobar el cos en un camp de panís força a prop del camí per on passejava i tenia senyals clars de violència. La policia continua investigant què va passar i quin pot ser el mòbil del crim.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Continuem. L'acord nuclear entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita està condicionat al fet que la monarquia del Golf Pèrsic normalitzi les relacions i reconegui l'estat d'Israel. És a dir, que signin els acords d'Abraham. Aquestes són les condicions que imposa la Casa Blanca. Ho confirmava la portaveu del seu govern, Caroline Levitt.
11: Sí, aquest acord amb l'Aràbia Saudita, l'acord energètic, depèn d'aquesta condició pel que fa al president. Així que continuarem parlant amb els nostres homòlegs saudites per finalitzar la negociació i que s'uneixin als acords d'Abraham molt aviat.
1: El govern de Benjamin Netanyahu ho veu com una oportunitat històrica per la pau a l'Orient Mitjà, Jerusalem. Jordi Brascó.
12: No ha estat fins que Donald Trump ha inclòs Israel en l'equació de l'acord entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita que Benjamin Netanyahu s'hi ha referit. Això sí, a través d'un comunicat escrit molt breu de part de la seva oficina en què s'ha limitat a dir que la inclusió de l'Aràbia Saudita als acords d'Abraham suposaria un pas endavant històric per la pau a la regió. Netanyahu també s'ha penjat una medalla assegurant que aquest escenari només és possible ara gràcies al fet d'haver debilitat l'Iran i els seus aliats. Però el cert és que la normalització entre Israel i l'Aràbia Saudita ja havia sonat amb força l'any 2023 i, de fet, hi ha qui argumenta que els atacs del 7 d'octubre de Hamas tenien com a objectiu, entre d'altres, evitar precisament aquest acord. Des del principi de la guerra a Gaza, l'Aràbia Saudita ha deixat clar en repetides ocasions que no reconeixerà Israel mentre no hi hagi un progrés irreversible cap a l'establiment d'un estat palestí. Una línia vermella per a Netanyahu i per a l'enorme majoria dels candidats que es presentaran per intentar rellevar-lo en les eleccions de l'octubre.
1: I a la Gran Bretanya, 120 milionaris, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, demanen al nou primer ministre Andy Burnham pagar més impostos per revertir la desigualtat. Londres, Quim Olivares.
13: El grup Patriotes Milionaris admeten que la riquesa s'ha concentrat en mans d'un grup petit durant massa temps i que la democràcia del país n'ha pagat un preu. Proposen ara reduir la desigualtat amb un impost del 2% sobre la riquesa superior a 10 milions de lliures, que podria recaptar uns 24.000 milions de lliures l'any. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim-los a tots dos.
14: Molta gent està preocupada per la desigualtat al país. Econòmicament, què es pot fer de manera diferent? Un impost sobre el patrimoni, per exemple, per als superrics?
15: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però alhora no vull ser percebut com algú que ve amb rancúnies i agendes o a demonitzar un grup.
13: Andy Burnham no descarta introduir l'impost de patrimoni per les grans fortunes, però el seu antecessor, Keir Starmer, no ho va fer per por que molts milionaris traslladin la residència fiscal fora del Regne Unit. Des que Burnham ha arribat al poder, ha promès diverses mesures per alleugerir la crisi del cost de la vida, com ara abolir l'IVA de la factura de l'electricitat o congelar el preu del bitllet de bus. Molts tenen dubtes de com finançarà aquestes mesures sense trencar la disciplina fiscal.
1: Tornem a Catalunya. Malgrat que el pic de l'onada de calor ja ha passat, el risc d'incendi continuarà sent molt alt els pròxims dies. Els agents rurals mantindran tancats aquest divendres els 7 parcs naturals que ja els han tingut sense accessos durant el dijous i situen el nivell extrem per risc de foc a 160 municipis de Catalunya. La falta de pluja, les humitats baixes, fan que el mapa de risc dels agents rurals estigui pintant pràcticament tot de color vermell. Es mantenen tancats els parcs naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, el Montsant i també Montserrat. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i també respectar les restriccions. Sentim declaracions a Catalunya Ràdio de Jordi Passalaigua, cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals.
16: Continuem estant en una situació delicada, perquè portem molts dies amb aquestes condicions extremes i, per tant, encara doncs, que hi hagi un canvi en les temperatures o en l'humitat, tot i així, doncs, la situació continua sent complicada i, per tant, demanem la màxima precaució, sigui on sigui, a tot el territori de Catalunya i, sobretot, a les activitats al medi natural.
1: I també 10.000 persones han estat desallotjades a la Comunitat de Madrid per tres incendis forestals que continuen actius i descontrolats. Són veïns dels municipis de Villa del Prado, Sant Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa i Aldea del Fresno. El govern d'Isabel Díaz Ayuso sosté que la situació és crítica i per això s'han declarat en la situació operativa en nivell 3, que suposa demanar la coordinació del Ministeri de l'Interior per fer front als focs.
0: El temps.
1: Amb Gemma Puig.
17: La nit i matinada tornarà a ser càlida, xafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al terç oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran. Un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica, de forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta sens dubte serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda que podran ser localment intenses.
0: 3CAT Info.
1: Continuem. Brussel·les ha multat Google amb gairebé 900 milions per abús de posició dominant. D'una banda, acusen la multinacional nord-americana d'afavorir els seus propis serveis en les cerques i d'amagar la competència. Per exemple, això passa quan algú vol comprar un producte i la primera plataforma que veu és Google Shopping. Sentim Thomas Regnier, portaveu de la Comissió Europea.
18: A la Unió Europea, les empreses tenen dret a competir en igualtat de condicions i els consumidors tenen dret a triar ofertes alternatives més barates.
1: Europa també ha sancionat Google per impedir que els creadors d'apps puguin vendre el seu producte lliurement en obligar-los a fer servir la seva botiga d'aplicacions. El gegant tecnològic ha de pagar ara la multa en 2 mesos. Aquests 900 milions d'euros, però, són només el 0,2% de facturació de Google. També una altra empresa, la companyia Ford i la seva seu Almussafes, a la Ribera Baixa. Les dues companyies, Ford i la xinesa Geely, han signat un acord per crear l'any que ve una empresa conjunta per fabricar nous vehicles a la planta valenciana. Això garanteix la continuïtat d'aquesta seu automobilística on treballen més de 4.000 persones. Ens ho explica des d'Almussafes la Pepa Ferrer.
19: La xinesa Geely i Ford crearan una empresa conjunta que serà realitat el 2027 i començarà a fabricar el 2028, amb l'objectiu de maximitzar la productivitat de la planta d'Almussafes. Els presidents Sánchez i Llorca, tots dos presents a l'acte, han lloat una aliança que posa fi a la incertesa dels treballadors, segons han dit. I és que la nova empresa absorbirà tots els treballadors de Ford amb les condicions actuals. Víctor Yang és el president executiu de Geely.
20: No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
19: Per als sindicats es tracta d'una victòria col·lectiva. Carlos Faubel, UGT.
21: Pero que a nadie se le olvide, y quiero ser muy claro, las baterías y la tecnología podrán venir de fuera, de muy lejos. Las condiciones laborales llevan la firma, la historia y los derechos del convenio de Ford Almussafes.
19: A Almussafes es fabricaran 5 vehicles, 3 de Ford i 2 de Geely.
1: I dues platges de Tarragona incorporen un sistema únic a Catalunya per fomentar el bany autònom de les persones cegues. A partir d'una polsera que emet sons i d'unes balises instal·lades a la sorra, es poden orientar i banyar-se. El sistema es pot adquirir a les instal·lacions de la Creu Roja. Tarragona, Jordi Barranca.
22: La platja de la Rabassada, Tarragona, i la de Cunit són les dues úniques de tot el país que l'incorporen. Els usuaris poden entrar a l'aigua gràcies al so que emet una pulsera amb tres botons. Se'ls proporciona quan demanen el servei a les instal·lacions de socorrisme. El sistema es complementa amb les balises lligades a la sorra que els guien cap a l'aigua. Agustí Sánchez, gerent de l'empresa Silen, la impulsora del projecte.
23: Se pot orientar en qualsevol moment dins de la platja, tant a l'hora d'entrar com a l'hora de sortir i dintre de l'aigua amb les balises que hi ha a l'aigua. Tenim un dispositiu al carrer, que és el que s'activa amb el bastó que normalment porta els invidents. A l'arribar ja li dona la benvinguda, avisa també el socorrista que li dona una pulsera.
22: L'objectiu és fomentar l'autonomia de les persones cegues i, per tant, facilitar que es puguin banyar soles. Mentre es banyen, un equip de socorrisme els supervisa des de la sorra. Rocío Calferrada és tècnica de l'ONCE.
24: Entrar a lo mejor no es tan difícil, pero salir sí que es complicado, ¿no? A la hora de salir solos, de ubicar incluso pues donde he dejado mis cosas, ¿no? Entonces, este sistema les viene muy bien, tanto si vienen solos como acompañados, para ser lo más autónomos posible, que al final és l'objectiu de l'accessibilitat.
22: És un servei gratuït i disponible fins al 15 de setembre, cada dia de 10 del matí a les 8 del vespre.
1: I han localitzat el primer niu de la temporada a Catalunya de tortuga, careta o babaua. És a l'Estartit i conté 71 ous. Girona, Laia Claret.
25: S'han localitzat a uns 10 metres de l'aigua i l'han traslladat a una zona més arrecerada que han protegit amb balises perquè no hi entrin persones o depredadors. Científics i voluntaris vigilen la zona. És una espècie de tortuga marina que ha canviat el seu comportament pel canvi climàtic. Fa 20 anys només venien exemplars joves, però ara venen femelles en època de reproducció. Sílvia Giral és oceanògrafa de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins.
26: El que ha passat és que les seves zones de nidificació més estable està augmentant la temperatura, cada cop és menys viable, però també s'ha sumat que a les nostres platges, cada cop més, la temperatura de les nostres platges és més viable per aquesta nidificació durant més temps.
25: L'any passat va ser una temporada rècord. Es van localitzar 11 nius a la costa catalana amb més d'1 miler d'ous, dels quals en van néixer gairebé 560 tortugues.

0: La prestigiosa companyia britànica de dansa Hofesh Schecter ha estrenat dins el festival grec la seva darrera creació, Theatre of Dreams, en què explora la ment i el món del subconscient. Es podrà tornar a veure aquest divendres al Mercat de les Flors. Qui ja hi ha anat és la Marta Vives.
1: Cortines que s'obren i es tanquen com frames d'una pel·lícula, trossos de somnis o pensaments que van i venen, i darrere de cada una s'hi amaguen cossos que es mostren, que esperen, que fugen, que es desitgen, que ballen. Theatre of Dreams és la força del moviment sinestètic en molts espais creats a partir de la il·luminació de les cortines, ple de cossos que s'organitzen, que s'escolten, que es coordinen i que converteixen el caos en ordre, l'energia en força, la violència en dansa. 12 ballarins que desafien qualsevol gest impossible, acompanyats de 3 músics en directe en un muntatge que ha fascinat la platea del Mercat de les Flors. Hofesh Schecter ens ha fet delirar fins al final, amb un somni absolutament fascinant que ens ha constatat un cop més perquè són una de les companyies més importants d'aquest moment de la dansa contemporània de tot el món.
0: I el boca a orella ha fet que la novel·la La llibreria de les hores mortes s'hagi enfilat a la llista dels més venuts 2 mesos després que es publiqués. L'autora és la fins ara desconeguda Laura Antonell, que als seus 63 anys s'està convertint en l'escriptora revelació de l'estiu. És la història d'una noia de bona família de Barcelona que és desheretada i va viure al Raval. Allà reconstrueix la seva identitat i decideix obrir una llibreria. Una història tendra que ha escrit Laura Antonell, que va debutar amb el llibre autoeditat Un polsim de sal. Dedicada tota la vida a una botiga d'esports, al seu Taradell natal, l'èxit que li arriba als 63 anys l'ha sorprès, però l'ha refermat com a escriptora.
2: És fantàstic i no ho esperava de cap manera que això anés a més, però sí que és veritat que el boca a orella està fent miracles. Tiraré endavant, tant és tenir-ne 63 com 64. Si les coses han de sortir bé, surten bé i punt. 2020 es va morir el meu marit. Les hores que no he passat amb ell les he empleades a escriure. Sempre els llibres estan dedicats a ell.
0: Decidida a seguir el camí que acaba d'emprendre, ja ha escrit una novel·la negra, vol reescriure el seu primer llibre i també treballa en una nova novel·la. Esports. Amb el David Ubach.
3: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club blaugrana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
4: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
3: De Jong es va lesionar jugant al Mundial amb els Països Baixos i fins i tot va disputar infiltrat els 2 darrers partits. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany, de 24 anys, ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat el llistó alt.
5: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça que estic aquí per guanyar títol.
3: Per a Adeyemi, el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables.
6: 3Cat Info.
3: Del femení blaugrana, destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
7: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
3: Graham, de 31 anys, va arribar a l'equip blaugrana el 2019, procedent del Wolfsburg, i ha guanyat 23 títols en total. I encara relacionat amb el Barça, Marc Siria, precandidat a les últimes eleccions a la presidència, ha descartat impugnar els comicis, encara que la resolució del Tribunal Català de l'Esport parcialment li ha donat la raó. Això sí, Siria ha demanat al club que el reconegui formalment com a candidat i n'ha explicat els motius.
8: Volem reparar i volem crear doctrina perquè això no torni a passar. Fem primer aquest pas, anem de vacances i en seguim parlant.
3: Síria, que es va quedar a 90 signatures de passar el tall, demana que revisin les més de 300 firmes que se li van invalidar. Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva cessió al Mallorca. I al capítol d'arribades, el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada.
9: Estoy súper, súper ilusionada. Soy una privilegiada de venir al Badalona justo en este momento, que será de los proyectos más ilusionantes del fútbol femenino. Y ser partícipe de ello, pues es un privilegio.
3: Obrim bloc poliesportiu en bàsquet.
6: L'actualitat esportiva a fons.
3: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És la d'Oleg Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028. El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet passem ara al ciclisme. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França de 185 quilòmetres de muntanya des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslovè Tadej Pogacar. Aquest divendres, 19a etapa amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alt d'Oest de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. El director esportiu del conjunt Pinarello, Àlex Sanz, ha valorat els micròfons del Tot Costa com veu el final de Tour amb el doble final a l'Alt d'Huez.
10: Lo que és el guanyador final no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels cinc primers de la general. Donarà joc, no?, per fer un canvi, i el dissabte és una etapa molt dura. Qualsevol cosa pot passar el dissabte.
6: 3CAT Info.
5: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon divendres. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dia que ens llevem amb 16 graus a Artés, 19 a Cabanes i 25 a Gandesa. Jofre Genoé, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Ahir vam arribar als 43 graus a Vinebre i ahir, com ja avançaves tu, el termòmetre ja no s'hauria d'enfilatant, eh?
1: Sí, ahir va tocar sostre. A partir d'avui comença a recular, una reculada d'augment que costarà de notar. En tot cas, serà diumenge, potser el dia que ho notarem més i de manera general. Avui recularà en el sentit de que les temperatures més altes, com arribaran als 40 graus, a Ponent. Per tant, tot plegat es tradueix encara en una jornada molt calorosa i de prova d'això és que les temperatures aquesta matina són més altes i tornen als valors tòrrids en molts sectors de la costa i també gairebé tòrrids fins i tot a l'interior, en punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre, però a més aquesta tarda, amb aquesta tendència que el termòmetre ja no s'enfili tant com ahir i aquest context de molta calor, sí que hi haurà més núvols i és que s'inicia doncs aquesta tendència a canvis una tarda amb l'arribada de nuvolades per Ponent que poden donar alguns ruixats cap als ports, però sobretot a l'Alt Pirineu i també, de manera puntual, no descartem alguna nuvolada que des de Ponent avanci per tota la depressió central Prepirineu i no descartaríem que alguna d'ella, encara que doni poca aigua, pugui doncs tenir algunes ventades com les que vam tenir dilluns, algun petit esclafit de manera local. Tot això obre les portes a més canvis al cap de setmana. Comença a retirar-se aquesta bombolla d'aire càlid africana de tantes setmanes que ens ha dut tots aquests episodis de tanta i tanta calor i almenys transitòriament fins la setmana que ve parlarem d'una situació diferent i concretament al llarg del cap de setmana amb ruixats i alguns xàfecs o tempestes que localment podrien ser intenses, sobretot les tardes tant de dissabte com de diumenge.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per tant, tenim aquestes temperatures que comencen a baixar lentament, però que encara seran altes. Tenim ventades i això només vol dir una cosa, que és que tenim encara risc d'incendis. De fet, tenim la majoria dels municipis del país en risc o molt alt o extrem per focs forestals. El que passa és que, toquem fusta, la situació està raonablement tranquil·la, tot el contrari que Madrid.
2: En la Comunidad de Madrid estamos viviendo una situación crítica de incendios forestales múltiples. Al incendio de Almorós, que se reactivó también al mediodía, se sumó un nuevo incendio en Villa del Prado y también, fruto de un coche ardiendo en la carretera 501 en San Martín de Valdeiglesias, un tercer incendio con un potencial...
0: El govern espanyol, a petició de la Comunitat de Madrid, aquesta mateixa matinada, ha declarat l'emergència nacional per aquests tres focs que detallava el conseller d'Interior de Madrid, tres focs que cremen a la comunitat, tres focs que cremen fora de control i n'hi hem d'afegir un quart incendi a la província d'Àvila. En conjunt, han obligat a desallotjar més de 10.000 persones, en concret 11.500 persones que estan desallotjades. Això de l'emergència nacional segurament us sonarà perquè s'ha declarat només una vegada, per l'apagada. L'apagada aquella que vam tenir l'any passat i implica bàsicament que el Ministeri, a través dels bombers de l'Exèrcit, és qui coordina totes les feines d'extinció i pot mobilitzar recursos de qualsevol administració. Aquesta és la situació ara mateix dels incendis, el risc alt o molt alt a Catalunya, una situació molt complicada a Madrid, una situació molt complicada a França, allà són 30.000 les persones desallotjades, però mentrestant, a Catalunya també un dels motius de debat polític i tècnic continuen sent les obres públiques després dels incidents dels últims dies. Adif assegura als veïns del barri de Vallbona, a Barcelona, que l'esvoranc a les obres de soterrament de les línies de Rodalies no afecta ni afectarà els seus habitatges. Avui tornarem en directe per veure l'última hora i per veure, sobretot, una afectació que sí que està clara i sí que és visible a Rodalies.
3: Para ir a Bellvitge, a Gurnal, y me la he encontrado que está cerrada y que por el momento vayamos a coger la R4.
4: Ahora un tren sin parada y ahora verá usted que el tren para. Aquí tiene sin parada. Luego anuncian que viene uno para Terrassa. Para Terrassa está aquí y cuando ya se ha ido anuncian que viene.
0: Aquesta és una de les conseqüències de retruc d'aquest accident, d'aquest esvoranc a Vallbona. Recordem un enorme forat que es va empassar una grua sencera i com que això passa al costat de les vies, doncs tenim la R2 tallada, la R2 nord tallada, la R11 tallada. Ahir, com sempre, en aquests casos, molts usuaris es queixaven de falta d'informació. Tornem en directe avui per veure si avui els mecanismes funcionen millor, per veure també què diuen els veïns. Avui hi ha ple municipal a Barcelona, l'últim abans de les vacances, i tot aquest esvoranc, no només aquest, sinó el del Putxet o l'explosió de gas cas al barri de Sants de Barcelona, molt probablement hi apareixeran, però si parlem de plana política, el que han acabat ja la feina pràcticament són el Parlament i el Congrés abans de les vacances.
5: Votos emitidos 348, votos a favor 170, votos en contra 178, ninguna abstención, no se aprueban las enmiendas.
0: A Madrid, amb la votació aquesta que sentíem, que és la que ha permès amb el vot de Junts tramitar la llei que pretén perdonar part del deute de les comunitats a l'Estat, però en canvi això avançava el camí que s'haurà d'abordar en les pròximes setmanes. De tota manera, els passadissos del Congrés, al marge del que es votava dins de l'hemicicle, ahir els passadissos només es parlava d'una cosa.
6: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento cuando se el procedimiento anterior quedaban días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
0: Es parlava ahir molt de l'entrevista i de les explicacions de l'expresident Zapatero, on va negar haver participat en el rescat de Plus Ultra en contra del que afirmen els dirigents de la companyia i del seu amic i empresari Julio Martínez. Tot i això, Zapatero no va voler aclarir d'on van venir les famoses joies. En fi, avui ho guardarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Analitzarem l'entrevista, parlarem amb el periodista que la va fer, amb el Javier Ruiz, i també parlarem de les possibles conseqüències. De moment no ha canviat gran cosa. Sembla. El PSOE continua tancant files amb l'expresident Zapatero, Sumar reclama més explicacions i el PP ho considera directament una presa de pèl. Així comença aquest divendres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Tot això ho abordarem a partir d'ara mateix aquí al Matí de Catalunya Ràdio i d'aquí una horeta i mitja a l'Àgora, avui amb l'Arturo Puente, la Marta Monforte, el Marc Bataller i la Sònia Andols, però de moment... Pol Foradada, Sílvia Solana, Sílvia Comet, com esteu? Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Emergència nacional.
9: El Ministeri de l'Interior ha assumit el control per l'extinció dels grans incendis forestals que afecten les localitats madrilenyes de Villa del Prado i Sant Martín de Valdeiglesias i també Burgo, Ondo, Ávila, Castella i Lleó. Hi ha 11.500 persones evacuades. Carlos Novillo, conseller d'Interior de la Comunitat de Madrid.
2: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
10: El nivell 3 d'emergència només s'havia activat una vegada durant l'apagada general de l'any passat. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, ha fet la petició cap a les 10 del vespre amb un tuit i dues hores més tard el ministre Fernando Grande Marlaska justificava la decisió per la concurrència dels focs, unes condicions meteorològiques especialment adverses per les altes temperatures i el vent i la necessitat de mobilitzar un important volum de recursos des de diverses administracions.
11: Algunes imatges del satèl·lit mostren que la columna de fum d'aquests focs arriba fins i tot al sud de Catalunya, a més de 500 quilòmetres de distància. La ciutat de Madrid està coberta de fum, la pudor ha cremat és molt evident. La vicepresidenta tercera i ministra de la Transició Ecològica, Sara Aggesen, presidirà aquest matí la reunió de seguiment al centre de coordinació.
0: Ajuda a Europa.
9: 30.000 persones han estat evacuades a França, on també s'està vivint una situació molt complicada pels incendis forestals d'una intensitat inèdita. Aquesta nit el president Macron ha demanat l'activació del mecanisme de protecció civil de la Unió Europea que li permetrà rebre ràpidament reforços aeris d'altres països.
10: El foc més important és el Departament Atlàntic de la Gironda, que ha obligat a evacuar 20.000 persones de la zona del Cap Ferrer, plena de turistes en aquesta època de l'any. Philippe de Gonville n'és l'alcalde.
12: Els bombers han desplegat mitjans terrestres i aeris importants i lluiten amb coratge contra un incendi que s'escapa de les normes. A les persones confinades els demano que s'estiguin confinats i els evacuats que no intentin tornar a casa seva.
0: Manté el suport.
11: L'entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero no ha canviat la posició del govern espanyol o del PSOE respecte a l'expresident espanyol.
6: Quiero expresar mi gratitud a todas las personas que están confiando en mí y lo hacen, que no lo hagan por fe ni por cariño, que lo valoro muchísimo y en mi corazón estará siempre este momento y el apoyo que me ha dado el partido, el secretario general del partido, el presidente de gobierno, tanta gente, ¿no? Que lo hagan por los hechos, creo que es mi deber.
9: En canvi, pel soci de govern Sumar, les explicacions són insuficients. El Partit Popular directament acusa Zapatero de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
13: La Moncloa continua fent costat a Zapatero i demana que respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Menys convençuts estan els socis de govern. Albert Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, diu que Zapatero ha deixat sense resposta moltes preguntes.
8: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
13: Y desde el PP, Feijóo ho tecla.
14: Lo que ha hecho el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública.
13: El PSOE referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tirarà pel dret.
10: El Congrés ha marxat de vacances amb diverses votacions rellevants que han suposat una cara i una creu per al govern espanyol. D'una banda, i per segon cop en 10 dies, el PP, Vox i Junts han tombat els objectius de dèficit, requisit per després tramitar els pressupostos. La Moncloa, però, manté que després de l'estiu presentarà igualment els comptes per al 2027.
11: El ple sí que ha donat el vistiplau a tramitar la llei que condona parcialment el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat, contret a través del Fons de Liquiditat Autonòmica, el famós FLA. Per a Catalunya suposaria 17.000 milions d'euros, és gairebé un 20% del total del deute de la Generalitat.
0: Joan Vilaplana.
15: Junts han facilitat que el text faci el seu recorregut parlamentari votant amb el bloc de la investidura de Pedro Sánchez contra dues esmenes a la totalitat de PP i Vox. Els juntaires, però, han retret a Esquerra i al PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Els republicans argumenten que és una conquesta política seva. Sentim Josep Maria Cruzet de Junts i Teresa Jordà d'Esquerra.
16: Per què Esquerra Republicana Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA?
17: I aquesta repressió no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
15: Pel govern espanyol, les comunitats governades pel PP seran les més beneficiades, però pels populars, la condonació només ha servit per investir Sánchez amb vots independentistes i ho han titllat de corrupció política. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sud-est asiàtic.
9: El president Salvador Illa comença demà un viatge de 6 dies al Vietnam i Singapur per tancar el curs polític. És la primera vegada que un president de la Generalitat fa una visita oficial a aquesta zona. L'objectiu és buscar acords comercials en dos països estratègics a nivell internacional.
0: Albert Bert.
18: Amb els pressupostos al sac, la legislatura encarrilada i un canvi puntual al govern, el president reprèn la seva ruta pel continent asiàtic un any després de visitar la Xina, el Japó i Corea. Demà aterrarà a Hanoi per reunir-se amb el viceprimer ministre del Vietnam i també visitarà diverses empreses catalanes que fabriquen en un país en fase de creixement des de fa anys. Del Vietnam, Salvador Illa saltarà a Singapur, el principal exportador del sud-est asiàtic, per entrevistar-se amb el primer ministre, el càrrec amb més pes polític i amb qui la Generalitat vol reforçar les relacions, però no només això. El president també es reunirà amb alguns inversors per mirar de seduir-los perquè portin empreses a casa nostra. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Que s'apliqui.
10: La Generalitat demanarà avui per escrit al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la trentena d'exalts càrrecs encausats i als quals la justícia europea va dir ara fa una setmana que s'havia d'aplicar l'amnistia. El govern també pretén que els 5,4 milions d'euros que es van presentar d'aval tornin a l'Institut Català de Finances.
11: Ho explica avui La Vanguardia, que també diu que el govern treballa en un altre text per demostrar que les despeses del referèndum de l'1 d'octubre no venien de fons europeus. En paral·lel, Junqueras, juntament amb els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa, també han presentat un escrit al Tribunal de Comptes en què denuncien que haver reactivat ara la causa vulnera de manera flagrant, diuen, no només les sentències europees, sinó també la Constitució espanyola.
0: Un minut i arribarem a un quart de vuit. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. No hi ha risc.
9: Adif assegura als veïns del barri de Vallbona, Barcelona, que l'esvoranc provocat per les obres per soterrar la línia de tren de Montcada no afecta els seus habitatges.
10: Avui hi ha ple a l'Ajuntament de Barcelona, on segur que aquest esvoranc i el que hi va haver al Putxet centraran bona part de l'ordre del dia. Junts ja ha demanat responsabilitats i dimissions.
0: Més detalls, Xavier Forment.
19: De moment, ni els tècnics de Adif ni l'Ajuntament han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat després de la inspecció d'aquest dijous. Això sí, asseguren que no hi ha cap indici que relacioni l'esvoranc amb el terreny humit de l'aqüífer del Besòs ni amb les aigües subterrànies. En una reunió amb els veïns, Arturo Pastor, subdirector de construcció d'Adif, els ha dit que no han de patir.
20: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo, tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
19: Mentrestant, encara no hi ha data per al restabliment del servei de l'R12 i l'R11 de Rodalies. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Error humà.
11: Sobre les possibles causes d'aquest nou esvoranc, Joan Martínez Bofill, que és vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, ens apuntava al matí de Catalunya Ràdio que es podria tractar d'un error de càlcul.
1: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat que una paret del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser doncs, degut a un problema de càlcul.
0: Normalitat.
9: L'entorn de la plaça de Sants de Barcelona ha recuperat avui la normalitat total després de l'ensurt de l'explosió de gas dimecres a la nit, que va fer 8 ferits que tenen una evolució favorable. L'accident va deixar una columna de foc de molta alçada que va cremar més de 2 hores seguides. Els tècnics encara investiguen què va fallar.
10: No es va haver de desallotjar cap veí. Diversos carrers sí que van estar tot el matí tallats i alguns comerços no van poder obrir en tot el dia. Avui sí que ho podran fer.
0: I és notícia de la nit, nova onada d'aranzels.
11: Donald Trump anuncia noves tarifes d'entre un 10 i un 25% a les importacions d'un total de 80 països. I consten els 27 de la Unió Europea, per tant també a Espanya. A aquests països se'ls aplica un aranzel d'un conjunt del 10%. Han entrat en vigor a les 6 del matí quan era mitjanit a la costa est dels Estats Units.
9: Les noves taxes, que no s'aplicaran a tots els productes, se'n deslliuren, per exemple, el petroli i el gas, pretenen substituir l'aranzel global temporal del 10% que expirava avui, aquest divendres. Tot plegat representa una nova fase en la guerra comercial que el president dels Estats Units va començar després de tornar a la Casa Blanca ara fa un any i mig.
0: Congelats.
10: Els tipus d'interès, el 2,25%. El Banc Central Europeu els deixarà així, com a mínim, el que queda d'estiu, cosa que dona oxigen a les persones que paguen préstecs i hipoteques i que no veuran augmentar les seves quotes. Tot i això, la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, està inquieta per la revifada de les hostilitats a l'Orient Mitjà i no descarta noves pujades.
0: Brussel·les, Bruno Fortemires.
21: Ahir Lagarde va remarcar que de moment, els tipus d'interès es queden sense canvis perquè la inflació va millorar el juny passat. Però el Banc Central Europeu està amb l'ai al cor per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb preocupació el nou front que s'obre ara al mar

0: d'Economia i Fiscalitat de Pimec, Sílvia Gavarró, ha denunciat al Catalunya Vespre que no actualitza els trams de l'IRPF perjudica els assalariats.
1: Això provoca que hi hagi un impost encobert, que no el veiem, perquè la gent al final li estan apujant el sou a partir de l'IPC, però l'efecte final que té és que té molta menys renda disponible.
0: L'estudi calcula que l'augment brut del salari del 22% entre el 2020 i el 2025 ha significat una pèrdua d'entre el 3 i el 4% del poder adquisitiu. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I volen pagar més?
3: 120 milionaris britànics, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, demanen al nou primer ministre Andy Burnham pagar més impostos per revertir la desigualtat.
2: Londres, Quim Olivares.
4: El grup Patriotes Milionaris creuen que els que es lleven cada dia per guanyar un sou no se'ls ha de fer pagar més impostos, però sí els que obtenen els ingressos de la seva riquesa. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast d'èxit, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim Burnham.
5: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però aquestes decisions no són per ara, són per un altre dia.
4: Burnham porta el poder des de dilluns i ja ha promès mesures per millorar la vida de les classes populars davant l'elevat cost de la vida. Molts, però, tenen dubtes de com les finançarà sense trencar la disciplina fiscal. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Contradiu.
6: La mare del nadó de 6 setmanes maltractat i que va estar ingressat a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron contradiu els metges i assegura que va comentar que la criatura tenia lesions anals. Fins i tot hauria buscat informació abans de portar el seu fill al metge. Ho va assegurar ahir davant del jutge després de declarar per segona vegada.
2: Presó sense fiança.
3: Per a l'home detingut per la mort violenta d'una veïna de Soses al Segrià el cap de setmana passat. Se l'investiga per un delicte d'homicidi. El presumpte agressor i la víctima no tenien relació.
2: Lleida, Noelia Caselles.
7: Els Mossos el van detenir dilluns a la tarda a Soses i aquest dijous ha declarat a Lleida davant la magistrada que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un noi de 18 anys que vivia al mateix poble que la víctima, a Soses. Els fets van passar dissabte a la nit, quan la dona, que tenia 75 anys, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar. L'animal va aparèixer sol al poble i això va donar el senyal d'alarma. Una estona després van trobar el cos en un camp de panís, força a prop del camí on passejava, amb clars senyals de violència. La policia continua investigant què va passar i quin pot ser el mòbil del crim. Des de Lleida, Noelia Caselles, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Ofegada.
6: Una dona de 74 anys va morir ahir a les platges de Calafell, al Baix Penedès. Ja són 13 les persones que han mort a la costa catalana des de que va començar la campanya de bany a mitjans de juny.
2: 7:21. D'altra banda, avui en la crònica cultural comença l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Avui parlem amb el seu codirector, el Jaume Ripoll, de Filmin, a partir de les 10 del matí. Però també hem de parlar de cinema i de 3D+.
8: ¿Por qué crees que la gente que tiene hijos está amargada?
3: Aquesta comèdia espanyola és una de les poques pel·lícules que gosen estrenar-se tot just una setmana després que l'Odissea de Christopher Nolan.
2: Repassa les estrenes, Marc Garriga.
9: Una parella al·lèrgica als nens que de la nit al dia passa a tenir 3 fills per art de màgia protagonitza 3D+. Tot i que en algun moment sembla un film amateur, s'acaba redimint amb un final amable i ben treballat a anys llum, això sí, de les comèdies de Santiago Segura. El repartiment l'encapçalen Salva Reina i Kira Miró. També s'estrenen El sueño americano, una història simpàtica, emotiva i reconfortant, aquest cop real dels mateixos productors de la famosa Intocable, la pel·lícula d'horror corporal Insaciable, que té una arrencada original però que després es perd en divagacions constants massa repetitives, la cinta d'animació noruega Rufus, la serp que no sabia nedar, senzilla, emocionant i divertida, el thriller d'acció Motor City i el drama El Anfitrión, protagonitzat per Willem Dafoe. Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
2: I en esport, Robert Prat, molt bon dia.
10: Bon dia.
2: Nou fitxatge del Barça, de Yemi, que reconeix que arriba al club per Flick i agraeix que el fitxi, tot i que ell mateix admet que no ha fet una bona temporada.
10: Sí, no ha fet una bona temporada, castigat també per les lesions. Flick confia plenament amb ell, amb un veloç extrem que pot jugar per les dues bandes. El porta al Barça després d'aquest any irregular i espera que pugui oferir la seva millor versió al club blaugrana.
11: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títol.
10: El Barça que pagarà 29 milions al Dortmund, 7 són en variables. A l'equip femení, Caroline Graham firma fins al 2028, assegura que es vol retirar de Blaugrana.
12: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
2: I De Jong decideix no operar-se i opta per un tractament conservador.
10: Té trencat

0: El lligament lateral intern del genoll dret, que el deixarà sense jugar uns 4 mesos, amb el perill de recaure perquè no es vol operar. El traumatòleg Carles Pedret ho va explicar al Tot Costa.
1: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador. Estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
0: Els metges de la selecció dels Països Baixos van actuar amb negligència i De Jong va jugar infiltrat els dos últims partits.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
4: Quan vulgui.
3: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
4: Tot el temps que vulgui.
3: I totes les bombolles que vulgui?
4: Totes les bombolles que vulgui.
3: I tot el relax que vulgui?
4: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
5: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: A Bezoya som molt dels qui, quan per fi arriba l'estiu... Para. Qui diu quan arriba l'estiu? A Bezoya som molt de viure molt fort sempre. No quan ho marca el calendari. Som molt de començar-lo amb el primer raig de sol. Molt de començar-lo abans i molt de viure'l molt fort. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
8: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
10: 29 de novembre de 1976.
9: I el número de la sort, el...
10: 1.
9: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
11: Catalunya Ràdio.
0: I avui ens fixem en una nova evidència científica sobre el canvi climàtic. Marc Horada, bon dia.
12: Bon dia, sí, o emergència climàtica. Agafem com a punt de partida un article del Guardian, el diari britànic, subratlla que el problema no és només la falta de pluja. El concepte central de l'article és que el que els científics anomenen demanda evaporativa de l'atmosfera.
13: De tal fins et amb una cindri, de tal si me dius que m'estimes durant els següents 30.000 de matins.
12: I què és aquesta demanda evaporativa de l'atmosfera? Doncs l'article posa l'exemple d'aquest mateix any, el 2026. Diverses zones d'Europa Occidental han tingut precipitacions relativament normals durant l'hivern, però les successives onades de calor de primavera i inici d'estiu han assecat el sòl molt abans del que era habitual. Els camps, boscos i conreus han perdut l'aigua acumulada amb una rapidesa extraordinària. Aquesta sequera sobtada, o flash drought en anglès, a diferència de les tradicionals, fan feina en molt poques setmanes quan hi ha combinació de temperatures elevades, baixa humitat a l'ambient, vent i també forta radiació solar.
0: Posem-hi xifres, no, Marc, una mica?
12: Sí, i un cop més fan fredat fred. I els estudis indiquen que les condicions actuals són aproximadament 80 vegades més probables a l'Europa Occidental i 40 vegades més probables a l'Europa Oriental del que ho serien en un món sense escalfament global. És a dir, que tot plegat ha vingut per quedar-se. Ja no entrem en la derivada econòmica i alimentària amb els cereals, el blat i altres cultius que es queden sense aigua.
0: A partir d'aquí, conclusions?
12: Sí, tres factors que diuen alguns ara. La Terra s'escalfa més de pressa que mai, aquesta és una. L'altra, els dies d'onades de calor marina s'han triplicat, atenció, triplicat des del 1991, i el tercer, els episodis com els d'aquests dies són avui 200 cops més probables que fa només unes dècades. Com diu aquella, aquestes són les dades seves, són les conclusions.
0: I el més destacat a la tele amb la Mariola Cubells. Avui en parlarem a l'Àgora, l'entrevista de Televisió Espanyola a Zapatero.
14: Més interessant de la tele d'ahir va ser l'entrevista a Zapatero que li va fer a Televisió Espanyola Javier Ruiz, a Mañaneros, que va ser com cal, res a dir, les preguntes que tocaven, les insistències que tocaven, el que s'espera d'un periodista a la tele pública, sobretot. Per posar un però, només vaig trobar a faltar una pregunta, pot ser complicada, pot ser polèmica. A mi m'agradaria saber si Zapatero considera que calia ficar-se en este entramat si no tenia prou amb el que ja gaudia com a expresident.
15: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie d'animació Cortar por la línea de puntos.
16: La sèrie se centra en el Zero, un escriptor i dibuixant de còmics que durant un viatge amb els seus amics rememora diversos episodis de la seva vida en què un armadillo que representa la seva consciència va posant cullerada a cada moment per obligar-lo a afrontar les seves pors. És molt enginyosa i sarcàstica. L'estil del dibuix és aparentment senzill, però el muntatge és frenètic. Si treus els ulls de la pantalla et pots perdre fàcilment. L'ànima de la sèrie és el seu creador, Zero Calcare, el nom artístic de Miquel Herrec, que adapta per a la pantalla l'estil que l'ha convertit en un dels autors de còmic més destacats d'Itàlia. Té 6 capítols i la trobareu a Netflix.
15: I arribarem a 2:15, com sempre, amb un dels protagonistes del curs, amb el Joan i companyia.
17: La cançó del dia.
10: Uah! Segons aquesta llista, Joan Manuel Serrat és l'intèrpret més sol·licitat, seguit d'Antonio Machín i dels Beatles.
18: A vostè qui li agrada, Hermínia?
19: Bueno, mira, a mi m'agradaria aquesta. Cesc, me la pots posar, la que t'he enviat abans?
10: A veure...
19: Vinga.
10: Què és això?
18: Antonio Machín?
19: Dos gardenias para ti. Con ellas quiero decir... Oh, m'encanta.
18: És maca, és maca.
19: La podem escoltar tot.
18: No, la podem escoltar tot.
19: Bueno, és la que vam posar al funeral de la mama. Aquesta mateixa. Era negre el Machín, però bueno, no passa res,
18: Per què hauria de passar res? Ha fet aquest apunt?
19: No, bueno, perquè era negre, sobretot. A mi que m'enterrin normal, si m'haig de morir avui, perquè l'ho de cremar, no.
18: No,
19: no
18: ho veig. Així és desperta allà mentre està enterrada.
19: Bueno, pues,
18: si està cremada, sí, no hi ha opció.
10: Sí, no. Ara estàs desbloquejant terrors de...
18: Jo penso sempre això.
10: Sí.
18: Millor cremat, que així no hi ha marxa enrere.
19: Això ja no passa. No. Imagina que després de la mort hi ha vida.
10: Això de tant en tant surt al diari una notícia.
18: Un cas d'algú que s'ha aixecat de la tomba.
10: Exacte.
18: Estava a punt de fotre allà el forat.
19: No, em preocupa més.
10: Aquesta nit ja no dormiré bé. I és més sostenible. Cremar és més sostenible. Perquè no ocupes lloc i...
19: Bueno, ja. Ara resulta que no haig d'ocupar lloc a sobre, no?
15: Així arribarem a 2:15.

0: Avui ens llevem amb la mirada pendent als incendis. Tenim el risc de focs forestal alt a Catalunya perquè ens ve arriba un cap de setmana on és veritat que les temperatures baixaran una mica, però tindrem vent. Ja sabem que això és una mala combinació. Per tant, toquem fusta. Protecció Civil demana respectar les restriccions i sobretot ser molt, molt prudent si sortiu al bosc. Però la situació és notablement pitjor o molt, molt pitjor a la Comunitat de Madrid. El govern d'Isabel Díaz Ayuso s'ha vist absolutament desbordat i ha demanat ajuda al govern espanyol que assumirà la gestió dels focs forestals. La comunitat ha declarat el que es coneix com a emergència nacional per 3 focs que queden fora de control i un quart a la província d'Àvila.
1: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
0: És el que deia el conseller d'Interior de la Comunitat de Madrid, Carlos Novillo. França també té un panorama molt complicat, fins al punt que ha demanat ajuda a la Unió Europea perquè li enviï més mitjans aeris per lluitar contra els incendis que cremen sense control els departaments atlàntics de la Gironda i les Landes, que han obligat a evacuar prop de 30.000 persones. Insistim que a Catalunya tenim la majoria de municipis del país en risc o molt alt o extrem. I després dels últims incidents per obres ferroviàries, Adif assegura als veïns del barri de Vallbona, de Barcelona, que l'esvoranc en principi no afecta els seus habitatges. Sí que hi ha afectació, i majúscula, a les línies R2, R2 Nord i R11, que continuen tallades. Ara repassarem la mobilitat. Però el vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, Joan Martínez Bonbofill, ens apuntava aquí al matí de Catalunya Ràdio que això, evidentment, s'ha d'aclarir què va passar exactament. I ell apuntava com a hipòtesi un error humà.
2: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat, que una paret del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser doncs, degut a un problema de càlcul.
0: De seguida tornarem al barri de Vallbona per conèixer l'última hora també de com estan funcionant el servei de Rodalies. La bona notícia del matí és que la plaça de Sants, també de Barcelona, avui es reprèn més o menys la normalitat després de l'explosió de gas que ha deixat 8 persones ferides que, pel que ens han dit, també evolucionen de manera favorable. A nivell polític, el nom propi de les últimes hores és Zapatero.
3: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.
0: Nega taxativament haver participat en el rescat de Plus Ultra en contra del que afirmen els dirigents de la companyia i el seu amic, en teoria, i empresari, Julio Martínez. Sobre les famoses joies que li van trobar en una caixa forta, diu que van ser un regal de cortesia. Avui, a l'Àgora, analitzarem l'entrevista i ho farem conversant amb el periodista que la va fer, Javier Ruiz, i en els esports, Adeyemi reconeix que ve al Barça per Flick i li agraeix la confiança de portar-li el club, tot i que ha fet una temporada irregular. De Jong seguirà un tractament conservador pel trencament del lligament del genoll i no superarà tot i el risc de recaure. I pel que fa al temps, Jofre Genové, bon dia.
4: Aquest divendres encara la calor serà protagonista de tot.
0: Doncs no tenim en condicions aquesta crònica del Jofre Genové. Mirarem de recuperar-la de seguida, però ara parlàvem dels trens, que és un dels punts prioritaris del dia. És per això que avui actualitzem la situació de la mobilitat, especialment, sempre ho és d'important, però avui especialment, bàsicament perquè és més complicada. En fi, Maria Fernández Noguera, explica'ns, bon dia.
5: Bon dia. Ara mateix hi ha dues incidències que generen retards importants en dos trens regionals. D'una banda, a l'R13, el tren que ha sortit a 6:45 de la plana Picamoixons i que va cap a Barcelona, circula amb una demora de mitja hora a causa d'un problema en l'operativa. I d'altra banda, una altra incidència, en aquest cas a la infraestructura, causa també mitja hora de retard en el primer tren de l'RL4 que ha sortit des de Manresa cap a Lleida Pirineus. I un dia més, com deies, el transport públic està molt marcat per aquest tall que hi ha a les línies R2, R2 Nord i R11. Recordem que els trens no circulen entre Montcada i Reixac i Barcelona, Sant Andreu per fer aquest tram. Els usuaris poden baixar a Montcada i Reixac, anar caminant 4 minuts fins a Montcada Manresa i des d'allà seguir en tren cap a Barcelona o viceversa. A l'R11 hi ha servei de tren entre Portbou i Granollers i Renfe ha posat autobusos entre Granollers i Barcelona.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies, Maria. I anirem en directe avui per veure com funciona aquest rosari de canvis que ara ens explicava la Maria. Però vaja, actualitzem també la situació les carreteres, aviam com les tenim a aquesta hora. Clàudia Serra, què ens expliques? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora lentitud a la P7 a Sant Cugat en sentit Girona per un vehicle avariat que talla un carril. A la C58 de sortida de Barcelona des del nus de la Trinitat direcció Sabadell també lentitud en aquest cas per un altre vehicle aturat que també talla un carril. I un clàssic a aquesta hora, les rondes, ronda de dalt de Roquetes a Vall d'Hebron i ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Dos quarts i cinc minuts de vuit avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. D'aquí una horeta, Marta Monfort, Arturo Puente, Marc Batalla i Sònia Andolf. Però de moment val la pena que fem un cop d'ull a veure què trobem als diaris. I com sempre comencem per les portades i les opinions més destacades que trobem als diaris d'avui. Pol Foradada, Marc Jurado, molt bon dia.
7: Bon dia. Bon dia.
0: Avui amb Zapatero i l'incident del Pou de Montcada.
8: L'expresident espanyol és el protagonista del principal tema de portada arreu, La Vanguardia. Zapatero exculpa el govern espanyol de les acusacions de plusultra.
9: O el periòdico No sóc un corrupte, mentre que l'Ara titula que qualifica les joies de regal de cortesia i que nega haver mediat en res.
8: I a Madrid, doncs, El País titula que Zapatero defensa la seva innocència sense revelar l'origen de les joies.
9: I El Mundo, que assegura que l'expresident espanyol va exhibir la seva debilitat i que Anticorrupció demana que s'indagui en l'antiguitat de les joies.
8: Article d'opinió de Sebastià Alzamora a l'Ara, que titula Feu Lula a Zapatero i a Sánchez.
9: L'escriptor es fixa en el precedent del Brasil quan es va encausar i empresonar un expresident per corrupció.
8: I creu que el PP s'hi emmiralla perquè vol engarjolar no només Zapatero, sinó també Sánchez, encara que sigui per un jutge imparcial.
9: I des de La Vanguardia, el director Jordi Juan analitza que l'expresident no va dissipar els dubtes.
8: I que l'estratègia és clarament ofensiva, sense deixar-se intimidar.
9: També en portada, com dèiem, l'esvoranc de Montcada és la gran fotografia de portada a l'Ara i La Vanguardia.
8: També treu al cap El Periódico, que titula que el forat es va fer gran amb l'aigua del rec Comtal.
9: Obres accidentades, diu El Punt Avui, que hi afegeix l'esvoranc de Sant Gervasi i el foc a plaça de Sants.
8: I un tema més per acabar, una altra derivada de la calorada, aquesta, la salut.
9: La calor extrema nocturna causa més morts que la diurna a Barcelona.
0: Vinga, més coses dels diaris. Què hi ha llegit avui la periodista i escriptora Llúcia Ramis?
10: Les trucades al 016 augmentaren gairebé un 121% en les hores posteriors a la victòria d'Espanya en el Mundial, publica El País. Segons dades oficials, tots els canals de contacte per violència masclista experimentaren un increment després del partit, sobretot entre les 11 de la nit de diumenge i les 7 del matí de dilluns. Això reflectiria una relació entre violència masclista i les celebracions pel futbol que ja s'investiga des de fa uns anys als Estats Units i al Regne Unit i calcula que en partits importants com el del Mundial, les trucades a les línies d'emergència es disparen fins a un 30%. Per això, enguany, l'ONU i UNICEF han fet una campanya que diu la violència contra les dones no forma part del joc.
0: Sobre això que explicava la Llucia, parlarem al Matí de Catalunya Ràdio, parlarem a l'Àgora i també en parlarem amb la directora general per l'erradicació de violències masclistes de la Generalitat, l'Olga Jiménez. Serà d'aquí una horeta dins de l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.

0: una delícia per picar. L'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
1: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
2: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: 2:15 de 8, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Sílvia Solanes i Sílvia Comet. Què s'ha vist obligar a baixar la persiana?
6: Doncs un emblemàtic restaurant de Sant Vicenç de Montalt al Maresme, en concret La Caleta. Llegim al Capgròs que després de 71 anys la llei de costes els obliga a deixar el local abans del 31 de juliol. Tot i que tenen contracte vigent amb Adif fins al 2030, no hi ha marxa enrere i l'últim servei el faran aquest diumenge. Critiquen que és una incongruència perquè no el tiraran a terra, sinó que al setembre sortirà a concurs l'espai per a un restaurant, tot i que amb menys espai.
5: Les contradiccions del formatge.
7: Mentre el consum de formatge no para de créixer, les vendes de formatge d'ovella i de cabra van a la baixa. Així ho recull el baròmetre del sector làctic de la Federació d'Indústries Làctiques. Els motius, doncs, apunten al preu superior al de vaca i també a un canvi d'hàbits. El tema és que cada cop es mengen més formatges importats, sobretot d'Alemanya, els Països Baixos i França. Ho recull la Voz de Galícia.
5: Xenoa immersa en la disputa per una gosseta.
6: Si una veïna de les Canàries reclama la cantant que la gossa amb què va aparèixer a l'estrena de la segona temporada d'un programa d'animals de televisió espanyola és seva.
8: ¿Y si la perrita que conocéis como Chloe, que aparece junto a Chenoa en redes sociales y en televisión, no fuera realmente Chloe? ¿Y si fuera Lola, una perra que me robaron a mí y que llevo buscando durante años?
9: Tiene la heterocromía en el mismo sitio y la mancha en la frente y la mancha en el hocico, blanca, que eso todavía no.
6: Diu que la va perdre fa 2 anys, però que al veure-la per la tele l'ha reconeguda. Ara li reclamó una prova d'ADN. Ho explica el Digital Última Hora.
5: I qui canvia de nom?
7: El barri de Verdun de Barcelona. Els veïns en una consulta han preferit que es digui Verdum, acabat amb M, fent referència a l'ocell, el verderol. Llegim al web de BTV que aquesta opció ha tingut més de 420 vots davant dels poc més de 100 que han triat mantenir Verdun, amena, en record de la batalla de la Guerra Mundial en aquesta ciutat francesa. La decisió final es prendrà al ple.
5: I la notícia que interessarà als fans de Harry Potter.
6: Doncs que coincidint amb el 25è aniversari de la primera de les pel·lícules, tornaran al cinema. Serà entre el 27 d'agost i el 3 de setembre, tot i que les dates poden variar en funció de la sala. Cinesa, per exemple, ja ho té anunciat, tot i que encara no hi ha posat dia. A més, la Pedra Filosofal inclourà 12 minuts inèdits. Això serà just abans que la sèrie de Harry Potter s'estreni, que serà pels vols de Nadal.
5: I a aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i el Pol Foradada.
10: El South China Morning Post parla de la nova xarxa de computació espacial de la Xina que processarà les dades d'un miler de satèl·lits en òrbita a través de la intel·ligència artificial abans d'enviar aquesta informació a la Terra. El diari destaca que el fet que els satèl·lits analitzin les dades directament des de l'espai permet generar prediccions meteorològiques i avisos de desastres en temps real, alhora que redueix la quantitat de dades que es transmeten cap a la Terra. The New York Times fa una anàlisi sobre l'impacte econòmic del Mundial als Estats Units i la conclusió és que el gran guanyador en aquest cas ha estat el turisme de luxe, mentre que la resta de la indústria turística nord-americana no ha ingressat tant com s'esperava perquè hi ha hagut menys visitants dels previstos. A Al Jazeera hi trobem un extens reportatge sobre les dures condicions en què treballen els sanitaris a la República Democràtica del Congo per lluitar contra l'epidèmia d'Ebola, que ja ha causat, recordem, més d'un miler de morts. Els treballadors de la salut es queixen que cobren molt poc per fer una feina en què s'exposen a ser contagiats.
11: Pel que fa a la premsa econòmica, avui diversos diaris expliquen que Mapfre ha comprat l'asseguradora Safety Insurance dels Estats Units per més de 1.300 milions d'euros. Es tracta de la segona adquisició més gran de la història del grup, que, per cert, aquest primer semestre ha guanyat més de 600 milions d'euros. És un 9% més que l'any passat. A Expansió, llegim que el Santander trenca amb el fons d'inversió Cerberus, de manera que posa fi a les aliances que van sorgir amb la crisi immobiliària i financera de fa més d'una dècada. De fet, el banc fa poc que també va posar fi a la seva aliança amb un altre fons d'inversió, amb Blackstone. I per la seva part, l'ON Economia destaca que Catalunya va captar l'any passat 1.100 milions d'euros en inversió estrangera. Això és un 5%. 1,7% més que l'any passat i un nou rècord històric. En total, es van iniciar 101 projectes d'inversió.
5: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
12: Ha costat presentar-lo després d'una setmana a Barcelona. Karim Adeyemi ja vesteix de blaugrana.

El periòdico destaca que el fitxatge és una petició expressa de Flick. El tècnic li ha dit que el Barça és un club diferent a la resta i que el sorprendrà. En canvi, el diari Marca remarca unes declaracions d'Adeyemi en què assegura que té una connexió especial amb els catalans i Catalunya i que li han explicat que els catalans són diferents als espanyols i que això ho ha notat des de que ha arribat. El diari AS destaca que el fitxatge d'Adeyemi és una bomba de rellotgeria, un jugador amb molt potencial, això sí, però que no ha explotat mai i que no l'han ajudat les seves polèmiques. El seu entorn, les constants lesions i ser fill de l'anomenada generació Guzzi, que es preocupa més per la seva imatge i el que genera que no pas pel seu futbol, auguren que pot arribar a ser un jugador problemàtic i també conflictiu.

0: Esport incideix en que ara hi ha més una mica esbojarrat, capaç de comprar per internet una capsa amb armes, una Mystery Box, i ser multat durament o participar en combats d'arts marcials. Xavier Ortuño denuncia a l'Esport el cas de Young. No pot ser que el cos d'un futbolista, que és el seu capital i actiu, se'l reparteixin un club i una selecció que mai es posen d'acord. El periòdico adverteix del risc de recaure de la seva lesió al genoll si no passa pel quiròfan. I el Mundo Deportivo explica que Adeyemi està decidit a mostrar tot el seu potencial al Barça per agrair la confiança que han dipositat en ell. And thank you.
1: I a la premsa del cor, Maria.
2: Vanitatis desmenteix que hi hagi cap crisi de parella entre Gerard Piqué i Clara Chia. Les alarmes van saltar perquè Piqué va anar a la final del Mundial amb els seus fills i sense la seva nòvia, que sí que havia viatjat fins als Estats Units, i de fet ells dos havien anat junts a gairebé tots els partits. Doncs bé, això, segons explica el diari, és perquè Piqué i Shakira tenen un acord tàcit en què l'exfutbolista no barreja la seva vida més íntima en algunes situacions familiars. Recordem que Shakira també era a l'estadi i de fet va actuar a la mitja part. D'altra banda, diversos mitjans del cor es fan ressò de les fotografies que ha penjat Meghan Markle a les xarxes socials, on mostra les vacances que ha passat amb el príncep Harry i els seus dos fills a Portugal. De fet, abans d'anar cap allà, cap a Portugal, la família, que recordem que viu als Estats Units, va fer parada al Regne Unit i allà es van veure amb Carles III, una visita gens habitual, perquè feia 4 anys que Carles III, el rei d'Anglaterra, no es trobava amb els seus nets i la seva jove.
1: Sílvia Comet, què fan avui?
3: Doncs una cantant i actriu amb molta energia. La incombustible Jennifer López, coneguda també com J-Lo, una de les artistes més influents de la indústria discogràfica, bufa 57 espelmes. També és l'aniversari de l'actriu Elizabeth Moss, coneguda pels seus papers a les sèries Mad Men o El conte de la serventa. Avui fa 44 anys. I també ho celebra Gus Van Sant, un dels directors nord-americans més rellevants del cinema independent. En fa 74.
1: I el santoral, Sílvia.
3: Avui és Santa Cristina, Santa Beatriu, Sant Vicenç Màrtir i Sant Boris, que va ser un príncep i màrtir rus. A Rússia és un nom bastant habitual, però i a casa nostra? Doncs també n'hi ha uns quants, 379 segons l'Institut d'Estadística de Catalunya.
1: I la recomanació literària que ens arriba com cada matí des d'una llibreria.
4: Hola, bon dia, soc l'Eric del Arco, de la llibreria Documenta de Barcelona, i jo per aquest estiu us recomano Seràs la vall d'Irene Rubio, publicat per l'editorial L'Altre. I us el recomano primer perquè és el primer Documenta d'aquest any i això ja es mereix un titular i dedicar-li la voluntat o les ganes de llegir-lo. Però a més, és que és un llibraco, una història de dones, d'una vall perduda, cosa ancestral, d'una natura en decadència, d'uns homes tristos, d'unes dones perdudes, i tot això amb una història que va avançant a poc des de la visió de diversos personatges. Us el recomano moltíssim i crec que en gaudireu molt i us donarà un estiu almenys emocionant i també us farà pensar una mica.
1: Ara mateix passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: No hablé con nadie, ni de la SEP, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie.
7: Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son.
8: Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública.
9: Avui permetem la tramitació, però en el tràmit parlamentari farem les esmenes per tal de corregir aquest greuge.
10: Reduir el deute significa pagar menys interessos i tenir més capacitat financera.
11: En una reunió amb els veïns, Arturo Pastor, subdirector de construcció de DIF, els ha dit que no han de patir.
12: No hi riesgo.
13: Una paret del pou aquest datat ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres.
14: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Freàtic.
12: Relatiu o pertanyent a les aigües subterrànies, solem dir que puja el nivell freàtic o que la sequera ha fet baixar el mantell freàtic d'una zona. Avui, però, us expliquem que l'esfondrament de Vallbona l'hauria causat l'aigua freàtica del rec Comtal. Tot apunta que la grua engolida treballava en un terreny molt inestable.
1: Nocturn.
12: Relatiu o pertanyent a la nit, que té lloc de nit, treball nocturn, pernoctem quan passem la nit en alguna banda i fa anys fins i tot hi havia batxillerat nocturn per compaginar-lo amb la feina. Avui, que és divendres, hi haurà molta vida nocturna. Ens ha sorprès saber que la calor nocturna causa més morts que la diurna a la ciutat de Barcelona.
1: Filàntrop.
12: Persona que destina part de la seva fortuna o ingressos a obres de benestar social i suport a la comunitat. En podríem dir també altruista, desinteressada, solidària, si ho preferiu. Tots aquests adjectius els podeu dir als 120 milionaris, de fet multimilionaris britànics, que demanen pagar més impostos per revertir la desigualtat del país, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker.
1: I ara mateix posem-hi tres xifres amb les Silvia Solanes. 890 milions.
15: És la multa que Brussel·les ha imposat a Google per infringir les regles digitals comunitàries. La sanció més important és per donar visibilitat als seus propis serveis, com Google Shopping o Vols, davant d'altres competitors. Diu que d'aquesta manera treu consumidors i posa traves a serveis externs. Aquesta decisió ha fet enfadar la Casa Blanca amb Donald Trump, que ultima nous aranzels després que els tribunals li tombessin les seves barreres comercials.
1: 23.
15: Són els carrers que es decoraran per les festes de Gràcia de Barcelona. Aquest any, com a novetat, 5 dels carrers compartiran temàtica. Les festes seran del 15 al 21 d'agost, coincideix amb les protestes d'alguns veïns per cancel·lar les activitats de nit pel soroll. 6 carrers han rebut cartes que ho demanen. La Fundació de la Festa Major de Gràcia ha publicat un manifest per defensar la festa com un patrimoni viu a protegir. El govern municipal els ha donat un cop de mà i ha posat en valor l'element identitari que suposa aquesta festa.
1: 117.
15: Són els barris que s'han apuntat al segon pla de barris del govern per fer millores amb un màxim de 25 milions d'euros. Una de cada 3 propostes és de l'àrea de Barcelona i gairebé la meitat de les poblacions ja havien presentat projectes en la primera línia d'ajudes. La llista ja és pública i es pot consultar. Per exemple, hi ha Olot, per actual nucli antic, o Mataró, per fer inversions al barri de Cerdanyola.
1: I ens falten les imatges amb el Pol Foradada. A la primera, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, amb pantaló curt, camisa blanca, bambes, també de color blanc, camina al costat d'un bomber per un carrer on està tot calcinat. Ayuso es mira un cotxe del qual només en queda literalment la ferralla.
16: Ahir, la presidenta madrilenya visitant els danys a l'incendi a Villa del Prado. El centre de la península està en situació crítica per 4 focs que cremen simultàniament sense control, 3 a Madrid, 1 a Àvila, i que han obligat a demanar per primer cop l'emergència nacional, tal que el Ministeri i l'Exèrcit es facin càrrec de la situació.
1: A la segona, una persona d'esquenes que mira la televisió. A la pantalla, un primer pla de l'expresident Zapatero en l'entrevista i a Televisió Espanyola amb el titular trenca el seu silenci.
16: Quanta gent també als despatxos del Congrés ahir al migdia davant de, durant el ple a la cambra baixa, devia estar pendent de la televisió d'aquesta entrevista que feia 2 mesos que s'esperava. Una entrevista en què l'expresident espanyol va negar qualsevol irregularitat, no va donar tots els detalls que se li van demanar, sobretot pel que fa a les joies, i que tampoc ha servit per canviar gaire les posicions polítiques d'uns i altres.
1: Tercera imatge, ens l'envien des de Brussel·les, hi veu la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, darrere seu, amb uns plafons, un munt de bitllets d'euro enganxats. Bruno Fortea, què és el que està fent Lagarde?
17: Doncs està presentant el disseny dels nous bitllets d'euro. Ara hi veiem edificis monumentals, però a partir de l'any que ve això canviarà. Ahir Lagarde va ensenyar-nos tots els dissenys finalistes i ara els ciutadans europeus podrem triar el nostre preferit. La votació estarà oberta fins al 21 de setembre a la web del Banc Central Europeu. Entre els nous dibuixos proposats hi ha, per exemple, una sèrie de bitllets amb imatges d'ocells o amb el rostre de personatges històrics com Beethoven, Marie Curie o Leonardo da Vinci.
18: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquesta notícia que circula. Fan fora del seu pis llogat un home perquè tenia massa llibres a casa. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia. La notícia afirma que l'home vivia de lloguer en un pis de 56 metres quadrats. Pagava cada mes i mai no havia donat problemes de convivència amb els veïns. Ara, el llogater l'ha fet fora perquè té massa llibres a casa seva. I això, segons diu la notícia, suposava un perill d'incendi per acumulació de llibres combustibles. Segons la notícia, això és el que deia la carta que l'home va rebre dels propietaris del pis. O et desfàs dels llibres o t'haurem de fer fora, deia la carta. L'home va respondre que no pensava llançar o treure els seus llibres del pis perquè són el seu temple de coneixement i el seu manual de vida.
1: I això és real o és fals?
20: Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
21: Convertir l'aula en un espai de treball real permet als estudiants afrontar reptes comunicatius amb impacte social. Amb aquest objectiu, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa el projecte Actua, una iniciativa que articula diverses assignatures de l'àrea de comunicació al voltant de reptes plantejats per entitats del tercer sector. A través de metodologies actives, l'alumnat assumirà rols vinculats a l'estratègia, la creativitat, la producció transmèdia i l'anàlisi d'impacte. El primer repte es desenvoluparà amb Càritas Barcelona.
20: Experiències en mitjans de comunicació reals, edició d'un diari digital, esdeveniments de referència en comunicació digital. El grau en periodisme de la Universitat CEU Abat Oliva creiem en la metodologia Learning by Doing. Aprendre fent. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
19: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que fan fora del seu pis llogat un home per tenir massa llibres a casa és una notícia real. L'home en qüestió es diu Mendel Uminer. Ja ha marxat del seu pis de Manhattan, on vivia, ell i els seus llibres també. En total, diu la notícia, l'home acumulava 10.000 llibres en un pis de 56 metres quadrats. Omplien tant el pis que l'home dormia en un matalàs de terra envoltat de novel·les, assajos i textos religiosos. L'home afirma que té tants llibres perquè sent que encara li queden moltes coses per aprendre.
1: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.
1: 5 minuts i les 8. El govern espanyol assumeix el control per extingir els incendis forestals que afecten la Comunitat de Madrid.
15: Els va demanar la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que té els equips desbordats i a 11.500 persones evacuades. Carlos Novillo, conseller d'Interior de la Comunitat de Madrid.
14: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
1: Les explicacions de Zapatero, Televisió Espanyola, no convencen.
12: El PSOE no canvia la posició, però pel soci de govern Sumar són insuficients. Incredulitat a les files de l'oposició. L'expresident espanyol defensa la seva innocència i diu que les joies que li van trobar són un regal de cortesia.
0: Intención de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar. Lo último que nosotros, que yo pensaba en eso, era el valor patrimonial. Prueba de ello es que lo teníamos ahí, en fin, como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino.
1: I Adif assegura als veïns del barri de Vallbona que no hi ha risc per l'esvoranc.
15: Diu que no afecta els seus habitatges. Els experts apunten que podria haver estat un error humà. Mentrestant, la plaça de Sants recupera la normalitat després de l'explosió de gas que va deixar 8 ferits i una columna de foc que va cremar més de 12 hores.
1: I ho acabem de saber, el Banc Sabadell tanca el primer semestre amb guanys de 970 milions d'euros. És un 0,5% menys que el mateix període de l'any passat.
12: Sí, aquestes xifres tenen en compte el que va aportar la seva britànica TCB al Banc Santander abans que l'1 de maig venguessin al Santander.
1: I Donald Trump anuncia nous aranzels.
15: D'entre el 10 i el 12,5% a una vuitantena de països, inclosos tota la Unió Europea. Trump argumenta que aquests països no tenen lleis per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada.
2: Bon dia, avui la calor encara protagonista, tot i que una miqueta menys que ahir. Perdem 2-3 graus, a comptes de 43 d'ahir a Vinebre, avui uns 40, a molt estirar, però bé, molta calor, entre 38 a 40, molts sectors de l'interior, sobretot a Ponent i Terres de l'Ebre, que és on s'enfilarà més. Una jornada de sol, ressol, pols sahariana, que s'intensifica una mica més de manera transitòria, alguns núvols baixos a la costa sud i tarda ja més nuvolades. De fet, esperem les primeres tempestes a l'Alt Pirineu i de manera més aïllada a la depressió central de Lleida o Prepireu, que a més podrien anar acompanyades d'algunes ventades. Cap de setmana, de descens de les temperatures i alguns ruixats.
1: I la mobilitat, Maria Fernández, què ens expliques?
22: Doncs a l'R13, el tren que ha sortit a 3:15 de la plana Picamoixons i que va cap a Barcelona, va mitja hora tard a causa d'un problema en l'operativa, i d'altra banda, una altra incidència, en aquest cas a la infraestructura, a causa també 3 quarts d'hora de demora ja en el tren de l'RL4 que ha sortit de Manresa cap a Lleida a Pirineus. I un dia més, molts problemes pel tall de Rodalies a l'R2, R2 Nord i R11. Els trens no circulen entre Montcada i Reixac i Barcelona-Sant Andreu. Els usuaris de l'R2 i R2 Nord tenen com a alternativa fer aquest tram en tren per l'R4, i a l'R11 hi ha servei d'autobusos entre Granollers i Barcelona.
1: I el trànsit, Clàudia Serra?
23: Doncs a aquesta hora segueixen les retencions a la P7 a Sant Cugat en sentit Girona per un vehicle avariat que talla un carril, i a la C58 de sortida de Barcelona des del nus de la Trinitat direcció Sabadell per un altre vehicle aturat que també talla un carril. Aquesta incidència també afecta de retruc la Ronda Litoral, i a retencions a Santa Coloma sentit Trinitat.
1: I com sempre, per arribar a les 8, un oient del programa que dedica una cançó al 636-360609, nota de veu com la de la Meritxell.
24: Hola, sóc la Meritxell. Aquest missatge va dedicat a l'Alba, que espero que s'ho passi teta, i vull que dediqueu a la cançó de Superestrella. Moltíssimes gràcies.

0: Molt bon dia a tothom. Avui la calor que comença a afluixar una mica. Comença a afluixar una mica, però ens espera un cap de setmana amb vent i això vol dir risc d'incendis. Continuem tenint bona part del país amb risc molt alt o extrem d'incendis. El panorama és notablement millor, com fa dies que diem, que no pas fa, per exemple, 15 dies, però el risc és alt. Protecció Civil recomana respectar les restriccions i fer molta, molta bondat si heu de passar per la muntanya. Molta bondat vol dir no només ser imprudent, que també, sinó vigilar especialment amb determinades actituds que poden provocar un incendi. Això mentre el panorama és francament complicat cap al nord i cap al sud. A França, per exemple, més de 30.000 persones desallotjades pels incendis. A Madrid són més d'11.000, amb 3 focs i un quart a Àvila, que continuen fora de control fins al punt que aquesta mateixa matinada, ara ho explicarem, s'ha declarat el que es coneix com l'emergència nacional, que només s'havia declarat una vegada fins ara, per l'apagada, amb la qual cosa el Ministeri de l'Interior, seguint la petició que li ha fet la Comunitat de Madrid, assumeix d'alguna manera la coordinació en aquestes feines d'extinció de l'incendi. Ho explicarem de seguida, tot això, evidentment, amb l'atenció molt posada amb els incidents que hem tingut en els últims dies amb obres públiques a Catalunya, l'esvoranc del Cotxet, l'esvoranc de Vallbona i també, evidentment, l'explosió que hi vam tenir al barri de Sants de Barcelona. De fet, aquesta explosió de gas és la millor de les notícies, primer perquè els 8 ferits evolucionen de manera favorable i segon perquè la situació es comença a normalitzar avui en aquell carrer. Una altra qüestió, i aquesta també hi anirem de seguida, és l'esvoranc a tocar de Montcada, que es continua tapant amb formigó i que, com una de les conseqüències més visibles, a banda del neguit que tenen els veïns, hi ha també les conseqüències a la xarxa de Rodalies. Tenim 3 línies tallades, les 3 línies que passen per allà estan tallades i això obliga els passatgers doncs, a fer una mica d'excursió, ara ho explicarem, perquè han de canviar de línia, han d'anar amb autobús, en fi, han de fer diversos serveis que ho explicarem de seguida. De moment, però, a les 8:02, començàvem parlant de la calor, seguim parlant de calor. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Com pinta el divendres?
1: Doncs mira, ara que deies això de la calor, avui encara hi ha avisos de calor. Potser el risc és moderat, però a les comarques de Lleida encara es podria arribar puntualment als 40 graus, no als 43 d'ahir. Per tant, en el fons, baixa una mica el termòmetre amb graus, 2-3 graus, que es pot notar en molts indrets de l'interior, però bé, estem parlant de temperatures que encara queden ubicades en valors extrems, en aquest llindar d'una de calor, de calor intensa, més aviat entre els 38 a 40. Xafó a la costa, que és notable ara mateix al sud del país, amb alguns núvols baixos, sol, amb aquesta pols sahariana que avui repunta també una mica, per tant serà una mica enterbolit, i a la tarda ja comencen alguns primers canvis, sobretot al terç oest del país, perquè arribaran nuvolades, de fet a l'Alt Pirineu s'esperen ja les primeres tempestes, que faran baixar el termòmetre en aquest indret, i a més a la resta no es descarta de l'interior del Pla de Lleida, de Pressió Central, alguna nuvolada que vagi acompanyada de ventades que localment puguin ser una mica intenses, però en tot cas el canvi de temps serà molt més notable al llarg del cap de setmana. Demà a la tarda molts més ruixats, al nord i al nord-est del país, amb més nuvolades, temperatures que ja no s'enfilaran tant, i diumenge és el dia clau perquè és on es notarà arreu el descens de les temperatures amb una calor no tan intensa i sobretot amb un temps insegur.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: I el tema del dia, el dèiem ara mateix, continuen sent les obres públiques, com a mínim a Barcelona, anava a dir Catalunya, però sobretot a Barcelona, perquè els incidents els hem tingut a Barcelona. Hem tingut, d'una banda, 2 esvorancs i una explosió de gas amb prou feines en 2 setmanes, i això ha generat moltes coses. Però per endreçar una mica, tenim els fets en si, tenim aquests 2 esvorancs i l'explosió, tenim les conseqüències, que encara duren, veïns desallotjats o esverats, talls de Rodalies, tenim les causes, que en tots aquests incidents encara s'estan investigant, i tenim els efectes polítics. Avui hi ha ple municipal a Barcelona, per exemple, i l'oposició ja ha avançat que demanarà explicacions a l'Ajuntament, que per la seva banda també ha avançat que en demanarà a les administracions implicades en les obres on s'han produït aquests incidents, que són bàsicament la Generalitat, en el cas del Cotxet, Adif, en cas de l'explosió a tocar de Montcada. En fi, tots aquests incidents són els que tenim ara mateix, tots aquests punts són els que tenim ara mateix sobre la taula, però val la pena que anem a pams i comencem per una de les conseqüències, diguem-ne, més visibles de l'esvoranc al barri de Vallbona, que és aquell que es va empassar literalment una grua i, per sort, no va prendre mal ningú. Per sort, no va deixar ferits. De fet, alguns diuen que va anar de 10 minuts, perquè els treballadors van saltar de la grua quan van veure que hi havia aquesta esllavissada de terres. Estem parlant d'un esvoranc gran, molt gran. És un forat que trigarà a tapar-se i, com que és al costat de les vies del tren, ho dèiem ara mateix, ha fet tallar la línia R2, la R2 Nord i la R11, i això durarà ben bé fins la setmana que ve. A l'estació de Montcada Manresa hi ha el Toni Fortesa. Toni, com estàs? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Aquesta estació on ets tu ara, Toni, és on es desvien el gruix dels trens que queden aturats al lloc de l'esvoranc. Com estan en el dia? Com va el matí?
2: Doncs mira, des de primera hora el moviment de passatgers entre les estacions de Montcada i Reixac i de Montcada i Reixac Manresa és absolutament constant. Els viatgers que venen del Vallès, per exemple, amb l'R2, baixen a Montcada i Reixac, caminen uns 5 minuts fins a Montcada i Reixac Manresa i allà agafen l'R4 per continuar cap a Barcelona. En sentit contrari, el mateix, el recorregut. Això sí, està senyalitzat amb cartells i hi ha informadors que orienten els viatgers tant a l'entrar com al sortir. Alguns estan tranquils, com el Hamilton.
3: No han explicado bien, simplemente pues las personas que son nuevas pues se descoordinan un poco, pero estamos guiándonos bien y vea que estamos aquí presentes y vea que están guiando las personas.
2: I d'altres, com el Guillermo, en canvi tenen més problemes per ubicar-se i denuncien una falta d'informació.
4: Estamos como aves en un corral, uno por aquí, otro por allá, correteando. Yo me demoro 4 horas y media de Granollers a Hospitalet. Llego sumamente cansado, estresado, porque el servicio es malo, muy, muy ineficaz.
2: En general, però, veiem la gent resignada, no queixant-se, però sí resignada, ens deien els informadors, que no tenen problemes, però sí molta resignació entre part dels usuaris. Aquest transbordament a peu s'ha convertit, doncs, en una rutina per centenars de persones.
0: Aquest és el panorama ara mateix a Rodalies, amb aquestes visions dels passatgers que, com deia el Toni, han de fer un trosset caminant, han de canviar-se. En fi, Toni, tu també ets prop del lloc en si de l'Esvoranc. Ens havien dit que hi continuarien posant formigó i que la cosa trigaria, no encara?
2: Sí, sí, ha de continuar. Tot ahir a la primera nit ja es va abocar un continu de camions de morter a dintre el forat. Durant el dia d'ahir també ha de continuar aquesta continuïtat per omplir l'Esvoranc, perquè d'aquesta manera s'estabilitza el terreny i a partir d'aquí es pot seguir treballant amb altres projectes al voltant de l'Esvoranc. Ahir ens deia el secretari d'Estat que com a mínim fins la setmana que ve els trens estarien afectats, perquè tot i que han vist que les vies no estan afectades sí que no poden córrer cap a ell. Per tant, com a mínim fins dissabte hi haurà tot aquest moviment entre les estacions de Montcada.
0: Des de l'estació de Montcada Manresa, Toni Fortesa, parlem qualsevol novetat, micros oberts. Mil gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, fins ara.
0: Abraçada al Toni Fortesa, des de l'estació de Montcada Manresa, insistim, això està molt a prop del lloc de l'Esvoranc, però sobretot és l'estació on molts dels passatgers doncs, han de passar per aquesta experiència, diguem-ne, que ara ens explicava el Toni arran d'aquest tall de Rodalies. Recordem que estem parlant d'un Esvoranc que és tranquil·lament 10 vegades més gran que el del Putxet, per exemple, per posar-hi dimensió. Recordem que estem parlant d'un forat que es va passar una grua. Una grua que, per cert, no recuperarà. Això també explica la magnitud del fet. S'ha decidit sepultar-la en formigó. La grua, que no és barata, perquè retirar-la, treure aquesta grua d'aquest forat, hauria implicat tranquil·lament 2 setmanes. Insistim, això també explica la magnitud, no només de l'Esvoranc, sinó dels fets que han passat. Perquè un altre dels punts, com deia, només començar, és què ha passat aquí exactament. O per què ha passat això? Per què hi ha hagut aquestes llavissades de terres? Per què s'ha obert aquest forat? L'incident, s'ha comentat molt, va passar en una zona on hi ha aigües freàtiques de l'aqüífer del Baix Besòs i també hi ha raonablement a prop el Ric Comtal, que és l'històric canal de regadiu de Barcelona. Adif diu que s'ho han de mirar, que és molt aviat, però que de moment res no indica que aquest rec, el Ric Comtal, en sigui la causa, Cèlia Forment.
5: De moment, ni els tècnics d'Adif ni l'Ajuntament han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat després de la inspecció d'aquest dijous. Això sí, asseguren que no hi ha cap indici que relacioni l'Esvoranc amb el terreny humit de l'aqüífer del Besòs ni amb les aigües subterrànies. En una reunió amb els veïns, Arturo Pastor, subdirector de construcció d'Adif, els ha dit que no han de patir.
6: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo, tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas, no tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
5: Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Cèlia. És important dir que la investigació de les causes segurament durarà dies. Ahir alguns dels experts amb els quals parlàvem aquí al matí de Catalunya Ràdio ens deien que això trigarem a saber-ho, que sí que es pot saber més o menys com és el terreny geològic. Per exemple, ens deien que en el cas de l'Esvoranc del Putxet sí que en aquella zona hi ha un canvi de terreny geològic, que possiblement no es va calcular bé les obres, però això haurem d'aclarir-ho d'aquí uns dies. I com deia la Cèlia, Argèlia. Adif insisteix que encara és molt d'hora, però que ara mateix res no apunta al rec Comtal com una possible causa. Dit això, el vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, Joan Martínez Bofill, ahir, en declaracions en aquest programa, sí que apuntava la possibilitat d'algun tipus d'error humà.
7: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat, que una paret del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució, o bé pot ser doncs, degut a un problema de càlcul.
0: És el que ens deia el vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. També, com ara mateix ens deia la Cèlia, Adif insisteix que no hi ha risc, els ha dit als veïns que no han de patir, però clar, una cosa és el que et diguin i l'altra cosa és el que sents.
8: És el miedo, bueno, el miedo que tenemos durante ya casi 3 años que lleva esto, que está todo muy, muy controlado mucho, pero el miedo de que pase una cosa así que no te lo esperas como ayer, está.
0: Així ho deia el 3CAT, una veïna que hi ha davant mateix de les obres, que fa temps que conviu amb aquests treballs, uns treballs que d'altra banda eren molt demanats pels veïns perquè són el soterrament de les vies de Montcada, perquè són vies que passen literalment pel mig del municipi i es demanava molt el soterrament per evitar accidents, i aquestes obres doncs, fa temps que duren i aquests veïns doncs, ara tenen aquest neguit afegit que ara comentàvem arran d'aquest esborrany. Per tant, tenim els fets, tenim les causes, que no sabem del cert, però tenim, i això sí que ho sabem del cert, efectes polítics. Pol Foradada, com estàs? Molt bon dia.
9: Bon dia.
0: Perquè hem vist i hem sentit retrets i avui en veurem i encara en sentirem més.
9: Sí, perquè hi ha ple municipal a Barcelona, és l'últim abans de les vacances. Junts ja ha exigit a PSC i PSOE responsabilitats i dimissions pels esborancs, al Putxet i a Vallbona, i també per l'explosió a Sants. El president del partit a Barcelona, Jordi Martí, parla de greu crisi d'obra pública a la capital. Al ple d'avui, el PP també demanarà explicacions a Collboni per l'actuació de l'Ajuntament, i això cal sumar-hi que al Parlament, el portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha atribuït l'esborranc de Vallbona a la desinversió de l'Estat i també ha reclamat que es depurin responsabilitats polítiques. Per la seva banda, el Congrés Esquerra ha demanat la compareixença del ministre de Transports perquè doni explicacions.
0: Tot això en el terreny polític, però tenim una bona notícia aquest matí, és que l'entorn de la plaça de Sants, també a Barcelona, avui hauria d'acabar de recuperar el ritme de sempre després de l'explosió de gas que explicàvem ahir a aquesta hora. Hi ha una segona bona notícia, que és que els 8 ferits, pel que ens expliquen, evolucionen de manera favorable.
9: L'accident va deixar una columna de foc de molta alçada que va cremar més de 12 hores. Els tècnics encara investiguen què va fallar. No es va haver de desallotjar cap veí, diversos carrers sí que van estar tallats tot el matí i alguns comerços, de fet, no van poder obrir en tot el dia. Avui sí que ho haurien de poder fer.
0: Aquestes són les bones notícies del matí, però malauradament en tenim de males notícies que tornen a ser pels incendis. A Catalunya continuem tenint la majoria de municipis del país en risc molt alt o extrem. Si ens ho volem mirar per algun costat, diguem que la situació podria ser, tenint en compte el panorama, molt pitjor.
10: En la Comunidad de Madrid estamos viviendo una situación crítica de incendios forestales múltiples. Al incendio de Almorós, que se reactivó también al mediodía, se sumó un nuevo incendio en Villa del Prado.
0: Aquesta matinada el govern espanyol ha declarat l'emergència nacional a Madrid a petició del govern d'Isabel Díaz Ayuso per 3 focs que cremen fora de control, més un quart a la província d'Àvila. Anem en directe a Madrid. Tania Tàpia, com estàs? Molt bon dia.
11: Què tal? Bon dia.
0: Aquest nivell d'alerta fins ara només s'havia declarat per l'apagada de l'any passat i és important, Tania, dir que hi ha més de 11.000 persones desallotjades.
11: Sí, perquè tots els incendis estan actius a la vegada, com dius, fora de control. A Madrid n'hi ha Villa del Prado, a Sant Martín de Valdeiglesias i també a Burgondo, Àvila, però que està a tocada a Madrid. Els equips d'emergències informen aquest matí que les feines nocturnes han sigut efectives, però que els incendis, com dèiem, no poden encara ni perimetrar-se ni controlar-se. I no ajuda, el vent en fa molt i les temperatures que han estat molt altes, tot i que a partir d'avui han de baixar. Com deies, més d'11.000 persones desallotjades. Es plantegen fins i tot més desallotjaments preventius i la declaració d'emergència que comentàvem és el que està permetent que el comandament el prengui l'Estat a través de la UME, els militars, i es puguin centralitzar i mobilitzar tots els efectius necessaris. A mig matí està previst, de fet, que el ministre de l'Interior comparegui per actualitzar la situació.
0: Gràcies, Tani. Algunes imatges de satèl·lit, de fet, mostren que la columna de fum d'alguns d'aquests focs de Madrid arriba fins al sud de Catalunya, milers i milers, bueno, milers no, centenars de quilòmetres en aquest sentit. Per tant, això també revela la magnitud d'aquests incendis i la complicació que té aquesta situació, que encara és pitjor a França. Allà són 30.000 les persones desallotjades, 30.000 les persones evacuades, i de fet aquesta mateixa nit també Emmanuel Macron ha demanat obertament certament ajuda a la Unió Europea.
9: Sí, en concret, l'activació del mecanisme de protecció civil de la Unió que li permetrà rebre ràpidament reforços aeris d'altres països. El foc més important és el departament de la Gironda, que ha obligat a evacuar 20.000 persones.
12: Els bombers han desplegat mitjans terrestres i aeris importants i lluiten amb coratge contra un incendi que s'escapa de les normes. A les persones confinades els demano que s'estiguin confinats i els evacuats que no intentin tornar a casa seva.
9: Així ho deia l'alcalde de la zona del Cap Ferrer, que en aquesta època de l'any és plena de turistes.
0: Insistim que a Catalunya el pic de l'onada de calor ja ha passat, però el risc d'incendi continua sent molt alt en tots els pròxims dies. Els agents rurals, de fet, avui mantenen tancats 7 parcs naturals i situen en nivell extrem per risc de foc 160 municipis catalans. S'insisteix, per tant, i ho remarquem, a demanar que s'extremin les precaucions i es respectin totes aquestes restriccions.

0: un quart de vuit, escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. Un altre dels temes del dia, ja fa dies que no ho comentàvem, que estàvem raonablement tranquils, però és la guerra comercial entre els Estats Units i el món, i la resta del món. Fa dies que no parlàvem d'aranzels, però aquesta matinada Donald Trump n'ha anunciat de nous, d'entre un mínim d'un 10% i un màxim d'un 12,5%, entre un 10 i un 12,5% d'aranzels a les importacions d'un total de 80 països.
1: I consten els 27 països de la Unió Europea, als quals s'aplica un aranzel conjunt del 10%. Han entrat en vigor a les 6 del matí, quan era mitjanit. A Washington, les noves taxes no s'aplicaran a tots els productes, per exemple, no afecten a petroli o a gas, i substituiran l'aranzel universal que va aprovar Trump després que el Suprem li tombés el primer mecanisme legal que va triar per activar-lo i que expirava avui.
0: Aquestes són les notícies que hem conegut en aquestes últimes hores al voltant d'aquests aranzels, un panorama que afegeix incertesa econòmica. Molt probablement per això, abans fins i tot d'aquesta decisió, el Banc Central Europeu optava per deixar els tipus d'interès com estan, el 2,25%, per mirar de donar una miqueta d'oxigen a les persones que estan pagant una hipoteca o que tenen un crèdit per tornar. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
2: Ahir Lagarde va remarcar que de moment, els tipus d'interès es queden sense canvis perquè la inflació va millorar el juny passat. Però el Banc Central Europeu està amb l'ai al cor per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb preocupació el nou front que s'obre ara al Mar Roig amb els atacs dels rebels hutis del Iemen.
3: Which is alarming.
4: És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
2: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Bruno. De fet, el petroli ha tornat a arribar als $100. Feia dies que no hi arribava, però ha tornat a fregar els $100, ja no només per aquesta situació.

0: i diu que això és un pas molt important. Jerusalem, Jordi Brascó.
1: Netanyahu diu que la inclusió de l'Aràbia Saudita als acords d'Abraham suposaria un pas endavant històric per a la pau a la regió i es penja una medalla assegurant que aquest escenari només és possible ara gràcies al fet d'haver debilitat l'Iran i els seus aliats. Però el cert és que la normalització entre Israel i l'Aràbia Saudita ja havia sonat amb força l'any 2023 i hi ha qui argumenta que els atacs del 7 d'octubre de Hamas tenien com a objectiu, entre d'altres, evitar precisament aquest acord. Ara les posicions entre tots dos països estan molt allunyades. L'Aràbia Saudita insisteix que no reconeixerà Israel mentre no hi hagi un progrés irreversible cap a l'establiment d'un estat palestí. Tota una línia vermella per a Israel. Des de Jerusalem, Jordi Brascó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Jordi. 4 minuts ara mateix passen d'un quart de nou. De seguida repassem els bàsics del matí.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3: Aquest estiu gaudeix del patrimoni cultural arreu de Catalunya tant si estàs de vacances com de cap de setmana o t'has quedat a casa. Tens més de 100 propostes. Festivals, visites guiades, lleure en família, gastronomia, rutes espectaculars... Entra a patrimoni.gencat.cat/estiu i tria. A l'estiu passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya.
4: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8 i 20 minuts. Repassem els bàsics del matí amb la Sílvia Solanes, el Marc Jurado i la Sílvia Comet. Bon dia.
6: Bon dia.
0: Una novetat d'aquest divendres. La Generalitat demanarà avui mateix per escrit al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras.
7: I també la trentena d'exalts càrrecs encausats als quals la justícia europea va dir que s'havia d'aplicar l'amnistia. El govern també pretén que els 5,4 milions d'euros que es van presentar d'aval tornin a l'Institut Català de Finances. Així ho explica avui La Vanguardia, que també diu que el govern treballa en un altre text per demostrar que les despeses del referèndum no venien de fons europeus.
0: En paral·lel, ara que parlàvem d'Oriol Junqueras, el líder d'Esquerra, juntament amb els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa, també han presentat un escrit al mateix tribunal.
7: En què denuncien que haver reactivat ara la causa vulnera de manera flagrant no només les sentències europees, sinó també la Constitució espanyola.
0: I una altra novetat del matí, el president Salvador Illa comença demà mateix un viatge de 6 dies al Vietnam i Singapur. És la primera vegada que un president de la Generalitat fa una visita oficial a aquesta zona. Albert Prat.
8: Amb els pressupostos al sac, la legislatura encarrilada i un canvi puntual al govern, el president reprèn la seva ruta pel continent asiàtic un any després de visitar la Xina, el Japó i Corea. Demà aterrarà a Hanoi per reunir-se amb el viceprimer ministre del Vietnam i també visitarà diverses empreses catalanes que fabriquen en un país en fase de creixement des de fa anys. Del Vietnam, Salvador Illa saltarà a Singapur, el principal exportador del sud-est asiàtic, per entrevistar-se amb el primer ministre, el càrrec amb més pes polític i amb qui la Generalitat vol reforçar les relacions, però no només això. El president també es reunirà amb alguns inversors per mirar de seduir-los perquè portin empreses a casa nostra. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Albert. I després tenim el tema polític de les últimes hores.
9: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento cuando se el procedimiento anterior quedaban días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
0: Les explicacions de l'expresident Zapatero en aquesta famosa entrevista a Televisió Espanyola, per cert, d'aquí mitja horeta parlarem amb el periodista que el va entrevistar, el Javier Ruiz. Zapatero nega haver participat en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, en contra del que afirmen els dirigents de la companyia i l'empresari Julio Martínez, en teoria amic de Zapatero. Avui és dia de valoracions d'aquesta entrevista, hi ha moltes anàlisis. El País, per exemple, titula el seu editorial de manera molt simptomàtica: "Explicacions incomplertes", és el que diu el diari El País. El PSOE, però, continua tancant files amb l'expresident, Sumar reclama encara més explicacions i el PP parla de presa de pèl. Madrid, Àngels Lafuente.
10: La Moncloa continua fent costat a Zapatero i demana que respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Menys convençuts estan els socis de govern. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, diu que Zapatero ha deixat sense resposta moltes preguntes.
11: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
10: Y desde el PP, Feijóo tecla.
12: Lo que ha hecho el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública.
10: El PSOE referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Congrés, encara a Madrid, el ple va marxar de vacances amb cara i creu pel govern de Pedro Sánchez. La creu són els objectius de dèficit que es van tornar a tombar, la cara la

0: donació de deute del Fons de Liquiditat Autonòmica, que aquest sí segueix endavant. Tornem a Madrid, Tània.
1: Sí, la mala notícia, la creu, com deies, és una mica mitges, perquè li tomben per segon cop aquesta senda d'estabilitat, és a dir, la pauta sobre la que es fan els comptes, però el govern tirarà endavant igualment, ho farà amb els números que va enviar a Brussel·les, són més restrictius i, segons el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, restaran gairebé 6.000 milions d'euros a les comunitats. L'altra bona notícia, la cara, o és almenys de moment, és la proposta pactada amb Esquerra per eixugar el deute als territoris. Aquesta tira endavant, Junts va tombar les esmenes de PP i Vox que volien frenar ara la mesura, per tant es seguirà tramitant. Per Catalunya suposa perdonar 17.000 milions de deute, però veurem com acaba, perquè Junts ja ha advertit que vol que sigui més.
0: Gràcies, Tània, fins ara.
1: Fins ara.
0: 6 minuts i arribarem a 8:45. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. S'acaba aquesta tercera onada de calor. De moment continuarem tenint temperatures altes avui i demà, diumenges, quan es començarà a notar de manera notable aquesta baixada, però coincidint amb aquesta situació apareixen dos estudis de la Universitat Politècnica que demostren que a Barcelona, la calor provoca més morts de nit cada dia, Montse Poblet.
2: Calculen que les altes temperatures nocturnes causen com a mínim un 26% més de morts que la calor que es pateix durant el dia. Els efectes de l'illa de calor en què s'ha convertit la ciutat s'accentuen a la nit quan no hi ha brisa marina i, a més, una part important de la població s'està en casa sense climatització, on costa dormir i recuperar-se. Josep Roca és un dels autors dels informes.
3: El calor nocturn és un assassí silenciós. El cos no és capaç de recuperar-se, no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament. És l'assassí silenciós, no?
2: Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Montse, també. Per cert, relacionat amb les temperatures, atenció a això, perquè Espanya ha tornat a ordenar que paressin fàbriques per reduir el consum de llum.
4: Red Elèctrica va ordenar dimecres a la nit parar grans factories en plena onada de calor. La caiguda de la producció eòlica podria haver provocat un desajust entre l'oferta i la demanda de llum. És la tercera vegada aquest any, la segona per cert del mes de juliol, que això passa.
0: Insistim, la segona vegada que ha passat el mes de juliol, que s'ha hagut de parar fàbriques perquè, si no, es necessitaria més llum de la que s'està generant, i això ja sabem on ens va portar. Ara fa ben bé un parell d'anys. En fi, ja que parlem de fàbriques, la multinacional nord-americana Ford i la xinesa Geely s'alien per fabricar nous vehicles a la planta valenciana d'Almussafes, Pepa Ferrer.
5: Una aliança estratègica que garantirà l'estabilitat de la planta d'Almussafes. Així han definit Ford i Geely l'acord al que han arribat per crear una empresa conjunta que fabricarà 5 models de cotxe de les instal·lacions valencianes. Víctor Yang, que és president executiu de Geely.
6: No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
5: I els treballadors no volen perdre drets. Carlos Faubel, UGT.
7: Les bateries i la tecnologia podran venir de fuera, de muy lejos. Las condiciones laborales llevan la firma, la historia del convenio de Ford Almussafes.
5: Des de València, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ja que parlem d'economia, alerta amb això, Un estudi de la Pimec diu que de cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors, només 50 cèntims. Rafael de Ribot.
8: La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de Pimec, Sílvia Cabarró, ha denunciat al Catalunya Vespre que no actualitza els trams de l'IRPF perjudica els assalariats.
9: Això provoca que hi hagi un impost encobert, que no el veiem, perquè la gent al final ja estan apujant el sou a partir de l'IPC, però l'efecte final que té és que té molta menys renda disponible.
8: L'estudi calcula que l'augment brut del salari del 22% entre el 2020 i el 2025 ha significat una pèrdua d'entre el 3 i el 4% del poder adquisitiu. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: En 3 minuts arribarem a 8:45. Parlem de milions. Perquè, per exemple, Brussel·les ha multat Google amb 900 milions d'euros.
4: Per abús de posició dominant, les autoritats europees acusen la multinacional nord-americana d'afavorir els seus propis serveis en les cerques i d'amagar la competència.
0: I parlem dels milions que tenen, per exemple, Gary Lineker o el músic Brian Eno. 120 multimilionaris britànics han demanat al nou primer ministre pagar més impostos perquè diuen que és la manera de revertir la desigualtat. Londres, Quim Olivares.
10: A El grup Patriotes Milionaris creuen que els que es lleven cada dia per guanyar un sou no se'ls ha de fer pagar més impostos, però sí els que obtenen els ingressos de la seva riquesa. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast d'èxit, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim Burnham.
11: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però aquestes decisions no són per ara, són per un altre dia.
10: Burnham porta el poder des de dilluns i ja ha promès mesures per millorar la vida de les classes populars davant l'elevat cost de la vida. Molts, però, tenen dubtes de com les finançarà sense trencar la disciplina fiscal. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos minuts i arribarem a dos quarts. Alerta amb això, també. Les trucades als serveis d'atenció a víctimes de violència masclista es van disparar després que acabés la final del Mundial.
12: Un 120%, segons les dades del govern espanyol. Aseguren que tots els canals de contacte a les institucions per violència masclista van experimentar un augment a les seves consultes dilluns després del partit.
0: En parlarem avui, al matí de Catalunya Ràdio, amb la directora general per l'erradicació de violències masclistes, Olga Jiménez, d'aquí a uns minuts. I la mare del nadó de 6 setmanes maltractat contradiu els metges i assegura que sí va comentar que la criatura tenia lesions anals.
12: Fins i tot hauria buscat informació abans de portar el seu fill al metge. Ho va assegurar ahir davant del jutge després de declarar per segona vegada.
0: Més detalls, Cristian Roldán.
13: El tribunal va considerar que les cerques que la dona de 43 anys havia fet amb el seu telèfon mòbil sobre les possibles causes de l'estat de salut del seu fill demostraven la seva preocupació per l'estat de la criatura. A més, també havia buscat informació a la xarxa relacionada amb la sospita que el pare no tractava bé el nen. La justícia també va tenir en compte que els Mossos d'Esquadra no van trobar cap evidència sobre un possible caràcter agressiu o brusc per part de la mare. A més, l'informe policial recull que les reaccions de la dona van ser coherents i molt expressives. La setmana passada també van declarar davant el jutge els metges que van atendre el nadó i van explicar que presentava múltiples lesions. A més de la fractura al fèmur, també li van detectar lesions a l'anus i indicis d'una possible agressió sexual. Cristian Rodon Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I dues coses més. D'entrada, presó sense fiança per l'home detingut per la mort d'una veïna de Soses al Segrià el cap de setmana passat i una dona de 74 anys ha mort ofegada a les platges de Calafell, al Baix Penedès.
12: Ja són 13 les persones que han mort a la costa catalana des que va començar la campanya de bany a mitjans de juny.
0: Heu sentit els senyals horaris de 8:45. Moment d'actualitzar la situació de la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, què tal? Molt bon dia.
14: Bon dia. Un dia més. Molts problemes a Rodalies pel tall entre Montcada i Reixac i Barcelona que afecta les línies R2, R2 Nord i R11. Els usuaris de l'R2 i l'R2 Nord tenen com a alternativa fer aquest tram per l'R4 de Montcada Manresa a Barcelona i a l'R11 entre Granollers i Barcelona hi ha un servei d'autobusos. Recordem que des de dilluns a la nit també hi ha un altre tall a la xarxa ferroviària, el de les línies R13 i R14 que uneixen Lleida i Barcelona. Els trens no circulen entre les estacions de Lleida i la plana Picamoixons i hi ha servei per carretera. Per cert, que el primer tren que sortim avui de la plana Picamoixons cap a Barcelona va amb un retard d'uns 3 quarts d'hora a causa d'un problema en l'operativa.
0: Gràcies, Maria. I les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
15: Bon dia.
0: Punts vermells a aquesta hora?
15: Mira, punts vermells no en tenim. Sí que tenim punts taronges, hi ha lentitud, tot i que no són retencions destacades, a la C58 de sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat direcció Sabadell. Aquí hi havia un vehicle avariat que tot just ara s'ha pogut retirar de retruc, però encara hi ha lentitud també a la B20, a Santa Coloma, a la Ronda Litoral, també a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat, però en general molta fluïdesa a les carreteres.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
15: Fins ara.
16: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
17: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
16: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
18: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
18: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Ara mateix passen de un parell de minuts, de 8:45.
18: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb el Jofre Junoé. Jofre, bon dia.
20: Hola, què tal? Bon dia.
0: Com pinta avui?
20: Doncs mira, comencem el dia amb un ambient una mica més,
1: més aixafogós, més calorós, amb aquesta matinada tòrrida que s'ha estès més a tota la façana litoral, des del Maresme fins al Montsià, amb valors que no han baixat dels 25 o 26 graus, fins i tot 27 a Tortosa o Barcelona, i amb humitats altes. De fet, els valors tropicals també s'han estès una mica més, és a dir, aquestes temperatures que no baixen dels 20 graus a l'interior del territori, però en el Pirineu sí que la temperatura ja ha començat a perdre alguns grauets, amb mínimes de 10 a Das, 12 a Martinet, símptomes d'aquests canvis que aniran arribant al llarg de les properes hores. Avui, però, encara la calor serà intensa, potser menys que ahir, perquè baixin 2 o 3 graus les temperatures, però bé, estem parlant de 43 ahir a Vinebre, doncs avui alguns valors de 40, de 38 a 40, molts sectors de Ponent, del Pla de Lleida, de les Terres de l'Ebre. De fet, hi ha avisos a les comarques lleidatanes, amb vent de sud a la Vall d'Aran, podrien arribar-se a superar els 35 graus, però de manera transitòria, perquè la tarda aquí precisament comencen ja els canvis amb algunes primeres tempestes, i de fet serà una tarda més ennuvolada al terç oest del país, on no es descarta algun fenomen sever d'alguna nuvolada que doni ventades, però serien encara fenòmens molt locals. Tot això anirà més al llarg del cap de setmana. Demà a la tarda amb més ruixats, al nord i al nord-est, i diumenge compta perquè pot haver-hi alguna tempesta que localment sigui forta, amb temperatures que clarament van a la baixa. Per cert que la pols sahariana avui repunta una mica, amb un ambient més enterbolit, però desapareix al cap de setmana.
16: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i
18: Esclat. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: 4 minuts passen de 2 quarts. De seguida repassem els esports, però abans un parell de coses de l'agenda.

0: Per exemple, l'Empordà Music Festival, on actuaran Joan Dausà, Nena de Conte, Els Pets, Ginestau, aquests que sentim, La Pegatina, que comença avui, Laia Claret.
1: Seran 15 concerts i 3 DJs amb actuacions avui i demà aquesta tarda obre Sergi Carbonell. I després hi ha grups músics i cantants, com ara La Gossa Sorda, Joan Dausà, La Pegatina, de Tallets o Nena de Conte. I demà Nil Moliner, La Fumiga, Figaflaues, Els Pets, Buos, Ginestau, DJ Trapella. 5 anys d'un festival que organitza l'Associació Juvenil i Cultural Els Voltors de la Bisbal d'Empordà. Jordi Lladón és el president.
2: És molt complicat, vam començar més de zero amb el projecte del festival. Aleshores, arribant a aquesta 5a edició, doncs per nosaltres és un èxit. A partir d'aquí és moltes hores de dedicació i molt de treball per part de tots els membres de l'entitat.
1: Esperen arribar els 18.000 assistents. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui també comença el Festival de Música Urbana Xer.

0: que és el parc del Fòrum de Barcelona, amb Lola Índigo com a una de les caps de cartell d'avui, Marruiz.
1: Aquest any han ampliat l'aforament fins a 30.000 persones i disposen d'un escenari més. El popular raper porto-riqueny Mac Towers encapçala el cartell d'avui. Al costat hi actuarà un altre artista que mou masses, Juan Magán. Abans ho hauran fet estrelles de la música urbana, com Lola Índigo i De La Osa. Demà el sabadellencs 30 UFAM són un dels atractius de la jornada. Qui encapçala el cartell és l'andalús De La Fuente, que mescla electrònica, trap i música tradicional andalusa. Una altra de les estrelles del dia serà el porto-riqueny Omar Kurz, que a més de trap i reggaeton, afegeix a la seva música R&B i música electrònica de ball. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui també comença l'Atlàntida Mallorca Film Fest, que arriba a la 16a edició i es farà a Palma fins al 2 d'agost, diumenge de la setmana vinent.
2: Ho farà amb una extensió en la línia a través de Filmin i serà la més ambiciosa de la seva història. El festival projectarà 165 pel·lícules amb més de 100 estrenes exclusives i la participació de més de 300 convidats del món del cinema i la cultura. Entre els convidats més destacats hi haurà Javier Bardem, Gael García Bernal, Trine Dirkholm, David Lowery, Rodrigo Sorogoyen i el compositor Alexandre Desplat, entre molts altres.
0: En parlarem avui al matí amb el cofundador i director editorial de Filmen i director de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, el Jaume Ripoll, a partir d'un quart d'onze. I una gara encara algun certamen que avui comença, el d'Ensanau, a les Valls d'Àneu. I el tret de sortida el dona Son Home, de la prestigiosa companyia La Baronal. El festival durarà fins al 2 d'agost. Esterri d'Àneu, Pau Rovira, bon dia.
3: Bon dia. La directora del festival, Ruth Martínez, destaca el compromís del Dansaneu amb el territori i la voluntat d'apropar la cultura als espais patrimonials del Pirineu.
4: Fem sobretot el festival per la gent d'aquí. Per això és important aquesta xarxa que hem trenat, que et vingui una producció del TNC, que et vingui una producció de La Baronal. És a dir, realment aquesta idea de que la cultura va al territori.
3: Els pròxims dies també passaran pel festival Lorena Nogal amb la protagonista, Sílvia Bel amb Medea, Magalí Sare, Carlos Cuevas amb Turó, La vida als boscos i el grup Obeses. Demà dissabte, un dels plats forts, el martiri de Sant Sebastià, que combina dansa, música i teatre. Des d'Esterri d'Àneu, Pau Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Pau. Anem als esports, va.

0: Albert Prat, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: El nou fitxatge del Barça, Karim Adeyemi, assegura que vol complir totes les expectatives que ha generat la seva arribada al Barça.
1: Reconeix que ha fet una temporada irregular. És per això que el paper de Flick, que coneix el seu potencial, ha estat decisiu perquè acabi jugant com a blaugrana.
2: Ell és el motiu pel qual jo estic aquí. Hem tingut molt bones converses i ha cregut en mi des del primer moment. M'ha comentat el que necessita de mi per l'equip. Estic preparat per fer tot el que sigui per aquest equip i aconseguir tots els objectius.
1: Adeyemi, que firma per 5 temporades, el Barça pagarà 29 milions d'euros, 7 són en variables, els pot acabar pagant. A l'equip femení, Caroline Graham firma fins al 2028 i assegura que es vol retirar de la blaugrana.
3: Simplemente porque es el mejor club del mundo, es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera, entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.

0: I Frenkie de Jong decideix no operar-se i opta per un tractament conservador, Robert.
1: Té trencat el lligament lateral intern del genoll dret, el deixarà sense jugar uns 4 mesos, això sí, amb el perill de recaure perquè no es vol operar. El traumatòleg Carles Pedret ho va explicar al Tot Costa.
2: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
1: Els metges de la selecció dels Països Baixos van actuar amb negligència i De Jong va jugar infiltrat els dos últims partits.

0: renovat Barça de bàsquet anuncia el setè fitxatge.
1: Set fitxatges ha fet el Barça, aquest renovat Barça de bàsquet. Oleg Balcerovski, pivot polonès que arriba de l'Unicaja fins al 2028, és l'últim.
2: Estoy súper agradecido de poder formar parte en ese proyecto y espero que podáis disfrutar.
1: El Manresa fitxa Rafa Villar, al base de 21 anys del Baskonia, i avui que fa tanta calor, doncs a la migdiada, a l'hora de la migdiada, podeu veure com es puja el mític Alpe d'Huez al Tour de França. No hi ha canvis a la general, que lidera Pogacar.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
1: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
0: A més, té un 98% de carn.
1: És natural que es noti, oi?
0: Doncs sí, natural.
2: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
3: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
4: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe.
5: Aquadis Ponés, Aquadis Ponés.
6: Uf, quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
7: Quan vulgui.
6: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
7: Tot el temps que vulgui.
6: I totes les bombolles que vulgui?
7: Totes les bombolles que vulgui.
6: I tot el relax que vulgui?
7: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
8: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Arriba l'últim capítol de la temporada 27 de MediaMarkt. Les millors ofertes d'aniversari. Com un Combi No Pro Samsung de 2 metres d'alçada i classificació energètica A per 949 euros. Ja disponible a les millors botigues MediaMarkt.
11: El Sastre de Barcelona, una novel·la de Pere Angles. Entre Cuba i Barcelona al segle XIX, una gran història de lluita, ambició i supervivència. El Sastre de Barcelona, Premi Néstor Luján de novel·la històrica.
12: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
13: Obre el meló amb els nostres preus imbatibles, com en el meló sencer de pell de granota origen Espanya, un preu imbatible de 75 cèntims al quilo, fins al 27 d'agost.
12: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
14: Oh, capità, el meu capità.
15: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
14: Ja no sé què em passa.
15: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
16: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
15: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
17: Això sona brillant.
15: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
18: L'esport no fa vacances a l'estiu.
19: Tampoc a Catalunya Ràdio.
18: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
19: També del Girona i del Sabadell.
18: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
19: A més del mercat de fitxatges.
18: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esport referent de Catalunya Ràdio.
19: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
18: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.

0: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Avui al matí de Catalunya Ràdio amb el periodista del diari Punès, Arturo Puente, amb la politòloga Sonia Andolz, amb el periodista Marc Bataller i amb la periodista d'Infolibre, Marta Monforté.
2: I de què ha parlat fins ara?
1: Pol. Des d'aquí fem una crida pública. Si algú veu Arturo Puente, estem a la Diagonal de Barcelona.
2: Pobre.
1: Ens costa que està a punt d'arribar. I també una mica el neguit dels nostres agoristes d'avui. No saben què dir ja de Zapatero. doncs tranquils, que segur que no ho parlarem.
2: És que el Pol, saps què passa? Ara diré una cosa. El Pol, d'aquí unes hores, comença vacances. Llavors ja avui està, ja li bufa tot, però d'una manera...
3: Per això ens ha preguntat.
1: De tornada de tot.
3: Exacte,
1: de tornada de tot. Ens veurem a la tarda.
2: Oh, és un escassit, deixem marxar. En fi, 3:15, som-hi.

0: hablé con nadie, ni de la SEP, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de PlusUltra. Y reitero las afirmaciones contundentes que he hecho sobre mi nulo papel en el rescate de PlusUltra, en la creación de sociedades offshore.
1: L'entrevista Zapatero, ara ho dèiem amb el Pol. L'entrevista Zapatero ahir a Televisió Espanyola, que avui s'està analitzant des de tots els angles. És una entrevista que va fer el periodista Javier Ruiz. Javier, com estàs? Molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Freddy.
1: Com vas veure el president?
2: Pues afectado. Lo vi tocado en lo personal y me sorprendió porque hay un ángulo de dolor que es el de sus hijas. Yo le esperaba más fuerte, más violento y se le nota afectado en lo personal. Le duele a sus hijas, no solamente el momento judicial, sino la cacería que está habiendo por parte de algunos pseudomedios persiguiéndolas, siguiéndolas en coche. Así que yo, en lo personal, ayer a Zapatero le vi tocado.
1: De fet, la pregunta que tu li fas sobre les filles, quan li preguntes si és vostè el testaferro de sus hijas, segurament és dels moments en què se'l veu més violentat, fins i tot, no sé si ofès per la pregunta gairebé.
2: Sí, yo creo que le dolió la pregunta, no había intención de ofender, pero es la pregunta que están planteando tanto los jueces como la UDEF, con lo cual es una pregunta periodísticamente forzada. Es obligatorio preguntársela. Y dicho esto, estoy de acuerdo contigo. Me sorprendió la violencia en la respuesta porque creo que le ofende que esto se plantee. Y se plantea en medios judiciales y se plantea en la investigación de la UDEF. Así que la pregunta es obligatoria y efectivamente el dolor, pues comprensible.
1: Hi ha una altra situació d'aquesta entrevista que tu li vas fer, Javier, a Zapatero, que és quan li preguntes, evidentment, pel canvi d'aquesta setmana, per les versions que han donat els dos Julio Martínez. Ell en tot moment va dir: no entraré en les estratègies de defensa dels acusats, i d'aquí no el vas treure.
2: Y me sorprende una segunda cosa de todo esto. Cuando alguien te traiciona, y es evidente que Julio Martínez ha tirado a Zapatero bajo el autobús y le ha traicionado, eran amigos de salir a correr juntos todos los fines de semana, de tener una relación personal. Julio Martínez ha descubierto la vía al dama, ha descubierto que tú puedes acusar a alguien no necesariamente con una gran avalancha de pruebas, y eso te puede favorecer en la nueva doctrina del Supremo y de la Fiscalía. Cuando alguien te traiciona, lo comprensible es el enfado y la crítica. No la hubo. Ayer Zapatero dice: en mi código personal no entra el criticar a mis amigos. Y sigue hablando de él como si lo fuera. Yo reconozco que me sorprende, porque la entrevista de ayer es pertinente precisamente porque Julio Martínez ha cambiado su versión, y porque lo que dice es: era Zapatero quien dirigía, era Zapatero quien ordenaba, era Zapatero el que lo hacía todo. Ayer lo que vimos es la réplica no a la instrucción judicial, no a la UDEF, sino a Julio Martínez.
1: I sobretot sense proves ni els uns ni els altres. Ara mateix és la paraula de l'un contra la de l'altre, no?
2: Claro, hay dos grandes agujeros aquí. El primero, y en esto lo gana Zapatero, las pruebas las tiene que poner la justicia y Julio Martínez. Él no tiene que probar su inocencia. La justicia tiene que probar su culpabilidad. Luego, ese agujero es el agujero a favor de Zapatero, en contra de la instrucción. Muchas de las cosas que publicó el primer informe de la UDEF se han demostrado falsas. Entre otras cosas, la offshore de Dubái, esa empresa que teóricamente estaba para canalizar, ni siquiera se ha constituido. Y la UDEF la da por hecha, la da por ubicada. Es mentira. Esto ya se ha demostrado que es falso. Con lo cual, hay algunas acusaciones que se están cayendo, que se demuestran, pues, o fantásticas, taseadas por la UDEF o asumidas en un aire muy, muy fino. Todo eso es lo que beneficia a Zapatero. Hay una cuestión que le perjudica, y es el origen de las joyas. Y es verdad que esto es una investigación sobrevenida, y es verdad que esto ha venido a raíz de ciertas fantasías de la primera investigación, pero también es verdad que no ha querido explicar cuál es el origen, o al menos no on the record, y ahí Zapatero tiene un problema.
1: Javier, muchas gracias. ¿Content de la entrevista? ¿Estás content avui?
2: Yo digo que si hemos sobrevivido todos a esta entrevista ya es suficiente. Yo me enfadó mucho, te voy a hacer aquí el pataleo periodístico ahora que no nos oye nadie, solo entre tú y yo.
1: Sí.
2: No aguanto una expresión que tiene un gran periodista allí en Cataluña que se llama Frederic Vincent, que dijo: por favor no empujen. Yo dije ayer lo mismo: por favor no empujen. Sí. No soporto la presión del Partido Popular y de Vox, que piensan que no somos periodistas, que somos inquisidores. creían que mi trabajo era la falta de respeto. Mi trabajo...
1: Uy, están perdiendo, Javier. No sé si...
2: Pero no tiene que ser maleducada.
1: Sí.
2: No ha de ser maleducada. Y yo les digo a todos los que nos están intentando empujar, por favor, no empujen. Déjennos trabajar.
1: Javier Ruiz, mil gràcies. Una abraçada ben forta.
2: Una abraçada.
1: Cuida't molt. El Javier Ruiz, el periodista del copresentador de Mañaneros, que és qui va fer aquesta entrevista ahir al president Zapatero, i ara el Javier parlava de la reacció dels partits polítics. Madrid, Tania Tàpia, com estàs? Molt bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
1: Era altra de les coses, a veure què deien els partits després. Sobretot què en deia el PSOE, què en deia el govern espanyol, però de moment, Tània, no ha canviat res. Mantenen plena confiança, eh?
3: Sí, perquè Zapatero no s'ha mogut. Ell diu que és innocent i que ho podrà demostrar, i per tant això avala la tesi del Partit Socialista fins ara, que hi confien. De fet, han lligat directament al seu futur a Zapatero, que no ha explicat amb moltes coses, però el PSOE necessitava com l'aire que respira que Zapatero parlés, perquè aquí, diguéssim, hi ha dos plans. Hi ha el pla judicial, importantíssim, però que va al seu ritme, però també hi ha el pla social, polític o fins i tot emocional per al Partit Socialista i també per al govern espanyol, almenys per la part socialista. I estem, doncs, on estàvem fa un temps, amb algunes explicacions incompletes. També ho reconeixen en privat alguns membres del Partit Socialista, sobretot pel que fa a les joies, eh? No ho va concretar, diu que ho haurà de fer davant del jutge, i diguéssim, aquest és com la part que ha quedat, doncs, menys satisfeta, ha quedat el partit per aquesta part de les joies. I a l'altra banda, doncs, tampoc es mou el Partit Popular. Diu Feijóo que el que fa Zapatero és seguir instruccions de Sánchez per desviar l'opinió pública, per despistar, diguéssim, i els socis diuen també, doncs, una mica on estaven, eh? Que molt bé que expliqui, però que no ha entrat en detalls i que, per tant, ha servit de ben poc l'entrevista.
1: Gràcies, Tània. Fins ara.
3: Fins ara.
1: Aviam, són les lectures avui d'aquesta entrevista amb l'expresident Rodríguez Zapatero. S'esperaven molt les seves explicacions, i és cert que algunes les va donar, però és veritat que sense proves, i és veritat que també en algun punt va haver-hi aquestes respostes del qual no el treies, una de les quals aquesta de dir, miri, no em posaré a les estratègies de defensa de Julio Martínez i companyia. Marta, com ho has vist? Com la vas veure?
4: Sí, jo crec que Javier ha fet també un bon relat, no?, del que vam veure de Zapatero. Jo el vaig veure molt tocat anímicament, i això ja es veia des de fora de la televisió, és a dir, veies que estava patint i que inclús estava incòmode amb l'entrevista, que jo crec que era obligatòria, inclús des del Congrés, que jo hi era al Congrés quan s'estava fent. N'hi havia gent que deia que era un poc obligatori perquè el Partit Socialista li ho havia demanat. No sabem ben bé si ha estat el propi Pedro Sánchez o algú del que hi té molta confiança el Partit Socialista, però que sí que havia una petició a Zapatero de que havia de donar explicacions, perquè ell es va comprometre a fer-lo quan es va saber, no?, tota la seva imputació del cas Plus Ultra. I després crec que ell és molt ferm en la defensa de que no tenia res a veure amb Plus Ultra, però no ho és tant respecte al paper, per exemple, que han tingut les seues filles amb aquesta anàlisi prospectiu, i per què van fer aquestes factures tan grans. En realitat, això no ho va explicar ben bé, i també especialment que ho dia ara la Tània, del que fa les joies, no? No pots dir que són, jo crec, un regal o que està fora, perquè a més n'hi ha una causa oberta sobre aquest origen de les joies, i ell no va saber ben bé com explicar per què i com i quan li les van donar, perquè especialment ell les tenia guardades, i és a dir, ell sap perfectament que tenia un valor econòmic gran, no? Encara que ell diu que va fer una tassació alternativa perquè no està conforme, no està d'acord amb la que li van fer 1,3 milions d'euros. Aleshores, jo crec que ell es sentia obligat a donar explicacions, però no sé si el seu advocat o la seva defensa ara mateix pensen que ha estat la decisió correcta, no?
1: Marc.
5: Sí, poques novetats des d'un punt de vista polític i des d'un punt de vista periodístic. Ell, en el seu moment, quan ja van saltar aquest cas, ja va fer aquell vídeo en el qual deia que no tenia res a veure. Va declarar exactament el mateix davant del jutjat. És cert que queda, evidentment, aquesta incògnita de les joies, que literalment va dir un regal de cortesia.
1: Sí.
5: A mi també m'agradaria que me regalessin com a cortesia. No sé si aquesta casa em vol regalar alguna cosa de cortesia i que encara que valgui menys de 1,3 milions,
1: no,
5: em conformo.
1: Però és el que deia la Marta, eh? És a dir, fins i tot se li va preguntar, però són de l'Aràbia Saudita, com s'ha dit,
5: venen...
1: i ell va dir, no penso dir cap país, no penso dir res.
5: És cert, segurament, com deia la Marta, que aquí darrere també hi ha la mà de l'advocat, que molt de cops passa i dius, vigila què dius. És a dir, has de fer aquesta entrevista des d'un punt de vista polític, evidentment, fins i tot per calmar la situació dins del PSOE, que ja veus que diuen com és que hi ha aquesta defensa tan aferrissada i tancada cap a la seva persona, però l'advocat li devia dir vigila el que dius, que després d'això, quan anem al jutjat, no ens perjudiqui. I després hi ha el tema de les filles, que com deia en Javier, es va posar molt nerviós amb la pregunta quan li van dir si les seves filles exercien de testaferro. Fins i tot va dir al periodista, què fas preguntant-me això?
1: Sí.
5: I el periodista li diu, però és que és el que diu la UCO. Diu, ja, però jo no m'ho esperava que m'ho diguessis. Sí. Oh, la feina, el que dèiem abans, no? Sí, aquesta sí, complicada sí, feina de periodistes quan fas preguntes polítiques, i allà sí que es va notar molt tocat des d'aquest punt de vista personal. Per la resta, repeteixo, poca cosa, amb en Julio Martínez segueix la famosa via Aldama, és a intentar col·laborar amb la justícia tal com va fer Aldama i a veure si li surt bé amb el cas Koldo i Ábalos, i veurem què passa, perquè repeteixo, des del meu, des del poca cosa, poques novetats, i com deia en Pol, estem comentant, però que en el fons estem comentant el que estem dient les últimes setmanes.
1: Sí, sí.
5: No sortim d'aquí, és un bucle.
1: Sònia.
6: Una cosa que jo crec que és com a mínim a mi em crida l'atenció de mirar, és que trobo que s'està sortint prou bé de mantenir aquest posat d'expresident, que qui vulgui creure en ell encara té raons per creure en ell, perquè s'agafa aquest concepte de la seva ètica, que ha faltat quan ha acceptat joies, ha faltat, vull dir, les poques coses que sí que sabem segur, que és que tenia una sèrie de joies que en principi no són patrimoni familiar i per tant és dubtós, i s'ofèn quan li demanen per les seves filles, i s'ofèn, i aleshores continua semblant una persona com èticament molt estricta i molt forta.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
3: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues, esplugues.cat.
4: Coplejant.
5: Som a tot el país.
4: Coplejant.cat.
5: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil i a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
4: Coplejant amb Caral Pedemonte.
6: Tots els diumenges a les 9 del matí
5: i a la teva ràdio.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Can Vidalet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Avui a l'espai d'entrevistes tenim una persona amb la que ja hem parlat d'altres vegades, en altres ocasions. Ens va venir a presentar un dels seus llibres, que avui també, i ella és membre de l'Associació de Dones Escriptores d'aquí d'Esplugues de Llobregat. Per tant, donem la benvinguda i moltes gràcies per estar novament amb nosaltres, la Carolina Urgillés. Molt bon dia.
7: Bon dia, moltes gràcies.
3: Gràcies a tu per estar aquí una altra vegada amb nosaltres. La Carol ara ens presentarà el seu darrer llibre. De fet, fins al 8 d'abril no es presentarà a la biblioteca. Però amb tu ja vam parlar de la teva primera novel·la, així vam fer-ho de passada, que va ser Una nova vida, el 2017. En aquesta ocasió, en el segon llibre, ens vas parlar d'Entre xemeneies i telers, que ja vas per la tercera edició d'aquest llibre.
7: Sí.
3: Està tenint èxit i bona venda.
7: Bé, vull dir, ara ja me'n queda poquíssims, ja no en faré més perquè torna a repetir. Però sí, va agradar molt. A més, vull dir, com que vaig fer la presentació que és Plugues i després vaig anar a les Cotxeres de Sants, també vaig fer una presentació, i al cap d'uns mesos em van avisar si volia anar a fer una passejada literària. I va ser molt maco. Jo em vaig presentar, vaig passejar amb les persones i les vaig portar al lloc on jo desenvolupo la novel·la, no? Als carrers, vam anar fins a l'Espanya Industrial, vaig parlar del tema dels telers, les dones a la fàbrica, i va ser una experiència molt, molt, molt, molt agradable. Molt agradable.
3: En el cas d'aquesta darrera novel·la, El trencadís, és totalment diferent a la dels telers i xemeneies, o xemeneies i telers, i ara l'anirem una miqueta desenvolupant aquesta nova novel·la, sense explicar-ho tot, perquè la finalitat és que la gent es compri el llibre, que vingui a la presentació a la biblioteca i que es compri el llibre. Com ho fas per explicar històries tan diferents? Aquesta més personal, ambientada a Sants, i la que parlarem ara, al trencadís, on està geogràficament situada?
7: A veure, aquesta darrera, El trencadís, fa un recorregut. Comença a Barcelona. Després, a mesura que es desenvolupa l'acció de la novel·la, els personatges es van movent. I llavors ens n'anem al Berguedà, ens n'anem a Sant Jaume de Frontanyà, ens n'anem a Viella. O sigui que anem fent diferents recorreguts, depèn de les circumstàncies com es troben els protagonistes de la novel·la. Però fem un recorregut i penso que és interessant, perquè els situes a llocs cada vegada diferents, no? I llavors...
3: Són espais que tu ja coneixes físicament,
7: sí,
3: que has estat a tots ells.
7: Sí, sí.
3: Per tant, és un viatge geogràfic i també un viatge de personatges i de situacions.
7: Exacte, perquè bueno, els personatges es coneixen, llavors fan una sortida, concretament es coneixen fent una sortida esquiant a Baqueira, aquí comença la seva història, després tornen a sortir, se'n van a Sant Jaume de Frontanyà, allà es consolida la seva història d'ells dos, i després pues, anem fent recorreguts fins a arribar a Gósol, també. Que el Gósol és on ell farà una estada perquè s'haurà de rehabilitar.
3: És tal com l'estem explicant o tal com t'estem escoltant, doncs està molt bé, un recorregut geogràfic per paratges molt macos. Però la novel·la tracta d'un problema molt important.
7: I tant.
3: I aleshores aquí sí que ja entren tots aquests personatges i l'explicació d'aquesta addicció que té un dels personatges.
7: Uh-huh. O sigui, aquest llibre tracta del greu problema de les addicions i de com aquesta malaltia pot arribar a destrossar la vida d'una persona i del seu entorn familiar. Llavors, sona curiós el motiu que em va portar a escriure aquest tema tan delicat. El problema de l'alcoholisme és un problema que està a l'abast de tothom, perquè tu mires la televisió, veus una pel·lícula i constantment hi ha gots que s'omplen, que es pagodien. O sigui, que és un problema que està latent i que potser no li donem la importància que té. I llavors també a mi em preocupa molt aquest problema amb la gent jove. O sigui, tu vas pel carrer, veus el típic botellón, vas a les festes majors, veus els raconets, i tot això doncs, em va arribar a fer el pensament d'escriure una història sobre aquest tema. Va venir de cop. Un dia veníem amb el meu marit del teatre i vam agafar el bus nit.
8: El 12 o el 14,
7: el 14.
8: Que és el que ve que espluga, sí.
7: I ja eren ben bé les 12 del vespre.
8: Tampoc és tan tard.
7: No, no, no ho dic perquè... I llavors va pujar un senyor a l'alçada del bingo que hi ha al carrer Urgell. Una persona, que per mi devia tenir uns 30 anys o així, molt ben vestit, però que anava fent tintell, tintanàs. I llavors em vaig pensar, aquesta persona, em vaig fer la meva història. Aquesta persona surt d'aquí, va begut, va ben vestit, no és una persona qualsevol.
8: Com ha arribat aquí?
7: Exacte. I vaig deixar-ho aquí, no? I llavors, quan vaig començar a muntar la novel·la, doncs vaig pensar que això era un bon tema per començar-la. I aquí va ser.
8: O sigui, va ser a través d'una experiència...
7: Sí.
8: Que vas...
7: Visual.
8: I que la teva creativitat va començar a desenvolupar la història.
7: I llavors, clar, jo vaig pensar... Quina pena aquesta persona, com deu ser, com arribarà a casa seva, l'estarà esperant algú, estarà sol, què passarà?
8: Qui és ell, a què es dedica?
7: Exacte.
8: I com diu
7: com anava vestit, es veia una persona d'un cert nivell, però clar, tampoc d'això no te'n pots refiar, no? Però vull dir que no anava vestit malament, anava molt ben vestit, a més, portava la maleta de l'ordinador. Portava una maleta amb un ordinador. Per tant, era una persona que devia tenir un nivell, no? I aquí va començar començar a barrinar, que començaria una història i a mica en mica la vaig anar muntant.
8: Hi ha diversos personatges amb aquesta obra, no solament l'Ernest, sinó que hi ha la parella de l'Ernest, sí, que surt a la novel·la, i aquí també vas desenvolupant tot el cercle familiar... Mm-hmm. I la seva vida quotidiana.
7: Exacte. O sigui, això, aquesta persona és una persona molt vàlida i intel·ligent. Els seus pares són una gent humil, tenen el mercat de Sarrià, tenen una... Perdó, de les Corts, ara m'he mirat. De les Corts. Tenen una parada de llegums i ell... Hosti, té un altre germà. El germà sí que s'hi dedica, ajuda els pares, que és més gran, però ell té unes altres ambicions. Ell vol estudiar i vol guanyar diners. Llavors, els seus pares doncs, li paguen una carrera i fan empresarials. I aquí comença el problema, que ell s'envolta de gent amb un estatus superior al que ell té o es pot permetre... Comencen a fer timbes de pòquer, sortides. Ell no té diners i llavors té una àvia que té un raconet i ell de tant en tant balla amb el raconet. I aquí comença tot l'embolic d'aquesta persona, que mica en mica va caient amb un parany i s'ensorra amb un pou cada vegada més fosc.
8: I aquí també hi ha una part mèdica, per dir-ho d'alguna manera.
7: I tant. El que passa que, clar, aquestes malalties, o sigui, normalment qui les pateix no se n'adona. Pensa que són manies de les persones que l'estan aconsellant. I passen bastant temps, bueno, més bé un parell d'anys, perquè quan ell coneix a la Carlota, que és la seva parella, ell intenta dissimular tot aquest neguit que té, aquestes ganes d'anar-se'n al bingo a jugar o de beure... Primer només és joc i beguda, però a mica es va complicant amb estupefaents. Que això, amb ell, clar, el van mantenint i la gent no se n'adona, però quan perd això, la seva efectivitat, surt el que té dins. I llavors la persona que està al seu costat, primer no se n'adona d'aquest problema, fins que es descobreix. I aquí llavors ja ve... tota la trama d'ell, com es comporta, de com era abans, l'agressivitat que cada vegada té més, i aquí passa tot, aquí passen moltes coses.
8: És una història colpidora, emotiva, alhora és tendra, en el que té un paper molt important aquest personatge de la Carlota.
7: Molt, molt. Perquè ella se l'estima, però va veient la degradació d'aquesta persona en quant físicament i amb el tracte que ell el desenvolupa amb ella, no? Cada vegada li parla més malent, la menteix, fins que arriba un moment que ell es desmorona i li confessa tot el que li passa. Li demana ajuda. I llavors, clar, ella intenta... Ella té una amiga, que és la Núria, que també és metge, i l'adreça a un especialista. L'especialista li dona unes pastilles. Però aquestes pastilles no li fan res. I quan ella no se n'adona, ell no se les pren, no? I llavors això cada vegada més ensorrat, més ensorrat. I llavors parlen i diu, ella li diu que si ell no pren la determinació d'anar a un lloc ingressat, doncs que ella el deixarà.
8: Doncs al final del llibre el sabrem, perquè ens el comprarem. I ara anem a parlar una mica de la presentació que la faràs el proper 8 d'abril a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues,
7: sí,
8: a 6:45 del vespre.
7: Exacte.
8: Doncs us esperem a totes i tots a la biblioteca. També et podrem trobar a la Fira del Llibre d'aquí de Sant,
7: sí,
8: Jordi,
7: sí, sí,
8: amb la venda d'aquest llibre.
7: A l'estand de D, però hi haurem, sí, diverses escriptores que també presenten. Bueno, de fet, el nou és el meu, però les meves companyes tenen altres llibres d'altres anys que també estaran presents.
8: Anem a parlar de les edicions dels llibres, perquè ara és molt comú i corrent de que us feu les autoedicions. I jo crec, per mi, que està molt bé, perquè teniu el control total de la vostra obra des de l'inici fins al final. Però hi ha tot un procés, eh? Hi ha el procés de la redacció, de la correcció, i després de la correcció hi ha una altra correcció, perquè feu això, no? Que aneu sempre revisant tota la part sintàctica i les faltes d'ortografia, perquè a mi em passa, jo escric i després m'ho llegeixo allò i dic, ui, això perquè ho he fet així, si anava d'una altra manera, no? Una vegada tens tot aquest procés fet, ho has de portar, ho portes amb una impremta, sí, directament?
7: Jo el porto a una editorial que es diu Descontrol, que està a l'edifici on hi havia el Can Batlló, a Sants, que va ser molta casualitat també.

0: quan passi Sant Jordi segurament que, yeah. que ja arribarà.
1: Sí, no, jo l'he demanada pel maig, la veritat.
0: Clar, millor.
1: Sí, perquè ara tot just la gent per Sant Jordi és massa... massa junt, massa junt.
0: Tothom vol massa
1: mareig, fer la presentació. Massa mareig. Sí.
0: Doncs, Carol, com he dit, gràcies per estar novament amb nosaltres, sigui per la presentació del llibre o quan vens com a representant de l'Associació de Dones, o a vegades ve i no participa, ve acompanyant les seves amigues i companyes a les entrevistes que fem aquí des de la ràdio. Per tant, una abraçada molt gran. Ens seguim veient, espero poder venir el dia 8 a la,
1: també
0: a la biblioteca.
1: Allà, no passi res aquesta vegada.
0: Espero poder venir, exacte.
1: I també doncs, moltes gràcies per haver-me convidat a venir a aquesta festa xerradeta.
0: Ho estava esperant, perquè sabia que estaves publicant el llibre.
1: Jo no me'n recordava de dir res, eh?
0: I, de fet, feia dies que em volia posar en contacte amb tu i no sé quin clic va fer la meva ment, el meu cervell, i et vaig enviar un WhatsApp, em vas contestar que ja el tenies. Dic, ostres, ja té el llibre, uau.
1: És que, de fet, el tenia i encara no havia dit res ni les meves companyes, que ja el tenia. Vaig pensar, esperaré una mica més. Però ara ja els hi vaig enviar i totes estan contentes de veure que vaig per el tercer llibre.
0: Molt bé, doncs espero que n'hi hagi un quart llibre i que també vinguis aquí als estudis d'Esplugues FM.
1: De moment descansarem per això.
0: Bé, no està malament, en vas publicar un el 2023, ara estem 2026, doncs ens esperarem el 2029-2030.
1: És que no és fàcil, a més quan no ets una persona professional que t'hi dediques, jo aquestes coses les faig estonetes.
0: I a més tens una activitat social a la població activa.
1: Exacte, vull dir, a més tinc moltes coses a fer, per tant, suposo que sí, que m'animaré, no? Però de moment ara vull descansar i ja veurem què passarà.
0: Doncs, Carol, per les amigues, moltes gràcies per estar novament amb nosaltres. Una abraçada molt forta i ens veiem per les places, pels carrers i per la biblioteca per a Miquel d'Esplugues.
1: Molt bé, moltes gràcies a tu.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: Hi ha una màgia que no té truc.
5: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
6: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
7: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
8: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
9: Perquè quan parles, fas màgia.
10: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
11: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona...

0: bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de la gent gran, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complex Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
0: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
2: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
3: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
0: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
4: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: havíem guanyat.
1: Pitja, pitja.
2: Però pareu massa així.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finiran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat. Cua de cuc. Espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
4: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: De què penseu que parlarem avui si volem parlar d'Esplugues, de les nostres tradicions i de la Festa Major? Doncs parlarem de la Festa Major de Santa Magdalena.
2: Aquesta és l'església de Santa Magdalena?
3: Sí.
1: La nostra població, l'any 1103, es deia Santa Magdalena d'Esplugues. I ara ens diem Esplugues de Llobregat. I celebrem Sant Mateu. I avui hem volgut aplegar a diverses persones que formen part de la Junta de la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'aquí d'Esplugues, que són el Sergi Sagristà, el Pau Vinyoles, l'Isa Calonso i el Xus Fernández. Així que a tots vosaltres, molt benvinguts.
4: Moltes gràcies a tu.
5: Bones.
6: Gràcies, bones.
1: Com he dit, l'any 1103, Esplugues es deia Santa Magdalena. I al llarg dels segles, doncs, això va canviant i ens passem a dir Esplugues. I Santa Magdalena era la festa major que celebrava. I abans ho comentava el Pau a micro tancat, que aquesta festa és mil·lenària aquí a Esplugues. I és molt important per la nostra història.
5: Bueno, és mil·lenària perquè des de la consagració de la parròquia, no? Com tu bé has dit, l'any 1103 es posa aquest nom de Santa Magdalena en aquesta parròquia, i això vol dir que doncs, aquell dia era especial per la societat, no? Per la gent que hi anava a la parròquia i pel poble que formava part, que en aquest cas era Santa Magdalena d'Esplugues, no? I aquí, doncs, suposem que aquí neix la festa, aquí neix la celebració, aquí neix el celebrar el dia de Santa Magdalena, que és el 22 de juliol. Després venen altres festes, com la de Sant Mateu, i els dies doncs, van cobrant importància amb diferents actes, els gojos, no? L'ofici solemne. Llavors es va conformar la festa tal com la coneixem avui dia, amb tots els canvis que han anat patint al llarg del temps.
1: I el que hem de dir és que ha hagut èpoques que s'ha celebrat Santa Magdalena, altres Sant Mateu, i ara estem celebrant les dues festes, tot i que possiblement en altres èpoques també s'havien celebrat les dues alhora.
5: Sí, del que coneixem, sabem que el Baró de Maldà, a partir del 1770 fins al 1820 o així, que és gairebé tota la seva vida, va recollir moltes festes celebrades a Esplugues, perquè ell tenia una... Ell vivia a Barcelona, al carrer del Pi, però tenia una casa d'estiueig aquí a Esplugues, i que és Can Cortada, que encara està en peu i en molt bon estat, i llavors aquesta casa feia balconada amb la plaça de l'església d'Esplugues, i llavors ell doncs, s'assabentava de totes les activitats que passaven al poble. I descrivia en el seu calaix de sastre, en el seu dietari, no? que ell anava prenent anotacions cada dia, descrivia totes les coses que hi passaven. Llavors tenim les nostres festes, la de Santa Magdalena i també la de Sant Mateu, descrites amb pèls i senyals. Llavors veiem que ell explica que la festa de Santa Magdalena era la dels fadrins del poble, era més íntima, no? De la gent de la població, i que la festa de Sant Mateu era la dels forasters. Era la festa més grossa, la que venien la gent de tota la comarca. Venia gent de Molins, venia gent de Sant Boi, de Sant Just, i venien a passar els dies de festes al nostre poble.
1: Reprenem aquesta figura del baró de Maldà, que ha estat oblidat molts anys aquí a Esplugues, i farem un pàssic amb un col·lectiu de persones que es diu la Confradia del Bon Humor, que està inspirada amb el baró de Maldà. És així, en el calaix de sastre s'estan recuperant doncs, la memòria històrica a través d'aquest calaix de sastre aquí a Esplugues.
5: Bueno, sí, això de la confraria va néixer als anys aquests de pandèmia, que no sabíem què fotre a casa ja, i vam estar llegint coses i descobrint històries, i llavors vam veure que el Baró de Maldà, doncs, vam llegir totes aquestes festes que recollia d'Esplugues, i hi havia un capítol molt graciós que, que celebraven una festa molt boja, feien com una mena de processó, però a la nit anaven despertant tots els veïns de totes les cases amb els instruments i els timbals, i ell deia que eren la confraria, o sigui, aquest grup de gent que anava despertant per la nit i anava fent, com diríem, gresca, no?, i xerinola.
1: I el berro, que diria mare,
5: sí,
1: molestant,
5: exacte.
1: Eh?
5: I, bueno, i anàvem bevent vi, evidentment, no?, i això és quan el Baró de Maldà era jove, no?, que es nota molt, quan els seus redactats es nota molt, quan és jove i quan després, quan és més gran, que ja li comencen a molestar les coses. Doncs quan era jove feien aquestes bogeries i acabaven a les tantes de la matinada fent balls a la plaça i així. Llavors, quan feien aquest dia especial, deia que semblaven la confraria del bon humor. Això vol dir, doncs, que era un grup de gent, doncs, que s'ho estaven passant bé en aquell moment. Sí. I abans que preguntaves de quina importància ha tingut cada festa al llarg del temps, he començat dient que a l'època del Baró de Maldà tenia importància les dues festes, tot i que una era la més íntima i l'altra la dels forasters, la grossa. Llavors després trobem que això és així fins més o menys fins que acaba la Guerra Civil. Quan comença la dictadura, cobra importància en aquell moment. Els dirigents del poble decideixen que és Santa Magdalena qui la festa que ha de cobrar més importància. Val? Llavors seria la festa principal. I és Santa Magdalena la principal fins fins al 1970, diria, que és quan entra Josep Català com a alcalde i decideix renovar tota la festa i fa que Sant Mateu sigui la important i en detriment de Santa Magdalena, que sempre se segueix celebrant però en més petit format. Llavors, des del 1970 fins una mica avui dia, se'ns ven, no?, que la festa de Sant Mateu és la gran, és la important, però llavors l'any 89 és quan té lloc la recuperació, la restauració de la festa de Santa Magdalena a través, doncs, ja s'havia acabat la dictadura i és quan comencen a néixer l'explosió, no?, de la creació de colles de cultura popular com els gegants, no?, arreu de Catalunya, els grups de dimonis, els capgrossos, bueno, totes aquestes, no?, figures més que coneixem avui dia. Llavors comencen a cobrar importància i és en els anys 80 que persones d'aquí Esplugues fan una mica gran la festa de Santa Magdalena i evoluciona a la festa que coneixem avui dia.
1: Arribem a aquesta explosió democràtica i amb aquesta constitució d'entitats de cultura popular aquí a Esplugues, i per tant també neix al cap del temps aquesta coordinadora de cultura popular per coordinar absolutament tot o tot el que es pot. Sí? Seria així?
4: Sí, seria així una mica. La coordinadora neix arrel sobretot per pels problemes que hi havia dintre de les festes majors entre entitats de cultura popular. Això deu ser cap allà el 2003, si no recordo malament, que ens vam ajuntar totes les entitats i vam voler crear aquesta coordinadora per coordinar els actes de festa major, tant els de Santa Magdalena com els de Sant Mateu. I a partir d'aquí anem agafant forma i a dia d'avui intentem coordinar el millor possible aquestes activitats. A més, fem altres activitats, no només la de coordinar festa major, sinó també de vetllar per la cultura popular, per les entitats, bueno, i tenim altres projectes ambiciosos durant l'any que anem treballant, no? Per exemple, podríem dir intentar aconseguir un casal d'entitats. S'ha creat, per exemple, el quadern de cultura popular, que és per les escoles, no?, i pels docents, per treballar la cultura popular a les escoles i, bueno, entre altres coses.
1: Has dit la paraula clau: per solucionar els problemes. Però els problemes no se solucionen mai, perquè sempre hi ha problemes i sempre en neixen de nous. I amb aquests 20 anys se suposa que les coses han hagut de millorar.
4: Malauradament sí que n'han millorat moltes, sobretot entre el teixit associatiu, entre les entitats de la coordinadora, que gairebé som totes les entitats de cultura popular i tradicional, però malauradament hi ha unes mancances bastant grans, sobretot en tema locals, municipals, i sí que en algunes coses l'Ajuntament o l'equip de govern no posa molt, molt fàcil les coses, diguéssim. Tot i així, tampoc no és ara per tirar pedres, però sí que a vegades es fa difícil. I, evidentment, hi ha temes que des del 2003 al dia d'avui encara no tenim solucionats.
1: Ara parlaves d'aquest quadern de cultura popular, que estic segura que us ha costat molta feina i molt treball de realitzar, i en canvi des de la part administrativa heu tingut algun suport ni que sigui econòmic per poder tirar endavant el projecte un cop segurament realitzat, no abans, perquè les coses van així?
5: Sí. Bueno, vull fer un apunt amb del que deia abans l'Isaac, també, de, sí. O sigui, que de problemes sempre n'hi ha, però crec que hem d'estar molt orgullosos sobre de com tenim Esplugues a nivell de cultura popular, no? Crec que fa molts anys hi ha persones molt importants, no, del poble que han estat molt insistents a l'hora de crear, doncs, noves activitats, les músiques, no, els balls, això és molt, molt important, i crec que és... Bueno, potser és perquè sóc d'Esplugues, no? Em sento espluguí i m'ho sento molt meu, però crec que tenim un corpus d'entitats i de músiques i de coses pròpies una mica envejable en el context de Baix Llobregat, no? I això nosaltres ho valorem molt, i sí que és veritat que llavors potser de vegades, segons ha anat canviant el temps o depèn de qui mana en cada moment, doncs de vegades no es té prou en compte, no? O potser es donen importància a altres coses, no? La societat evoluciona cap a una direcció i es donen importància a unes coses que nosaltres, doncs, ho faríem diferent. I és el cas de donar suport, doncs, amb iniciatives com aquesta que dèiem, no? Del quadern de cultura popular. Per exemple, el previ del quadern va ser un pòster. O sigui, vam fer primer una reunió de mestres que ens van demanar que volien treballar la cultura popular a les escoles. El primer pas era crear un pòster per penjar a totes les aules, no? Amb totes, un pòster on apareixen totes les colles de la coordinadora de cultura popular. Aquest pòster vam demanar ajuda a l'Ajuntament i no ho vam veure amb bons ulls, com si diguéssim. Val? Nosaltres volíem que aparegués a les escoles perquè també arribés als comerços. I vam fer una reunió amb cultura, amb comerç i amb educació, i no ens van estirar gaire la mà. Llavors vam decidir de fer-ho per la nostra banda. Vam fer en aquell cas una campanya de micromecenatge, de la qual es van aconseguir els recursos, perquè aquest pòster avui és una realitat, està a totes les aules d'Esplugues. Clar, llavors moltes mestres van dir: ostres, després d'aquest pòster necessitem informació sobre aquestes colles. I vam dir: no patiu, que us donarem informació. I llavors és quan va néixer el quadern, no? Que una mica veient l'experiència de negociació amb l'administració i veient una mica les poques ganes que tenien de donar-hi suport, doncs vam tirar milles i el vam fer perquè nosaltres hi creiem, no? Llavors, ara crec que la coordinadora està en un punt d'aquests de... Tenim molt clar quins són els passos que hem de fer endavant, i si tenim ajuda, ho farem, i si no, doncs també.
1: També.
5: Jo crec que aquesta és la gran mentalitat de xip que hem tingut, i gràcies a això estem duent a terme moltes activitats i moltes campanyes per difondre la cultura popular més en fora dels nostres cercles. No?
2: És la sensibilitat una miqueta que tenim a la gent, potser de la coordinadora, de les entitats, del teixit associatiu, vers a la institució, no? Llavors aquest sentiment és molt diferent, i potser, no, tot el que està passant, no, aquestes mancances que tenim, potser és per aquest sentiment que no de poble, no, de baixar al terra, de tocar amb els peus al terra i veure realment què està passant i fer pel poble, no fer per estar en una cadira, no?

0: Mira, Sergi, has dit diverses coses d'aquesta festa, però jo ara voldria que parléssim i expliquéssim, perquè has dit el Ball del Babau, la cantera, els versots, el ferro i el pilar caminant. Anem a descriure aquestes paraules que ens has fet, perquè el Ball del Babau, què és el Ball del Babau?
1: El Ball del Babau és un... és l'únic ball que tenim així recollit en el costumari català. Si busques Esplugues, en el costumari català, és l'única cosa que trobes és aquesta. I tenim la partitura i tot. Vull dir que tenim bastanta sort en aquest sentit. Tot
2: una,
1: i que...
2: una part de la partitura.
1: Sí. Tot i que això no vol dir que fos exclusiu d'Esplugues ni res, perquè després s'ha trobat la mateixa melodia també amb repertoris de flabiolaires del Maresme i així. Però bueno, nosaltres, com que diu que és d'Esplugues i que es ballava el dia de Santa Magdalena, doncs ens vam agafar aquí, no? L'any 89, i va ser com la peça clau per pel que hem comentat abans de la restauració de la festa de Santa Magdalena. Amb aquest pilar, no?, el Babau, d'aquí es va desgranant tota la resta. Llavors s'hi afegeixen el ball de nans, s'hi afegeix el ball de gegants, i el ball del Babau és un ball pla, que és el típic ball que es ballava abans, no? Ara es balla més el reggaeton, no? Doncs el ball de plaça per excel·lència, ball de parella, era el ball pla, a la nostra zona geogràfica. Després altres zones tenien més la jota, però nosaltres, a la nostra zona, hi havia el ball pla i cada poble, doncs, el ballaven, de vegades en tenien un o no, i el nostre, doncs, mira, va ser el Babau.
0: Per tant, es recupera aquest ball i aquesta música.
1: Exacte. Bueno.
2: Realment es recupera la música que estava que vam trobar en el costumari, no? I el que és el ball, la coreografia del ball, sí que és de composició actual.
0: Val.
1: Però seguint una mica els patrons de com es balla un ball pla. No és tan... està coreografiat ara, però es podria ballar normal com amb el punt pla de ball, saps? Vull dir que tothom que sàpiga ballar un ball pla podria venir i ballar aquest Babau.

0: heu passat així per sobre i heu dit, i tindrem la cantera, un altre element recuperat, la cantera.
1: Bueno,
0: més que recuperat, no.
1: No, la cantera és una cosa de nova factura.
0: Sí.
1: És una idea que, per recuperar, això sí, l'hàbit de cantar en comunitat, no? Veiem que, doncs, que la societat cada vegada és més individualista, no? La gent amb el mòbil pel carrer o... Tots, sempre enganxats a una pantalla, no? I abans es cantava molt, al voltant de la taula, al voltant del foc, i som així de romàntics i volem recuperar les coses d'abans. No, però a més va molt bé, o sigui, quan la gent canta se sent millor, no? Quan tu cantes amb gent i amb llibertat, doncs és una cosa que a nivell terapèutic fins i tot diuen que ajuda.
0: Està demostrat, sí.
1: Llavors una mica agafant... Bueno, ara no sé si introduir el tema obrir el meló del Cantut, però bueno, agafant de referència el Cantut, que és un festival que fan a les Terres de Girona, doncs vam aquí a Esplugues i idear unes trobades per cantar en comunitat. Llavors aquestes trobades van al voltant d'un sopar, i és un sopar dinamitzat, ve algun músic que ens ensenya cançons i fa que tothom les pugui cantar. I a més, a cada cantera ensenyem una de les cançons que l'any 1931 el Joan Amades i el Joan Tomàs van recollir al nostre poble, al poble d'Esplugues. Amb la missió aquesta de l'obra del cançoner popular, la missió que passava pel Baix Llobregat, es van aturar a Esplugues i van recollir més de 300 cançons. Llavors, una d'aquestes 300 s'ensenya cada dia. Llavors, nosaltres sí que vam iniciar un taller de flabiol per aprendre a tocar el flabiol, perquè volem que les persones d'Esplugues puguin tenir l'oportunitat d'aprendre instruments tradicionals que s'haurien de normalitzar, no? I són els instruments que després utilitzem als nostres seguits i als nostres festes majors.
0: Per tenir una cantera pròpia de músics.
1: Exacte.
0: I ho enllacem la cantera, sí, amb els tallers.
1: Una pedrera, però sí.
0: Una pedrera, sí, exacte.
1: Però ja s'entén, no? Cantera, sí. Una mica el nom ve per aquí també.
0: Clar.
1: Sí.
0: D'acord.
2: I la gràcia de fer els cursos de flabiol és perquè tenim el flabiol d'Esplugues.
1: Correcte.
2: Que... Exacte. Si aneu al Robert Brilles, just davant de la porta del Robert Brilles, del Casal Vell, veureu el ginjoler. El ginjoler és una... Ràpid, no? Quin any va ser el...
0: 2000?
2: El 89-90. El Pau Riols, un constructor d'instruments tradicionals, li va donar aquest ginjoler en el Marcel Caselles després d'un concert a les 4 de la matinada. I el Marcel va arribar aquí a Esplugues i va dir, què faig jo ara amb aquest ginjoler? I el va plantar el Robert Brilles i el va deixar a les 4 de la matinada, el va plantar.

0: fins al 2007, si no m'equivoco.
1: 2009.
0: 2009, quasi. Que va haver-hi aquella ventada que va caure un pi, el va trencar, i el 2019 vam recuperar un tros d'aquell ginjoler, tot i que va tornar a brotar, vam tindre un tros de ginjoler i a partir d'aquí vam fer el flabiol i tenim el flabiol d'Esplugues, no? I una miqueta les ganes, no, com tu deies, de fer cantera de flabiols.
1: Bueno, que el flabiol d'Esplugues, diu la llegenda, que és l'únic instrument del món que ha tocat davant del seu arbre. Però normalment quan un lutier construeix un instrument, l'arbre aquest ja és mort. O com a mínim, si és viu, no sap on està, no?
2: La llegenda neix el 2019.
1: El que passa és que nosaltres, el constructor que ha fet el nostre flabiol és el mateix que va entregar l'arbre en el Marcel Casellas, i llavors doncs té aquesta gràcia, no? Aquesta cosa romàntica que ja ho he dit 3 o 4 vegades, però sí. Que és l'únic instrument que ha tocat davant del seu pare, com si diguéssim.

0: em descriu què és això del pilar caminant, que és un pilar que camina, perquè un pilar de què? D'una columna romana, sí, bueno, grega, què és un pilar?
1: Un pilar és una construcció castellera, en els castells que normalment es fan estàtics, no? Doncs el pilar és el castell d'un, per dir-ho, d'un sobre l'altre, no? Hi ha diferents, els castells s'anomenen pels números de persona que pugen a cada pis i per l'alçada. Per exemple, un 4 a 8 seria 4 persones per pis, 8 pisos d'alçada. Doncs el pilar és una persona. Llavors, sí que es fan diferents pilars caminats arreu del país. Una vegada has fet la construcció, la pinya i el pilar comença a moure's. Normalment es fan algunes actuacions per l'entrada a plaça, un recorregut petit de 10-15 metres, aquell pilar camina i entra de colla amb el pilar per començar l'actuació castellera. I a partir d'aquí, doncs, a diferents ciutats s'han fet diferents tipus de pilar caminats. Hi ha famosos com el de les escales de Girona, que pugen totes les escales de la catedral, que aquest té una pendent brutal, però bueno, la longitud és més curta. Hi ha pilars caminats a Tarragona, que és un pilar, bueno, que fa 1 o 2 quilòmetres, que es tiren 20 minuts caminant. I nosaltres a Esplugues la particularitat és que potser és el pilar més llarg amb més pendent, no? Perquè els altres que són llargs no tenen cap pendent. Nosaltres el del carrer Montserrat va pujant, i a banda quan passes per davant del taller del Corberó hi ha una viga, l'has de baixar, l'has de tornar a pujar, i això ho fem a pols, i fins que arribes, bueno, abans d'entrar a la plaça també l'has de tornar a baixar i tornar a pujar per passar un altre arbre. I bueno, és un pilar que té, crec que són 800-900 metres i amb una inclinació també important. I és un pilar que, bueno, normalment el fèiem sempre sencer, de vegades ens havien d'aturar, canviar el baix, canviar l'enxaneta, perquè arriben fossos i no sempre tenim persones que l'aguantin tot el recorregut.
0: Doncs finalitzaríem, hi ha més coses, però finalitzaríem amb aquesta descripció que abans us he demanat de la processó del ferro. En què consisteix? Qui ens ho explica?
2: La processó del ferro és una festivitat una mica...
3: És una bogeria.
2: Una mica trapella, diguem-ho així.
0: Això li agradaria al Baró de Maldà, segurament,
2: exacte,
0: eh?
2: Sí, a la bona època. Sí,
4: a la bona època ho has fet i a la següent època ho has maldit. Nosaltres ja estem a l'època de criticar-la, ara.
2: Sí, ara ja estem en una època ja més edat. Quan la vam començar a fer sí que érem més joves. Es tracta de sortir una mica dels esquemes de la festa normal i, bueno, com la que la coneixem, no? Una forma més tradicional o més històrica, i el que pretén és això, trencar aquests esquemes. El que es fa és sortir del Casal Robert Brilles amb un carro, una pick-up a vegades,

0: I en aquesta pick-up hi ha una bota, que en aquest cas hi fiquem beguda del ferro, que és beguda del ginjoler, vale? I durant aquest recorregut, a part de la bota, a sobre de la bota hi va un DJ en el qual pues, va tocant les músiques d'Esplugues d'una forma diferent, no? Més amb house, techno o una mica pues, més modern, no? I bueno, aquesta bota, aquest carro, va passejant, passa per davant de l'Ajuntament, llavors puja pel carrer Montserrat, vale? I tot això seguit, pues, acompanyat per una gentada que pues, forma part, hi ha entitats que hi formen part, però sense actuar, vale? En principi allà només actuen pues, les colles que fan alguna cosa diferent. En aquest cas pues, hi ha el Pila Caminant, sí que actuen també a tabalats i drums, no?, en algun moment, i finalment acaba a la plaça de l'Església amb un lluïment de diables, vale?
1: Ara us faré una aportació que poder els que esteu aquí no la sabeu. Sabeu que el ginjoler es comença a preparar un any abans, bueno, fem la recol·lecta dels gínjols, i hi ha un grup de persones doncs, que posen a amassar aquests gínjols amb aquest anís blanc, i jo formo part de TIC, i sóc una de les persones que recol·lecto gínjols, i sóc una de les persones que vaig a l'Espluga Viva i amb uns pots de vidre que tenim molt grans, doncs comencem a fer aquesta maceració. És molt maco, també. És molt íntim, perquè som 4 o 5 persones, hi ha anys que poder som 6 persones, però la veritat és que és molt maco perquè també és molt íntim i és com aquell punt secret que no tothom ha de saber com es fa el licor del ginjoler.
2: L'elixir de la festa, no?
1: Exacte.
3: Per si algú no ho sap, què és la beguda d'Esplugues?
1: Sí, també. La beguda d'Esplugues, i també tenim un menjar, que són els préssecs farcits.
2: Mm. Bueno, la beguda ens posa més contents que un gínjol, no?
1: Sí.
2: No, dels préssecs farcits... Això també ho vam treure del Baró de Maldà. És que últimament és el nostre ídol. I és un plat que està recollit ja des del 1700... Ara potser m'equivoco d'un o dos anys, però en 1776, jo diria, apareix per primera vegada al Calaix de Sastre aquest plat, i el Baró de Maldà diu que és el plat de la Festa Major de Santa Magdalena, d'Esplugues. Bé, bueno, de la Festa Major d'Esplugues, perquè tant es menjava per Santa Magdalena com per Sant Mateu. I es tracta d'uns fruita, en aquest cas préssecs, que es farceixen de carn. Llavors és el gust aquest dolç salat, no?
1: Sí.
2: I no és un plat únic d'Esplugues, perquè després també està trobat a altres llocs, i hi ha altres llocs que també fan peres farcides, o no? Vull dir que era una cosa bastant típica de l'època, però fa gràcia que el Baró l'anomena el plat de la Festa Major d'Esplugues. I fa... A finals dels anys 90, el grup d'estudis d'Esplugues ja va voler recuperar-lo i el va difondre, i ara s'ha tornat a fer una altra vegada, doncs s'ha volgut recuperar aquest plat, o com a mínim que la gent el conegui, que el pugui fer a les seves cases, i també durant l'època, el període de Festa Major, doncs el podem trobar en algun restaurant d'Esplugues, en aquest cas a la fàbrica, ja fa un parell o tres d'anys que el cuinen per Festa Major.
1: Ens quedaria alguna cosa més per dir de Santa Magdalena? Voleu fer algun apunt més? Perquè ara a mi sí que m'agradaria que parléssim de Sant Mateu, perquè tenim altres elements de Sant Mateu que no estan a Santa Magdalena. I un d'ells seria el seguici, o el mestre de cerimònies de Sant Mateu, i el pregó, perquè per Santa Magdalena no tenim pregó. Però per Sant Mateu sembla que sí, oi? N'hi havia hagut pregó, és que ja no ho recordo. M'he perdut. És com això de les festes majors de Santa Magdalena i Sant Mateu, i ara amb Sant Mateu ja no recordo si hi ha pregó o no hi ha pregó.
2: Bueno, un paral·lelisme amb... No, una vegada més surt el Baró de Maldà, que deia que la Festa Major, ja ho hem explicat abans, no?, que era la més íntima, és la de Santa Magdalena, això encara segueix passant una mica, no?, que s'està fent gran, però la Festa Major de Sant Mateu és la de tots, no?, aquí sí que hi té cabuda totes les activitats, no només de cultura popular, sinó d'altres cultures, i fins i tot de les entitats esportives, les més artístiques, i tothom i posa el seu gra de sorra per fer una Festa Major enorme, no?
1: Potent,
2: l'Ajuntament
1: sí.
2: També doncs, fa programació pròpia, i és una festa que hi ha centenars d'activitats i que moltes se solapen les unes amb les altres. L'estructura és una mica diferent i en aquest cas doncs, són les pròpies entitats que organitzen els actes i la coordinadora en aquest cas ens encarreguem de fer poca cosa però de coordinar una mica els actes centrals d'aquesta festa, que un és el toc d'inici de la festa major amb aquest pregó que anomenaves ara, l'altre és una cercavila de totes les entitats, que és la cercavila festiva que se celebra el dia 21 de setembre, que és el mateix dia del Sant, el Sant Mateu, i l'altra activitat que organitzem és la cercavila infantil que ha curat molta volada els últims anys, que després ara si voleu us expliquem. I alguna cosa més?
3: I tindrem les matinades i el seguici de diumenge.
2: Són totes aquelles activitats, no?, que entre els actes de les diferents entitats acaben de conformar l'estructura de la festa.
1: Jo sóc de l'opinió que per Sant Mateu es fan masses coses, bueno. I que no podem estar tot arreu. I sí, és que és la meva opinió. I després penso que el que organitza l'Ajuntament, per exemple, a mi que vingui no sé qui d'Operació Triunfo a cantar, a mi a la Festa Major d'Esplugues no m'aporta absolutament res. Poder és perquè sóc de TIC i sóc espluguina i sóc molt romàntica i no m'interessen aquestes noves incorporacions. Perquè també hem d'afegir que tenim aquesta fira que abans era la medieval, però que ara que és la del Far West, que és la mateixa, però l'únic que abans portàvem vestimenta medieval i ara es posen vestimenta de Far West. Però...
3: I porten armes, cosa que els trabucaires no els hi deixen. Però...
1: Aquí també voldríem arribar a què està passant amb els trabucaires, que no poden participar a cap dels actes de la nostra població. Però això seria un altre debat, també, parlar de trabucaires, i crec que ara no ens tocaria. Quina importància té en una festa major tenir les litúrgies ben definides i tenir aquest pregó també institucionalitzat? Com hauria de ser el pregó? Què penseu? Ho ha d'organitzar l'Ajuntament? Hauria de ser també les entitats les que l'haurien d'organitzar, perquè realment les entitats són les que estem al costat del poble, tocant a peus a terra?
2: Sí, jo crec que quan comença el període festiu és un moment especial, val? Tothom s'ha de preparar per celebrar aquella festa, no? Què vol dir preparar-se? Doncs es decoren els carrers, no? La gent es penja el domàs al balcó, poses a punt les teves millors gales, el tratge de la teva colla, el mocador, no? És un moment especial, i a més és un moment on la cultura popular hi té un paper capdalt. Què vol dir la cultura popular? Doncs la cultura que se celebra al carrer. Tothom, és un moment de sortir al carrer, sortir a ensenyar qui som, no? Tots aquests trets identitaris. I com que és la festa de tothom, tothom hi ha de tenir cabuda. I això què vol dir? Doncs les entitats, la gent que no forma part d'entitats però que és del poble i que vol celebrar, no? Perquè es tracta de celebrar en una festa, però també els dirigents del nostre poble. És a dir, crec, jo sóc del parer que hem d'anar tots al mateix vaixell durant els períodes festius. I aquí és on entra, on té importància la litúrgia aquesta que tu dius. Tothom hem de respectar l'estructura de la nostra festa perquè és el que ens defineix. La festa major de Vilafranca no és la mateixa festa major o no és la mateixa festa que el Corpus a Berga, val? En què es diferencien? Doncs en tot, val? En tot, però tenen moltes coses en comú, que és tot això que he dit, no? Que se celebra al carrer, que té una estructura, que la gent s'ho estima, que hi ha motius propis, no? Les músiques, els balls, i això s'ha d'entendre des de totes les parts. La nostra feina com a coordinadora és que el poble ho conegui i ho entengui, però les administracions, mani qui mani, a mi m'és igual el partit, no? Durant el període de festa, el partit que està manant, això ho ha d'entendre i ho ha de respectar, i a més, és més, ho ha de potenciar, perquè ells tenen el poder dels canals de difusió del poble, no? Que per això paguem els impostos i per això votem. Doncs s'ha de respectar, i moltes vegades veiem que interessen més, el que deies abans, no? Interessen més unes certes activitats que unes altres. I dona la casualitat que les activitats que són un contingut molt tradicional, propi, no? Allò que ens diferencia d'un altre poble, doncs no se li dona importància. És a dir, estem més a prop de la festa, que s'assembla, ens assemblem més a altres festes majors, no? Dels pobles del voltant, i no ens diferenciem tant. i nosaltres lluitem per diferenciar-nos una mica, per ser, doncs, únics.
1: Trobo que és una pena, perdona, Sergi, que poder volies dir una cosa.
3: No, que molt romàntic,
1: així.
3: Tot sí. Això.
0: S'ho ha preparat.
1: Però fixem-nos, estem al costat de Barcelona. Cornellà també és molt gran, poder Sant Joan d'Espí ja no és tan gran. Tenim poblacions a Catalunya molt més grans que Esplugues. És que només tenim 47.000 habitants o 45.000 habitants i ens haurien d'això d'anar a la proximitat, a tenir una característica tradicional. I sembla que aquí a Esplugues es pensa que som Barcelona, que som Hospitalet i que estem perdent identitat, no? És que no deixem de ser un poble gran. Jo no em considero ciutat, 45.000 habitants, no deixem de ser un poble gran. I per tant, al poble hem de tenir cura de les nostres tradicions. No sé, ja et dic, jo sóc molt crítica amb com es porta des de l'Ajuntament la nostra festa major.
0: Sí, hi ha diferents visions, no? La visió per nosaltres és que hi ha d'haver l'estructura de la festa i els pilars de la festa són tres, no? Seria un pregó, un seguici i un final de festa, no? Al final són pilars amb els quals pots anar jugant, no? Com és seria, per exemple, el cas de Santa Magdalena, no? El pilar central és del dia 22 amb el seguici i llavors tot l'altre és com complementar. Doncs el mateix hauria de ser per Sant Mateu. I és el que passa també a Barcelona. Al final també hi ha un toc d'inici, hi ha uns seguicis, uns correfocs, vull dir, són pilars i a partir d'aquí doncs, es va millorant i es va fent extens per també per altre tipus de gent, no? Que vulgui doncs, escoltar música o altres alternatives culturals, no? Jo crec que aquest hem de seguir aquesta línia. Perquè si no, al final acabarem pues, desvirtuant la festa.
1: Tindrem pregó...
2: Allò que dèiem de que tots hem d'estar una mica al mateix carro, nosaltres la manera que tenim per demostrar-ho doncs és justament amb aquest seguici, el seguici del pregó. Sí. No? Nosaltres comptem amb les autoritats que formin part d'aquest... Perquè nosaltres, aquest seguici, un seguici serveix per anar a algun lloc, a fer alguna cosa en concret. I el seguici del pregó serveix per portar el pregoner o pregonera a fer el pregó. Val? I no només el pregoner i pregonera, sinó també la regidoria de cultura del moment i el mestre de cerimònies de la festa. O sigui, és com que li donem aquest caire més solemne en aquest primer dia, perquè és el moment més important de la festa, que és quan comença. Val? I a partir d'aquí doncs, comença el període festiu. Però l'important és celebrar l'inici, tots junts. Ja, hauria d'estar prohibit contraprogramar una activitat d'aquest tipus, el que és l'inici de la festa. I hauria d'estar prohibit que les autoritats no hi volguessin participar, per exemple, no? O que alguna colla de pròpia d'Esplugues no hi vulgui participar. Això hauria d'estar recollit en un... Bueno, està recollit, de fet, en un protocol i de vegades sembla que aquest protocol no serveixi de res. O sigui, un protocol serveix per salvar aquella festa que porta més de 20 o 30 anys fent-se i de vegades sembla que la gent doncs, no li faci cas, vulgui canviar les coses, que al final la tradició també evoluciona. Però el que no pots dir és unilateralment prohibir algun acte perquè no et ve de gust a tu que es faci aquest acte. No? Qui mana en aquest cas és el poble i s'han de tenir en compte això, els elements identitaris i bueno, ja està, és que ja ho he explicat abans una mica.
1: Seguim amb aquest pregó a porta tancada, per dir d'alguna manera, encara que l'espai Corbero és un espai tancat físicament, però que sembla ser que pot anar qualsevol persona
4: amb
1: aquest
4: limitat.
1: Pregó sembla ser amb un aforament limitat. I ens podrem trobar que s'estava fent a la pista vermella l'inici, el toc d'inici de les entitats.
0: Sí, jo crec que aquí a vegades ens equivoquem quan parlem
3: d'alternatiu.
0: No? Sí, crec que...
1: No, és que he dit festes populars, sí, m'he equivocat. Bueno. Volia dir quan es fa el toc d'inici amb el Marcel Casellas, que toca el Ferro, es va fer la pista vermella i al mateix moment s'estava fent a l'Espai Corberol el pregó oficial, administratiu, corporatiu, com li vulguem dir.
0: Sí, exacte, això és el que sembla que és aquesta tendència. Nosaltres estem batallant i, com hem dit abans, o en algun moment, no sé si ho hem dit, que la coordinadora el que intenta és agafar vincles amb l'Ajuntament o amb l'equip de govern per tornar a tindre el que era el toc d'inici, el seguici de pregó i el pregó antigament, que era la plaça de l'Ajuntament, que és on ha de tindre, on ha de ser un pregó, no? Al final, no en un espai tancat, limitat i
1: amb prèvia invitació
0: i
1: confirmació de la reserva.
2: I respectar l'estructura aquesta que dèiem del seguici, del pregó, el seguici de les colles que porten el pregoner i després té, té lloc el toc d'inici. Tot això és una cosa que ha d'anar junta. Tu no li pots treure una pota, això, perquè llavors quedaria... Si ja no, anem a... si ja no hi ha pregó, ja no té sentit fer un seguici cap al pregó, no? Bé, això és... són... Bueno, jo no soc soc de lletres, però... però això és així, saps? Són faves comptades. Llavors, el que ens volen treure és una d'aquestes potes, i nosaltres reivindiquem que aquesta pota s'ha de tornar a posar. Mentre hi havia un pregó, nosaltres estàvem fent una altra, però perquè... però no creiem que el nostre fos l'alternatiu, el nostre és el de veritat, perquè vam acompanyar, el seguici va acompanyar la pregonera, i la pregonera va fer el pregó, i en aquest pregó no hi havia les autoritats.
0: Sí, en definitiva, nosaltres vam continuar fent el protocol que ja està marcat, i l'Ajuntament va fer el seu pregó a part, que no estava fora de protocol, diguéssim, i llavors per nosaltres l'alternatiu és el de l'Ajuntament i el nostre, diguéssim, que és l'oficial. No sé, jo crec que és així.
1: Per tant, ens tornarem a trobar paral·lelament amb un pregó administratiu, corporatiu, i amb un pregó fet per la ciutadania i per la gent del carrer.
4: I nosaltres, bueno, portem 2-3 anys intentant recuperar l'estructura, el protocol que en parlàvem, intentant demanar reunions per apropar postures o... i a veure si tornem a aconseguir-ho. Bueno, la nostra intenció és, com, bueno, és tornar a repartir-nos, respectar el protocol de toc d'inici de festa major. I en aquest protocol estan... I a banda, és una, a mi personalment em fa ràbia perquè... És un acte d'inici de festa major que no passa a totes les poblacions de Catalunya. Tenim algo molt particular que es junta a l'equip de govern, a les colles de cultura popular, al pregoner, la mestra de cerimònies, i es fan en diferents parts, i es fa després un ball de totes les colles de cultura, el que deies amb el Marcel Casellas. Això és algo únic, no es repeteix a cap altra població. Hi ha poblacions que fan algo similar, i nosaltres fem alguna cosa similar també a altres poblacions, però aquest acte és únic i hem d'intentar mantenir-ho i conservar-ho. I la coordinadora, el que lluitem, intentem, és fer aquesta difusió que arribi a tothom del poble, que ens agradaria més difusió i col·laboració de l'Ajuntament, com deia el Pau abans, que tenen més armes que nosaltres. Nosaltres vetllem per això, per mantenir aquest protocol i mantenir aquest inici de la festa major. Però bueno, i com deia l'Isaac, són ells els que fan un pregó alternatiu,
2: però no perdem l'esperança, no? Vull dir que doncs mantindrem tal com ha de ser i ja veurem, perquè al final de crítiques a l'administració n'hi ha hagut sempre i sempre n'hi haurà, i en els moments més importants, en els moments on hi ha més visibilitat, on hi ha més gent, és normal que hi hagi més crítiques. Això passa a tots els pobles, ja, només cal anar a Reus quan entren les autoritats a la plaça el dia de la tronada, o sigui, una xiulada monumental, no? O a Mataró el dia més important, el no n'hi ha prou, que és quan s'acaba la festa.
4: O a Terrassa, quan veien els regidors...
2: Això,
3: a la plaça Sant Jaume, el toc d'inici.
2: Això és una cosa que no es pot evitar, perquè és així. Perquè hi ha gent que està descontenta amb la gestió, política, i ja està. I ho fa, no sé, la seva veu també... És llibertat d'expressió, això, no? Mm. El que no pot ser és carregar-se una estructura d'una festa. Perquè
4: nosaltres no... per nosaltres aquest debat dels xiulets, nosaltres sempre ens volem mantenir al marge. La coordinadora el que s'encarrega és de muntar la festa, d'organitzar-la i de promoure-la. No, nosaltres no promovem les xiulades. Si algú va allà a la plaça d'Ajuntament i protesta, nosaltres ni el prohibirem ni l'animarem. Com a coordinadora, nosaltres el nostre objectiu és que aquella festa sigui gran i que tot el poble participi de la festa.
1: Quan dues persones no s'entenen, la responsabilitat no és mai d'una sola persona o d'una sola part, però cadascú ha d'assumir la seva part de responsabilitat. I jo estic veient aquí que des de la coordinadora, les entitats, esteu intentant d'arribar a un acord, de posar sobre la taula moltes coses, parleu molt del protocol. Aquest protocol el té l'Ajuntament clar? L'ha aprovat ell? L'han aprovat fa anys?
2: Sí, el 2020. el 2001, diria.
1: I no l'apliquen. O sigui, no respecten el protocol que hi ha un seguici, que hi ha un mestre de cerimònies. No respecten aquest protocol perquè fan el seu propi pregó.
2: Actualment no el respecten. Des de la Covid, però nosaltres ens pensem que la Covid seria un parèntesi, no? I va ajudar a canviar moltes coses,
0: sí,
2: i a perdre molts espais de la festa i de fer coses amb comunitat.
4: Horaris.
0: Sí, sí. De fet, és de les poques vegades que ens hem trobat amb una paret així, topar contra algú que no et vol parlar. O sigui, és complicat, no?, veure aquesta situació. A vegades, no sé, crec que entre persones es poden parlar, siguis del color que siguis, siguis de la forma de pensar que siguis, i crec que és el que dèiem abans, que no fa falta arribar a un acord, però com a mínim parlar, saps? Jo crec que això no hem arribat a aquest punt.
1: Doncs jo us posaria a l'Ajuntament, a un dels pilars que hi ha a l'Ajuntament, que es diu Pilar, i als pilars de la coordinadora, un coach emocional per poder resoldre aquest problema que hi ha entre la cultura popular, les entitats i l'administració. Aquests pilars que abans ens dèieu, que hi ha tres pilars fonamentals, amb un pilar que hi ha a l'Ajuntament, i a veure si s'entenen aquests pilars i s'arriba a un acord. No sé com fer-ho. Aquí a la ràdio tenim un psicòleg. Podeu serviria de coach emocional per poder arribar a un acord amb tots els pilars?
2: Sí, no sé. Un psicòleg el necessitem tots i totes, o sigui, això és així, però
3: la qüestió és que vulgui parlar.
2: Per salvar la festa no sé si cal un psicòleg.
1: Jo dic un coach emocional, però clar, ja sabem que els coach emocionals han de ser professionalitzats, eh? Tampoc no anirem a buscar qualsevol coach, eh?
3: Però per solucionar qualsevol conflicte, ambes parts han d'estar d'acord per solucionar-ho. I aquí en tenim una que no ho vol solucionar. Llavors, per molts psicòlegs o coach,
1: jo recordo,
3: fins que no vulgui donar el pas de anem a solucionar-ho, serà difícil.
1: Jo recordo que fa com uns 12 o 14 anys, no recordo exactament, es va fer una comissió per resoldre el tema del pregó, pel tema dels xiulets, i vam fer com tres reunions, i al final no vam arribar a cap acord, i vaig decidir no seguir anant a cap reunió perquè no era... anàvem donant voltes cada dues setmanes que quedàvem i anàvem parlant del mateix, i era una nòria que està aquest ratolí a dintre d'aquesta nòria donant voltes i no vam arribar a cap acord, i ja parlo de fa 14 anys.
0: Sí, sí, és un peix que es mossega la cua des de fa molts anys, i bueno, ara ja no es mossega directament, ja ni tan sols es parla, o sigui que ja sí que s'ha acabat mossegant, no?
2: Però nosaltres... Sí, a mi em preocupa, això. O sigui, em preocupa la festa. El dels xiulets no gaire, perquè... Però no es treu gaire la son. Vull dir, la coordinadora, seguim fent feina, saps? I cada vegada més. I tenim clar que amb suport o sense, és el que hem dit abans, tirarem milles. I la manera de tirar milles és crear això, materials, doncs, com el quadern de cultura popular, una nova web on tindrem tota la informació de les festes, de les colles... El que volem és que més gent fora de... Nosaltres ara, no sé, si Esplugues són 45.000, no? No sé quanta gent deu conèixer tots aquests símbols d'identitat, però imagina't que ara la gent de les colles i els nostres cercles són 1.000 o 2.000 persones. Doncs volem arribar a que 10.000 persones... conegui tot això, i quan 10.000 persones vingui a les nostres festes, doncs llavors potser tenim més força per canviar les coses.
0: El que està clar és que després de la pandèmia hi ha hagut un gran canvi en la població d'Esplugues, que sembla que li agrada més sortir al carrer, i en una d'elles, per exemple, el toc d'inici, la plaça Vermella es va fer petita quasi en algun moment, no? I crec que això vol dir que també tenim un poder i tenim una convocatòria, i això doncs, és que vol dir que ho estem fent bé, saps?
1: El que estàs dient, Pau, heu aportat moltes coses, ha fet molta feina, a més del quadern tenim una altra figura, Espalú, tenim una nova colla de tradicions que són els trabucaires, a pesar dels problemes que tenen, i sempre van sorgint coses noves, ha sorgit la cantera, s'estan fent aquests tallers des de TIC per fer tallers de flabiol, de cantar també, per tant és un pòsit, sou un pòsit en contínua creació i contínua il·lusió, perquè no hi ha creació si no hi ha il·lusió.
2: Sí, això és important, això que dius de la il·lusió. Si no estiguéssim il·lusionats per la festa que nosaltres creiem, ja no ho faríem tot això, no? Segurament haguéssim canviat de poble, però no sé, hi ha algunes persones tossudes que pensem que Esplugues encara es pot no canviar, sinó millorar, no? I que pot ser un lloc on viure i viure de la cultura popular amb total normalitat.
0: Imagina't, no? Si tinguéssim les autoritats al nostre costat seria...
2: Sí,
0: que... o sigui, no dic que no estiguin, en alguns moments, però sí que estiguessin allò amb el 100%, amb actitud de col·laborar constantment.
2: Clar, coneixem pobles que els ajuntaments els diuen el que calgui.
1: Sant Feliu, crec que és un d'ells.
2: Si nosaltres ens fessin això amb la de persones que hi ha al voltant dedicant tantes hores, bueno, és que seria molt diferent,
1: Anem a parlar del futur de la cultura popular aquí a Esplugues.
2: Seguim la difusió i que no desapareguin les festes. Seria un error, no?, que ens ho volguessin treure tot, i com altres pobles que està passant, que estan prohibint actes, no? Pobles on, per exemple, estan manant els partits aquests d'ultradreta, que estan ja prohibint actes i estan prohibint coses que tinguin a veure amb la catalanitat o amb la cultura, doncs intentar que això no passi. Per això cada vegada hem de ser més i més convençuts de que allò que fem doncs està bé.
1: I més il·lusionats, que és el que ens dona la força.
3: La idea també és anar formant a tot aquest músics d'Esplugues, no? Que tinguin un espai, tant músics com gent del poble, que es puguin anar formant.
1: Doncs ens quedem amb aquesta part positiva de la cultura popular, de tots aquests projectes que esteu engegant, que s'estan iniciant alguns i altres que s'han d'acabar de tancar i concretar, i donar-vos les gràcies per tota la feina que feu, per Festa Major, ja no diré per quina festa, perquè totes són importants i totes ens il·lusionen. I convidar-vos a que seguiu venint a la ràdio. Ens porteu sempre noves idees i que la cultura popular li hem de donar tota la difusió que sigui possible. Doncs així que, si em permeteu, gràcies al Sergi, al Pau, a l'Isaac i al Xus. Gràcies per estar aquí avui amb nosaltres. Us emplacem sempre que vulgueu. Gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: L'Espai d'Entrevistes a les Entitats és un programa conduït i presentat per la Isabel Almató, al muntatge i edició Jordi Udina.
5: Heu escoltat l'Espai d'Entrevistes d'Esplugues FM.
6: Esteu escoltant Esplugues FM.
5: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
7: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són la una del migdia.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Avui tornem a estar amb tots vosaltres per parlar dels llibres que parlen de la nostra història. Esplugins i espluguines que ens expliquen com era Esplugues doncs fa molt temps o poder no tant de temps. També parlem de l'actualitat. Avui tenim que parlar-vos d'un llibre que es diu Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues. I amb nosaltres a la seva autora, que és la Roser Camps. Hola, Roser, benvinguda.
1: Bona tarda.
0: Hola. La Roser Camps neix a l'any 1949, inicies els estudis de geografia i història i el teu delit per la història, per estimar Esplugues, t'ha fet estar sempre en contacte amb tot el que és el patrimoni d'Esplugues. També veig que, segons diu la sinopsis i la presentació del llibre, vas estar membre fundadora del grup d'estudis d'aquí d'Esplugues, que és el que et porta a tenir aquesta gran vocació, et porta finalment a qui posa fundadora. Això en seguirem parlant. I també has col·laborat amb la Crònica de la Vida d'Esplugues i has publicat altres relats de viatges per centres excursionistes. Roser, neixes a l'any 1949. Explica'ns una mica, Tona, com era Esplugues quan tu eres petita.
1: Doncs jo em sento una mica privilegiada pel fet de que vaig néixer al carrer Montserrat. Els meus avis eren uns antics pagesos d'aquest carrer, senzills, però molt implicats en tot el que passava al poble. Aleshores, jo des de molt petita vaig anar bevent d'aquestes fonts. O sigui, tenia molt testimoni oral de tot el que passava en aquell moment.
0: Molt bé. I aquesta transmissió oral tu l'has continuada?
1: L'he continuat. Així és. Perquè he tingut sempre una gran curiositat per les coses que passaven al meu poble. I potser el motiu principal és perquè la meva generació és la que ha viscut el gran salt de ser un poble, una població rural petita, relativament petita, el que tenim en aquests moments.
0: Els companys que han passat per aquí, tant el Josep Florença com el Miquel Casellas, els hi pregunto sempre el mateix. Els que heu nascut allà sota el campanar, marcava el campanar al migdia, a la tarda de la vostra vida, quan
1: sí.
0: Jugàveu al carrer?
1: Sí, i et diré més. Seré breu, però vull explicar això. Avui en dia els pagesos tenen assegurances, sobretot els que fan grans collites, tenen assegurances, però en aquell moment els pagesos no podien fer res més que encomanar-se a Déu, perquè les collites se'ls hi salvessin. I el fet de viure al carrer Montserrat marcava molt, perquè les famílies que vivien allà, que la majoria eren pageses, tenien una gran relació amb tot el que representava la fe, el tenir l'església tan a prop. Doncs amb ells els hi era com un consol quan hi havia mal temsades, i tot ho encomanaven doncs a la fe. I llavors era una pràctica molt, o sigui, practicava molt sovint.
0: Molt instaurada, sí.
1: Molt instaurada, i la gent anava sovint a l'església. I clar, nosaltres de vegades sentíem que els avis deien: au, que ja toquen les campanes, anem, marxem cap a l'església. I això era una cosa de cada dia.
0: Roser, en aquella època, a quina escola anàveu?
1: Nosaltres anàvem, i gairebé, o sigui, jo crec que els nens d'Esplugues es dividien amb els que eren potser més de caire religiós, les famílies, doncs anaven a les monges. I alguns que no els hi semblava gaire bé que els nens estessin tan vinculats amb la religió, i precisament perquè era una època que tampoc feia gaires anys que havia acabat la guerra. I llavors l'escola Isidre Martí era una escola fantàstica, com també ho és ara, i eren les dues escoles principals, a banda de que en els barris hi hagués alguna escola més petita.
0: Eren les monges del Raval.
1: Les monges del Raval.
0: Situem el Raval. On estava el Raval d'aquí d'Esplugues?
1: El Raval d'aquí d'Esplugues, si ho explico amb la morfologia d'ara, sobre un plano d'ara, hi ha la Casa Mestres, que és una casa molt gran de color de rosa que pertany a la institució de l'Opus, doncs just al costat mateix les parets es tocaven, l'escola de les monges era allà, i part estaria situada on ara passa l'autopista.
0: Estem parlant del capdamunt del carrer Sometents?
1: Sí, exactament, eh? Exactament.
0: A dalt de tot.
1: El capdamunt del carrer Sometents. Llavors, hi havia, com que quedava una miqueta separat del poble, hi havia unes senyores que es deien acompanyantes, així tal com sona, que recollien a les nenes que vivien en els barris més allunyats de l'escola, i cada dia feien el camí d'anada i de tornada amb un grup de nenes.
0: Molt bé, curiós, eh? L'època com era. Roser, què et porta a fer aquest llibre, Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues?
1: Doncs això ja ve de bastant endarrere. Quan vam iniciar el grup d'estudis, se'ns va acudir que podíem fer un relat de tots els carrers, però ens ho vam plantejar una cosa a llarg termini i buscant, que llavors encara no funcionava gaire internet, i ho buscàvem a l'Enciclopèdia Catalana, els noms dels personatges que portaven els carrers d'Esplugues. I així vam començar. Vam dir, bé, fem una definició de cada carrer amb el personatge que porta el nom. Després ens vam anar... Bueno, després això va quedar aturat perquè el grup d'estudis vam tenir molts projectes que estaven més en el moment de notícia
0: d'aquell moment precís,
1: sí.
0: El que diuen que les urgències deixen de banda les coses importants.
1: Això mateix.
0: Finalment el pots publicar el 2016.
1: Sí.
0: I també és una feinada poder-lo publicar, perquè clar, si us explico, és un llibre molt gruixut, que pesa molt, tenim els plànols d'Esplugues, moltes fotografies. On has aconseguit totes les fotografies, Roser?
1: Doncs algunes eren de casa, de pròpies de casa, i la gent d'Esplugues ha sigut molt amable, que me'n van facilitar moltes. Moltes han sortit dels veïns i veïnes del poble.
0: I finalment aconsegueixes la publicació del llibre amb la col·laboració d'Òmnium Cultural d'aquí d'Esplugues?
1: Bé, el finançament del llibre,
0: sí.
1: Se'ns va acudir que el que podíem fer era posar és com una plataforma que hi ha a internet que es diu Verkami.
0: Sí, fer un Verkami.
1: És un Verkami,
0: sí.
1: Aleshores, ja, quan va començar el Verkami, ja la mateixa gent que tenia interès en comprar el llibre, doncs vam fer la publicitat de que podien comprar el llibre a un preu més ajustat que els que després, quan vinguessin a la presentació. I així va ser. Molta gent es va subscriure, va pagar el llibre, uh-huh. I el dia que es va fer la presentació també se'n van vendre, i posteriorment la gent que venia amb el val o amb el tiquet d'haver fet el Verkami, doncs se'ls hi entregava.
0: I ara val a dir que es van exaurir tots els exemplars.
1: Tots.
0: I qui no va comprar en el seu moment per Verkami o el dia de la presentació del llibre, ja no el podrà trobar a cap llibreria.
1: De moment no.
0: De moment.
1: I el que sí que vull recalcar...
0: Digues.
1: És que aquest llibre, jo crec que un gran mèrit d'aquest llibre va ser la impremta...
0: De la copisteria NB, l'antiga bicicleta, que
1: exacte.
0: Li dèiem abans. Sí.
1: Aquesta gent, sobretot sí. En Joan Sant Agustín,
0: sí.
1: L'edició del llibre és creació d'ell, i jo penso que és un gran mèrit d'aquest llibre. Està molt ben presentat i molt fàcil de trobar al carrer i de trobar el que busques, no?, en cada moment.
0: La veritat és que en Joan Sant Agustí fa uns treballs molt bons, molt delicats,
1: sí.
0: I fa una maquetació impecable sempre que,
1: sí, sí, sí.
0: Que ha fet un treball, o almenys els treballs que jo li he conegut en el Joan,
1: sí,
0: Sant Agustí.
1: Sí, sí.
0: I a què parlem del Joan? Tu tens un apartat en el que fas els agraïments a les persones que t'han ajudat a fer el llibre. Diguem, comencem, si un cas, pels agraïments abans de seguir amb com està estructurat el llibre. vaig a buscar la pàgina dels agraïments, que està cap al darrere, ja em perdonareu. Diu: agraïments a la Mercè Malaret Soler.
1: Sí, té molt de mèrit el que va fer ella, perquè va estar sempre al meu costat i em va animar sempre.
0: A la meva germana, que m'ha acompanyat pacientment a trepitjar els carrers. Especifiques, a la meva germana Montserrat.
1: És que ens vam passejar durant un any i mig.
0: I ara seguiré recitant, eh? A la Montserrat Marigó, Josep Prats, la Roser Vilardell, la Marta de Planell, i amb més persones, Josep Florença, el Francisco Duran també de l'Arxiu, i a les famílies que han aportat totes les seves imatges, i ara aquí hi ha un llistat de molta gent. Per tant, quan una persona fa les coses amb amor i dedicació, com has fet tu, tothom està disposat a ajudar-te.
1: Sí, és veritat, sí, sí.
0: I és molt maco sempre agrair a tothom la seva participació. Ara m'agradaria que ens expliquis una mica com és l'estructura del llibre. Ja hem començat dient, va estrictament per ordre alfabètic. Podem agafar, obrir el llibre, i jo ara obro el llibre i diu: carrer de Laureà Miró, barri del centre, i posa exactament on està situat en el plànol, que el plànol el tenim al darrere de tot del llibre. Nom: Laureà Miró i Trepat, Barcelona 1883-1916, advocat i polític català. I aquí comença tota la descripció d'aquest polític, així tots els carrers del llibre. Mm. I després hi ha un apartat que es diu obertura, noms anteriors, orígens, urbanització del carrer, i aquí comences a parlar, doncs, de totes les masies o totes les cases que estan a dintre d'aquesta via, en aquest cas del carrer de Laureà Miró. Dius obertura, noms anteriors, canvis de noms. Hi ha hagut molts canvis de noms als carrers d'Esplugues?
1: Bé, sí, perquè això també ve donat una miqueta pels canvis polítics que hi ha, perquè quan hi ha un... Bé, això és molt sabut de tothom, no?, que quan hi ha un canvi de govern a l'Ajuntament, doncs cada règim, cada govern vol fer ressaltar els seus, no? I això, doncs, s'ha donat des de que hi ha la transició, ha sigut el canvi fort, perquè, perdó, sí que antigament, doncs, algun, potser se n'havia canviat algun, ara no ho recordo, perquè està molt, molt ben reflectit,
0: sí,
1: en el llibre.
0: Sí, fullejant el teu llibre, és que està superben detallat, perquè a més poses, en aquest cas, poses que el 16 de març de 1916 es fa un acord de l'Ajuntament, de la Corporació Municipal, i acorden posar-li carrer de Laureà Miró. Després, en el llibre també es veu plaça Santa Magdalena, que havia sigut la plaça de la República.
1: Sí.
0: I està tot superben documentat, perquè, clar, aquí hi ha una feina d'arxiu, de transmissió oral, de recopilació de fotografies i, evidentment, de dades històriques.
1: És que de cada... Si es vol donar una imatge de com és... I precisament Esplugues, això s'havia de fer, penso, i si no ho hagués fet jo, suposo que ho hagués fet algú més, perquè és allò que dèiem abans, el poble ha sigut un salt tan bèstia, per sí, dir-ho d'aquesta manera, que algú havia d'explicar com era abans i com s'ha anat... Ha tingut tres fases molt marcades, Esplugues. La part agrària, o sigui, l'època de rural, després va passar a zona industrial, perquè els pagesos, com que ja no eren rendibles els camps que tenien aquí, eren petites propietats, i la pagesia va fer un tomb, doncs els pagesos van vendre els terrenys i va venir la indústria, als anys cap als 50-60. I posteriorment, com que les indústries, algunes van començar a marxar, perquè anaven a llocs més amples i més grans, doncs llavors, a més, va venir la gran immigració, la gran època d'Esplugues de la immigració, que s'havia de construir per ubicar tota la gent que anava venint cap aquí.
0: I, per tant, hi ha una època que es creen carrers nous i tots aquests carrers han, sí, de donar-se el seu nomenclator i se'ls ha de posar els,
1: sí,
0: noms. I hi ha tant personatges de tot tipus, polítics, de la vida cultural, hi ha noms de persones en general, per exemple, Narcís Monturiol, doncs és un nom universal, i també tenim noms que són propis d'Esplugues.
1: Sí, de persones que havien destacat per algun motiu, sí, però a més hi ha una cosa molt curiosa, i és que, per exemple, a la ciutat Diagonal, va ser el propietari dels terrenys i el que va fer la urbanització qui va decidir quins noms hi posaria. I va agafar, era una cosa molt, molt còmoda i molt fàcil, va agafar pintors, o sigui, gent del món artístic
0: cultural, sí.
1: Que si hagués tingut alguna relació o no amb Esplugues o amb Barcelona tampoc està molt clar, però tots són noms d'arquitectes, de pintors, inclús del segle, inclús de l'època medieval, i arquitectes, ja ho he dit, pintors i escultors.
0: Tenim noms de tot, perquè també hi ha el carrer de les Flors, que està a la Miranda, podem tenir el carrer de la Lleialtat, el carrer de la Constància, el carrer de la Pau,
1: sí, això és Can Clota, i al barri del Gall hi han diferents compositors de música de sardanes.
0: Ah, està bé això, per tant, els podem trobar com localitzats, sí, geogràficament.
1: Josep Rodoreda,
0: sí.
1: Després hi ha... Bé, ara potser la memòria em falla una mica, però...
0: Aquest ara hauríem de buscar en el
1: sí,
0: plànol,
1: hauríem
0: també
1: de buscar-ho.
0: Val, lo interessant, ara vaig a buscar el plànol. Sí, està
1: Juli Garreta, també, exacte, que també és un compositor de sardanes.
0: I anant com abans que estava jo parlant del carrer d'en Laureà Miró, perquè si ens n'anem justament al carrer d'en Laureà Miró, és molt extens tota l'explicació que fas. Parles de Can Oliveres, de Can Vialet. Explica'ns una miqueta ara el tenim a la carretera de Laureà Miró, però clar, abans això no era el centre del poble antigament, la Can Oliveres.
1: No. No, és que si ens n'anem molt més enllà, perquè la carretera data del 1780 aproximadament, si no recordo malament, hauria de mirar ara la carretera de quan data.
0: De Laureà Miró.
1: Sí, si ho mirem en el llibre trobarem exacta la
0: sí,
1: data.
0: Sí, crec que abans he dit 1916 que li posen el nom.
1: No, el nom sí, però l'antiga carretera d'Esplugues era la Via Augusta, sí. era el camí que travessava la nostra població, sí, però que venia de la plaça Espanya, que era el camí romà. Per Can Oliveres pujava el que és ara el carrer de Sant Mateu,
0: sí,
1: i quan estem a l'alçada de la Masia travessava cap a l'altra banda, pujava cap a Can Juncadella, entrava al Raval,
0: sí,
1: travessava el Raval i seguia cap a Sant Just.
0: Sí, aquí ho posa. Una via principal d'Esplugues, que travessa Esplugues venint des de Collblanc,
1: sí,
0: des de la plaça Jacinto Benavente, de Sant, sí, Just d'Esver, i després també, això que has dit tu, de la Junquera. I després la carretera es va construir per mandat del rei Carles III d'Espanya durant els anys 1763-1765.
1: D'acord, sí, val? Això era, sí. Jo he dit 1780, però bueno, m'he equivocat una miqueta.
0: Però ara ja estem al segle XXI, ara no ve de 20 anys, no, el 1700.
1: Llavors ens trobem que quan es construeix aquesta carretera és quan es comença a fer un nucli en la carretera, un nucli de cases, perquè al principi era Nadal al Raval. Sí. Aquí on hem dit de la Via Augusta, el nucli principal era allà, però al construir la carretera molts pagesos van baixar i es van construir més cases. Tot el que era banda i banda de carretera eren cases,
0: sí. Està molt bé,
1: com ara, però eren cases més petites.
0: Follejant Càmping Barcino, quins records.
1: Sí, eh? Això va ser molt posterior,
0: sí, als anys 60, sí, finals dels 70 ja, eh?
1: Sí,
0: i moltes fotografies. Bé, està molt bé, agafem la paraula G de Girona o de Gavà o com vulguem, i trobem que tenim el carrer Galleta Faura, carrer Gai, Gandhi, Gaspar Fàbrega, Generalitat de Catalunya, Germans Serra, Ginestà i Glicines. Però d'aquest llibre hi ha algun carrer que ja no té aquest nom.
1: Sí, en algun lloc es fa esment d'això, de que precisament quan jo estava fent el llibre, quan ja es començava a parlar dels canvis de nom. I això que deia jo, perdó, això que deia jo abans, de que, bé, aquest ajuntament actual va decidir canviar alguns noms.
0: Es va fer per ple municipal i va ser posat a votació a tots els partits polítics.
1: Però eren carrers que havien estat

0: El duque de la Victòria.
1: No. Bé, sí, sí, sí, sí.
0: Diu, sí, consultant que... els fulls del cens de població, constatem que l'any 1857 un tram del carrer s'anomenava Duque de la Victòria. Val?
1: Sí, sí, sí.
0: I després, en el ple de l'Ajuntament del 7 de febrer del 1910, se da cuenta del estudio de nomenclatura de calles y plazas en el término municipal, el cual queda aprobado por de la siguiente forma: Calle de la Iglesia, que continuará también con este nombre. Bé, és que ha estat superben documentat, perquè clar, a més totes les transcripcions que ja han fet els dels plens municipals, doncs estan exactament com es van escriure, no s'ha fet cap tipus de traducció. I després parles també dels anys de la Segona República, que van haver-hi molts canvis també de carrers. Déu-n'hi-do.
1: I una cosa molt curiosa, que bueno, ara no té a veure amb això, però està proper per edat. Això també ho explico aquí. Aquest pont que hi ha nou, que enllaça els barris de la Plana i Can Clota...
0: Sí, a sobre del torrent d'en Ferrer.
1: Sí, el 1936 ja es va aprovar fer aquest pont.
0: Sí.
1: El que passa que per la guerra va quedar... Aquest projecte va quedar mort.
0: Sí.
1: I mira, amb els anys s'ha recuperat i està molt bé. Està
0: jo
1: molt...
0: soc de Can Clota. I la meva mare m'explicava... Jo no vaig conèixer el meu avi. La meva mare m'explicava que el meu avi ja li havia explicat que tota una sèrie de coses, que al final la ronda de dalt ha passat per l'altra banda del barranc de Can Clota cap a la banda de Can Vidalet, però inicialment estava projectat perquè passava per tot el torrent d'en Ferrer fins a baix a Hospitalet. Parlo de fa molts anys, dels anys 50.
1: Això ho desconec.
0: Això ja li preguntaré a la meva mare. I després també hi havia un projecte molt important que no s'ha acabat de fer, que és tot el d'Avinguda Isidro Martí, que venia al camí des de dalt de Sant Just, s'havia d'enllaçar Sant Just amb Esplugues, però l'autopista, aquest traçat de l'autopista va trencar altres projectes.
1: Sí, és que bé, Esplugues, ja tothom sap que aquest traçat de l'autopista no és el que havia de ser.
0: No. Perquè, clar, si havia de ser l'original, se n'anaven a Norris les cases senyorials que es van haver de perpetuar, i per poder protegir les cases senyorials, doncs van enderrocar el centre històric d'Esplugues.
1: Senyorials i una masia que hi havia al Raval del segle XIV, Can Carbonell, que tenia una importància per la seva biblioteca i per la quantitat de personatges que havien fet nit allà, i era una masia de les maques d'Esplugues, i no es va poder aturar el fet de que la tiressin a terra.
0: Hi havia uns interessos econòmics del règim molt forts, perquè clar, quan es va fer l'autopista, doncs ja sabem els criteris que hi havia. M'agradaria anomenar Els Capgrossos d'Esplugues. És una plaça que està al barri del centre, està a Isidre Martí, ja amb el que seria la separació,
1: el gall. Sí.
0: Diu, els Capgrossos són els germans petits dels gegants, són unes figures de la cultura popular que es representen amb uns caps humans de considerables dimensions. Bé, aconsellar que obtingueu aquest llibre, no sé si hi ha un exemplar a la biblioteca, perquè
1: sí,
0: el vulguin consultar,
1: i evidentment...
0: A les dues biblioteques i a l'arxiu municipal segur que també tenen
1: sí,
0: el seu exemplar.
1: També hi és.
0: Doncs emplaçar-vos a que aneu a la biblioteca i demaneu aquest exemplar. No us el podeu emportar a casa, perquè hi ha llibres que no es poden emportar a casa, Ho podeu consultar a la biblioteca. I no sé si vols afegir alguna coseta més, Roser.
1: Doncs bé, en un principi intentarem fer una nova edició. Quan jo sí que vull avançar,
0: sí?
1: que se n'està fent un altre de llibre.
0: Ah, molt bé.
1: I que el fil conductor, així com el primer han sigut els carrers, doncs tindrà un altre fil conductor, però ara no avanço res més.
0: Doncs no avancem, perquè el que volem és fer la presentació del llibre des d'aquí de la ràdio, acompanyar-te el dia de la presentació, allà on sigui. No sé si la faràs aquí a l'Avenç, que ja està sent un lloc
1: segurament, de trobada. El que passa que encara falta temps, encara s'ha de...

0: acabar de perfilar.
1: Perquè aquests llibres porten molta feina.
0: Sí,
1: t'ha portat
0: sí, sí.
1: molta feina,
0: sí,
1: aquest
0: sí.
1: llibre. Quants anys vas estar? Entre que vas començar i vas poder...
0: No, no tants. Així molt... molt de dedicació total, potser uns 2 anys.
1: Però vas fer molt, però molt intens, perquè vas fer moltes entrevistes, vas
0: Bé,
1: parlar amb moltes
0: haig
1: persones...
0: De dir que, haig de dir, això sí que s'ha de dir, que quan vam començar el llibre, quan estàvem treballant en el grup d'estudis, hi va haver gent que buscàvem, que m'ajudaven a buscar, sobretot els perfils dels personatges que hi havia, que hi ha en el llibre, no?
1: Clar.
0: Que dels carrers. I això va quedar així, amb els perfils fets dels personatges. La resta és el que em va tocar a mi acabar-ho.
1: Doncs, Roser, gràcies. Si calen, tornarem a parlar, perquè no podem parlar extensament de tot el llibre. Dir-vos que Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues és un llibre que, per ordre alfabètic, podreu trobar tots els carrers d'Esplugues i que, a més, està estructurat doncs, amb una descripció del nom del carrer. En aquest cas, per exemple, diu carrer de Llevant, doncs fa una descripció de què és el Llevant, si és una descripció de l'enciclopèdia, si és un personatge, doncs explica la seva vida, ens explica quan es va obrir aquell carrer, quins són els orígens i l'urbanització d'aquell mateix carrer, i tindrem moltes sorpreses perquè hi ha moltes coses desconegudes. És el nostre poble, però hi ha moltes coses desconegudes.
0: Doncs moltes gràcies a vosaltres i fins un altre dia.
1: Una abraçada.
0: Espero que si el fullegeu, que us agradi i que pugueu aprendre alguna cosa nova del nostre poble.
1: Segur que sí. Gràcies, Roser, per la teva feina.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Per parlar de la festa de Santa Magdalena i de l'entitat que organitza les festes, avui parlem amb la coordinadora de Festes Populars d'Esplugues. I per parlar-ne tenim amb nosaltres el Sergi Sagristà i la Alba Martínez. Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
4: Bona tarda, moltes gràcies.
2: I Alba, moltes gràcies avui per estar amb tots nosaltres i esperem poder-te tenir en properes ocasions.
3: A vosaltres per convidar-nos.
2: Per començar, què és la Coordinadora de Cultura Popular?
3: Bé, la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues és un espai on es reuneixen i es troben les diferents entitats de cultura d'aquest el nostre poble.
4: Sí, quan... podríem entendre sí. que la Coordinadora no és una entitat comuna, per dir-ho d'una manera,
2: Val.
4: Sinó que som un conjunt d'entitats.
2: Per tant, no és una entitat, sinó és simplement la coordinadora d'entitats. Eh?
4: Exacte, som entitat de forma legal, però som un conjunt. Estan totes les entitats de cultura popular dins de la coordinadora.
2: Doncs hem a fer llistat. Quines són aquestes entitats?
3: Vinga, doncs les entitats són Atabalats, l'Ateneu, l'Avens, la Colla Bastonera, els Cargolins, els Castellers d'Esplugues, Diables, Drums, Esbart Vila d'Esplugues, Festes Populars, la Colla Gegantera, Pastorets, la Colla Trabucaires i Toc de Foc.
2: Doncs molta activitat que esteu en marxa durant tot l'any.
4: Sí, realment la coordinadora d'entitats es va formar especialment per Santa Magdalena i Sant Mateu per fer activitats conjuntes. L'únic que durant l'any ens ha portat a començar a treballar amb diferents objectius per crear diferents materials.
3: Sí, d'alguna manera, tot i que al principi naixés perquè les entitats poguessin coordinar, no, com aquesta paraula diu, i poder treballar de quina manera volíem que fossin les festes i com ens organitzàvem en els espais conjunts, també, mica en mica, hem anat veient que també era un espai per donar vida, no?, i per també fer difusió de la cultura popular a Esplugues i fora d'Esplugues també.
2: La coordinadora té justament ara 30 anys o es va crear abans de la recuperació de Santa Magdalena o va paral·lelament?
4: No, primer es va crear Santa Magdalena, bueno, es va crear la ballada, podríem dir, o les entitats d'Esplugues. A partir d'aquí, gent d'Esplugues va voler fer unes ofrenes al mateix dia que es ballava el babau. Tot va començar perquè es va trobar una partitura que es deia el babau. I van dir, si tenim aquesta partitura, per què no la toquem? I per tocar-la necessitàvem elements, no? I aquests elements van anar sorgint també. Aquell mateix any que es va trobar la partitura es va crear la colla de gegants. I més tard, posterior, es va crear la colla de bastoners. Però es necessitava aquesta gent per ballar el babau. Llavors es va crear l'esbart. O almenys era gent que ballava el babau, no? I l'any posterior es va crear l'esbart, no? Llavors es va agafar, crec que era la copla de Vilanova, que va vindre el primer any dirigida pel mestre Marcel Casellas i van tocar el babau i com ja teníem el ball de nans, van fer el ball de nans i com ja teníem el ball de gegants, van fer el ball de gegants i posteriorment llavors ja va entrar el ball de bastons i les altres peces, no?, que han anat correlativament. El Joan Tomàs era músic, però aquest músic sempre anava acompanyat d'un folclorista. Aquest folclorista,
2: el Joan Amades,
4: és el del correcte, del costumari.
2: Que de fet es coneixia més en el Joan Amades que no pas en el Joan Tomàs.
4: Clar, perquè ell és l'etnomusicòleg, per dir-ho d'una manera, que anava recollint, o el folclorista, no?, que anava recollint totes aquestes peces o les històries, però qui les transcrivia, el músic, era el Tomàs. Llavors, aquest tema va quedar recollit a Esplugues.
2: Per tant, estem en el punt de que es descobreix una partitura amb un ball.
4: Correcte.
2: I comencem amb el mestre Marcel Casellas.
4: Exacte, entre el mestre Marcel Casellas, el Joan Sant Agustín, el Pepes, l'Isidor Vázquez i aquella gent del moment, no?, van decidir donar vida a aquesta partitura, no? I va ser el boom, i paral·lelament és això, es van crear doncs, la colla de gegants, capgrossos, no? Llavors el Marcel Casellas va dir, pues, jo faré el ball de nans, jo faré el ball de gegants, Alici va fer el ball de bastons, pues, trobem-nos un dia per ballar, no? Quin millor dia? El 22 de juliol. Llavors una persona va dir, jo vull anar a l'església a fer l'ofrena, i va dir, i portaré la meva entitat. I llavors aquí va sortir la idea, home, pues, si aneu vosaltres, anem-hi tots, no?
2: I creem aquest seguici.
4: Exacte. Eh? I llavors havien els balls a plaça, després es va anar a l'església i posteriorment van dir, home, per què no fem el seguici? Llavors tot va ser d'idea a idea, no?, de troballa, i s'ha creat una festa.
2: Hem de recordar la importància de Santa Magdalena perquè, de fet, Esplugues, en els seus inicis, fa molts anys, ara no tinc la data, es deia Santa Magdalena d'Esplugues. Era el nom original de la nostra població, l'any 900, no sé quan. Per tant, estem recuperant una festa que no és nova, que té molts anys.
4: Sí, sí, i fins i tot havia sigut més important que la de Sant Mateu.
2: Exacte.
4: I han anat canviant. Primer va ser Santa Magdalena, després va ser Sant Mateu, va tornar a Santa Magdalena i al final va acabar coneixent-se més la de Sant Mateu, no? Baró de Maldà ja ho deia, que Sant Mateu, no?, era la festa dels estrangers, no?, la gent de fora, i Santa Magdalena era la nostra festa, la pròpia, la del poble, no?
2: Perquè, de fet, durant el mes de juny i juliol, la majoria de poblacions celebren les seves festes perquè és els mesos de recol·lecta. Uh-huh. I és on es fan les festes més grans, excepte alguna altra, que ara, per dir alguna, el mes de maig, la Sant Isidre, que és el patró dels camperols. El motiu de la nostra trobada avui és per parlar de la festa de Santa Magdalena i com la coordinadora organitzeu totes les activitats i tots els actes. I, si us sembla, comencem a fer una miqueta de repàs des del dia de la patrona i com s'organitzen els actes. No sé si comenceu normalment dies abans i s'acaba la festa com per Sant Mateu, que els focs artificials són al finalitzar i el dia del patró, o en aquest cas Santa Magdalena, el tret de sortida és el dia de la Santa?
4: Depèn de l'any.
2: Val.
3: Depèn de quan calgui, si és depèn abans de cap setmana, després...
2: Clar. Exacte. Hem estat parlant de que la coordinadora en format part m'ha fet un llistat d'unes 10 o 12 entitats, aproximadament, i si contem que cada entitat hi pot haver-hi pel cap baix entre 80 i 100 persones, o depèn de l'entitat, ni algunes que menys, algunes que més, estaríem parlant d'una massa social, de la coordinadora, una massa humana, entre unes 1.000 o 2.000 persones. Perquè, clar, quan parlem de castellers, tenen molta gent. Gegants també són molta colla.
4: Sí i no. Normalment, a coordinadora, com funcionem, és que ve un o dos representants de cada entitat.
2: Però aquesta persona té darrere una entitat que sí que té
4: sí,
2: una força.
4: Sí, sí, sí. Per això et dic sí i no.
2: I la coordinadora, com hem parlat ja fa estona, la seva inquietud és la recuperació i manteniment també de les nostres tradicions.
4: Bueno, sí. Això una miqueta és el que has comentat abans, no? Que coordinadora es va formar expressament per Festa Major de Santa Magdalena i Sant Mateu, però actualment està treballant amb diferents materials durant l'any, no? Quan ens referim a materials vol dir donar a conèixer la cultura popular i tradicional a Esplugues, no? I normalment ho fem a través de materials, ja siguin de vídeos, de pòsters i d'altres coses. I una de les coses és el procés participatiu.
3: Que bé, el procés participatiu també el tirem endavant, aprofitant aquesta oportunitat, però també una mica conseqüència d'una forta baixada de la subvenció que rebem per part de l'Ajuntament. Nosaltres, bueno, ja fa un temps que som una mica més ambiciosos amb què és tot allò que creiem que des de la coordinadora podem engegar i podem tirar endavant, i llavors per fer això necessitem un finançament. Per tant, també des d'aquí vam començar a tirar endavant alguns projectes, com per exemple fer domassos i poder vendre'ls, els fofollapis també, que hem estat preparant de les diferents entitats, el pòster de les colles... L'any passat es va fer una forta difusió per Instagram, per xarxes, i també vam fer els dibuixos de les diferents entitats perquè la canalla la pogués pintar, pogués posar-hi color.
4: Exacte, també vam gravar tots els balls d'Esplugues que estan penjats a
3: YouTube,
4: a la nostra pàgina YouTube, on es poden veure tots els balls, a tots els seguicis, perquè la canalla ho pugui veure, totes el que són les lones dels comerços durant els correfocs de Festa Major també es van fer a través de la coordinadora.
2: Sí, em sembla que les lones en principi anaven també amb una partida pressupostària des de l'Ajuntament.
4: Des de l'Ajuntament, sí.
2: En principi, quan es va crear. Certament es necessiten diners per tirar els projectes endavant, els projectes tots tenen uns costos i d'algun lloc s'han de treure aquests diners. Vosaltres també heu utilitzat la creativitat per poder fer algun tipus de recaptació, però des d'aquí també faríem una crida a que si la coordinadora funciona és perquè també al darrere hi ha unes entitats que li donen suport i, per tant, animem a tothom a que participi a les entitats de cultura popular.
3: Exacte. De fet, sense les entitats no hi ha coordinadora possible. Així que, bàsicament, és la força d'aquestes entitats que fa possible la unió i, per tant, trobar-nos i poder engegar coses més a gran escala i a nivell més general, que no siguin dedicades únicament de l'Esbart o únicament de la Colla Bastonera, sinó que pugui ser més global de què és la cultura popular espluguina i una mica com fer difusió d'aquesta i com fer que aquesta arribi a tots els espluguins i espluguines. Perquè has dit que potser sumàvem un total d'un miler de persones, dos mil persones, però les Esplugues són moltes més. I llavors també, no?, com fer aquest convit també des d'aquí a que puguin participar de les colles d'entitats de cultura popular.
2: Qualsevol persona, espluguina com jo, que digués, no sé com posar-me en contacte amb les entitats, ja sabeu que des de la mateixa pàgina de l'Ajuntament, el senyor Google és molt amable i si posem Castellers d'Esplugues, doncs ens adreçarà. Però si volem saber més activitats des de la coordinadora, teniu alguna pàgina web que agrupi aquesta informació?
4: Sí, tenim la pàgina web que és culturapopular.cat i podeu entrar i allà trobareu tota la informació de totes les colles i si algú vol redirigir-se en alguna colla també trobareu els correus i també trobareu tots aquests materials que hem anat parlant, que es van penjant poquet a poquet.
2: Parlem de Santa Magdalena, però també hem dit que la coordinadora fa més coses. També esteu implicats amb la Festa Major Gran, per dir-ho d'alguna manera. Això queda malament, eh? Us borro. La Festa de Sant Mateu. També hi participeu. A part de Santa Magdalena i Sant Mateu, perquè si un cas Sant Mateu ja intentaríem parlar-ne després de l'estiu. A part d'aquestes dues grans festes, també com a coordinadora esteu implicats en alguna altra activitat?
3: Amb Sant Joan també hi posem mirada, que vol dir que hi ha diferents entitats. Perdó, m'he deixat aquí, TIC Espluga Viva, a la llista, que també forma part
4: sí, de... Sí, diem que potser ens deixem alguna entitat,
3: sí.
4: Demanem disculpes ja públicament.
2: Jo soc de TIC, eh? O sigui que... No,
4: però són tantes entitats que formem coordinadora, que ara així de memòria, no?
3: Sí, m'he de fer un recull, però potser sempre alguna s'escapa i mira, justament s'ha escapat TIC. Doncs bé, dèiem això, que per Sant Joan sí que intentem també parlar-ho dintre de les reunions de coordinadora per també poder veure una mica quina forma donem aquell dia entre les aportacions d'una, la festa de l'altra, la barra de l'altra, no, i com anem una mica formant aquest dia.
4: Sí, coordinadora justament el dia Sant Joan s'encarrega de fer el seguici fins a la foguera i Espluga Viva és encén la foguera.
3: Sí.
4: I també organitza el ball que es fa aquí a Àngel Guimarà davant de l'Avens.
2: Per Sant Joan, sí.
4: Per Sant Joan. I una altra cosa que fem són les formacions. Normalment fem les jornades culturals, que és un dia per formar... Normalment sempre cridem experts de fora i ens venen a ajudar, ens expliquen com crear materials pedagògics per poder fer aquesta difusió per les escoles, ens expliquen com organitzen, no sé, els seguicis infantils, fem taules rodones per xerrar, tot això, no? Uh-huh. I és un dia de formació interna per totes les colles i tot per aquestes mil i pico persones, no?, per poder evolucionar nosaltres, no? Perquè hi ha gent, hi ha pobles, ciutats, que és una passada, no?, veure les seves festes, no?
2: Quan acabo les entrevistes, sempre faig la darrera pregunta, que això després dona per seguir amb l'entrevista. Ja si és per finalitzar, m'he deixat alguna cosa per preguntar-vos? Necessiteu dir-me alguna cosa que jo no us hagi plantejat?
4: Jo vull afegir dues cosetes.
2: Sí.
4: La primera és una crítica. Una
2: Digues.
4: Crítica de que les entitats estem molt malament a nivell de locals. Tenim una nau que se'ns cau a trossos, que entra l'aigua quan plou, que passen les rates, hi ha animalons d'aquests que no ens agrada veure'ls, per allà corrents, està molt malament.
3: Allà guardem material que, a part de que val diners, és el material que fem servir i ens agrada cuidar-lo.
4: I a part, no tenim altres locals o costa molt poder assajar, depèn a quins jocs, horaris, fins i tot hi ha entitats que han de deixar local altres entitats per poder assajar. Que aquesta és una de les coses boniques de coordinadora, no? Que si tu tens un problema, l'altra entitat t'ajuda, no? És on expressem tot això. Però sí que és veritat que volem fer una crida, sobretot a l'Ajuntament, de que ens ajudi amb el tema de locals, que necessitem locals.
2: Totes les entitats, pel que jo he sentit, tenen problemes, tot i que Castells té la closca, però a l'hora de fer els assajos que han d'anar a la nau, tenen problemes amb la nau.
4: En aquest sentit, estem oblidats. I fem aquesta crida, aviam si algú ens escolta, i comencem a treballar en aquesta direcció. Per part de les institucions, perquè per part nostra fa temps que estem treballant, donant models, però no...
2: Perquè el projecte que es va dissenyar, que s'havia de fer un edifici nou per les entitats, això està aturat?
4: Això està aturat. La resposta de la gran institució va ser això s'està ara mateix sota de tot del calaix perquè no hi ha diners.
2: Doncs es va acollir favorablement, recordo. I es va...
4: Recordem tots.
2: Es va acceptar el projecte que es va presentar. Ens va fer molta il·lusió que en pocs mesos es va arribar a un bon acord, però pel que em dieu està totalment aturat.
4: Sí, sí.
3: I és una llàstima perquè són projectes en els quals dediquem hores, dediquem temps, dediquem reunions, dediquem consensos que són complicats, dic que intentem perquè arribi el consens. I llavors, això, no?, fa nosa que tota aquesta feina feta acabi quedant en res o es fiqui en calaixos eterns i haguem d'estar estirant i estirant de la corda perquè ens facin cas, no?, en aquest aspecte.
4: Clar, perquè no heu d'oblidar que nosaltres som voluntaris que dediquem les nostres hores lliures a fer feina per la cultura popular i tradicional d'Esplugues. Llavors, si les institucions ens posen més barreres i més barreres, llavors ens costa molt arribar.
2: Però aquí hi ha una cosa. Totes les entitats són voluntaris principalment. Totes les activitats fan una dedicació i cadascuna de les persones dediquen moltes hores. Però més enllà de tot això, que és comú a tothom, hi ha un tema que és primordial, que estem parlant de la cultura del nostre país i de les nostres tradicions. I per mi va per davant de la dedicació i de qualsevol altres consideracions. I per tant, si no tenim com a capdavanter que estem defensant la nostra cultura i les nostres tradicions, és el que diuen, apaga i vámonos.
3: Sembla que això no és una prioritat per a tothom.
2: Doncs hem de fer palès que és una prioritat i ha de ser una cosa que ens hem de gravar amb foc i sang, cadascú de nosaltres, a la nostra pell. La nostra prioritat aquí a Esplugues és la defensa de la cultura popular, que ens identifica com a país, com a cultura i com a llengua.
3: I com a poble també, vull dir que al final aquí passen unes coses i passaven unes coses que són diferents d'altres pobles. I això ens dona identitat, ens dona personalitat, som nosaltres això. Per tant, si ho deixem perdre, d'alguna manera també ens estem perdent què és Esplugues. Cada cop queda menys, no?, d'aquelles Esplugues que hauria celebrat la festa major del barri del Raval, i ara ja això no passa perquè ja no hi ha ni barri del Raval.
4: Exacte, aquesta és una de les festes que es vol recuperar, parlant de festes.
3: Sí, cert.
2: Clar, perquè no tenim barri del Raval, però tenim el record del barri del Raval. Vull dir, jo podent el meu record encara no hi arribo, però sí que els meus pares recorden el barri del Raval.
3: I que per sort hi ha fotografies que ara encara ens ho poden recordar. I no, tenim la sort, jo crec també que en aquest poble s'està fent molta feina de memòria històrica, de recuperar coses que abans teníem, no? que ens portaven identitat. I hi ha algunes pues, que seguim en aquesta, que seguim treballant perquè cada cop prengui més força i tingui més visibilitat.
2: Doncs l'última pregunta, com us he dit al principi, sempre dona per seguir amb l'entrevista
3: i tant,
2: i de per fet... seguir conversant.
4: Sí, sí, de fet he dit que en tenia dues.
3: I en tinc una altra.
2: Vinga, som-hi.
4: Vaig a la segona i després ja et dono.
2: Sí.
4: L'altra és que us apunteu a les colles, que és molt bonic, és un efecte social, és on la gent és superagradable, on tothom s'ho passa molt bé i si tens un problema, la resta de la colla t'ajuda a tirar endavant. És com una família, una colla és com una família i a part fas una activitat social per Esplugues. Jo us animo de veritat que ho proveu, de que aneu uns dies i veureu que us enganxa, que us enamora.
2: De fet, les colles són elements integradors i transversals dintre de la ciutadania i de la població. I alguna cosa més?
3: Sí, ja per finalitzar, comentar que també se'ns ha oblidat. Hem estat fent una feina així més de llavor, de fer feina interna, i s'ha creat la Comissió Feminista, la coordinadora, i també unes formacions que volem fer en clau de gènere per les persones que formen part de les entitats de la coordinadora. I és una formació que estem preparant també gràcies a la subvenció de l'Ajuntament amb el col·lectiu Fira l'Agulla, i estan encarades una mica doncs, a posar aquesta mirada feminista, de feminització als espais i de com ens organitzem, de quina veu té més presència a les assemblees, de quines veus són més escoltades o de com s'organitzen les colles, doncs volem fer aquesta revisió, no? Aquesta autorrevisió de les colles per poder créixer una mica en aquest aspecte d'anar més enllà del gènere i poder formar entitats més diverses i també més acollidores.
2: Doncs això ens dona per una tercera o quarta trobada, perquè seguirem parlant de la coordinadora, si podem, aquest mes de setembre proper. Posarem fil a l'agulla no solament amb el feminisme, sinó amb saber com està el projecte del local d'entitats.
4: De moment ja et dic, està enfonsat a sota el calaix, i no és la primera vegada que passa, ja va passar amb el projecte que s'havia de fer en el Robert Brilles, no va funcionar, es va passar en el projecte que s'havia de fer en el carrer Nou, no? On estan les naus, tampoc va passar, i ara amb aquest, tot sí, però torna a estar sota calaix, així.
2: Mirarem a veure què passa, i esbrinarem. I Alba, aquest projecte de feminització i de formació per totes les entitats està molt bé, i per tant també serà motiu perquè estiguem en contacte i ens puguem retrobar en una altra ocasió.
3: I tant, ja vindrem a parlar-ne.
2: Estarem encantades. Gràcies al Sergi, gràcies a l'Alba i gràcies a la feina que es fa des de la coordinadora i a totes les entitats que en formen part. Fins la propera i una forta abraçada per tothom.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Moltes gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia. Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
1: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!
8: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les dues del migdia.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
4: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Aleta, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: de terra endins. Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui estic connectada virtualment per entrevistar un grup de tres persones que estan fent el tercer curs bàsic de català a través del Consorci de Normalització Lingüística. Hola, bon dia.
1: Bon dia, Assumpta.
2: Hola, bon dia.
0: Us voleu presentar vosaltres mateixos? Qui comença? La Natàlia mateix?
2: Sí, jo sóc la Natàlia, sóc de Xile. Visc a Barcelona fa 2 anys i vaig arribar per estudiar un màster a la Universitat Autònoma de Barcelona.
0: L'Adriana?
3: Jo sóc l'Adriana, sóc de Mèxic. Fa 2 anys que visc a Barcelona i vaig arribar per estudiar el meu màster en gestió cultural a la UB.
0: Molt bé.
1: I jo sóc el Mateo, sóc italià i fa 3 anys i mig que visc a Barcelona i vaig venir perquè tenia el meu xicot vivint aquí.
0: I on us vau conèixer, Mateo?
1: En un bar, en un pub de drag queens.
0: Ahà, però aquí a Barcelona ja?
1: Aquí a Barcelona. Jo vaig venir a visitar la ciutat i a la nit vaig anar a ballar.
0: I mira, et va costar molt decidir-te venir cap aquí o no?
1: No em va costar. Vaig treballar un any a Roma per pagar-me el pis a Barcelona i després vaig venir.
0: I tu, Natàlia, què va fer que decidissis quedar-te a Barcelona?
2: M'agrada molt la ciutat, la platja, el clima, el temps. M'agrada molt i no sé. És una aventura.
0: Ja, perquè d'entrada tu venies a fer el màster però no tenies idea de quedar-te.
2: Sí, jo... claro, va a marxar a Xile, però...
0: Sí. I tu, Adriana? Ja venies amb la idea de quedar-te o no?
3: No, jo vaig venir amb el meu marit, doncs una mica abans de la pandèmia. Nosaltres vam trobar feina. Continuem amb la nostra feina i nada, seguim treballant.
0: Heu pogut trobar feina del que havies estudiat? Tu has pogut trobar feina del que havies estudiat o no?
3: Jo ara mateix, la meva feina és al Festival Inèdit.
0: Sí.
3: És el Festival de Cinema Documental Musical. Doncs és un festival molt bonic, molt divers. I m'encanta. A mi m'agrada molt Barcelona perquè hi ha moltes activitats culturals per fer. Estic contenta de treballar a l'INIRIC.
0: Que bé. I tu, Natàlia, estàs treballant o segueixes estudiant?
2: És difícil trobar feina, però he decidit fer un projecte autònom. He creat una cooperativa amb una amiga. Mm-hmm. Sí.
0: Sobre què, la cooperativa?
2: És d'educació sexual.
0: Està bé. I teniu persones que demanen els vostres serveis?
2: Sí. Hem realitzat dues activitats, dues, i molt bé.
0: Que bé. I tu, Mateo, estàs treballant o estudiant?
1: Estic treballant en una pizzeria de cambrer i sóc estudiant. Podem dir que sóc estudiant, encara.
0: Què estudies, a més de català?
1: Treball social.
0: Ah, que bé.
1: I a veure si treballaré d'això.
0: A veure, tant de bo, tant de bo. T'ha costat trobar feina o no?
1: No, vaig encontrar feina a la seguida, a la setmana.
0: I vosaltres, Natàlia, us ha sigut fàcil muntar la cooperativa? Heu trobat ajut i això? Obre el micro.
2: Hi ha molt suport. Sí. Coopolis i altres organitzacions. I això, sí, més fàcil. Més fàcil, sí.
0: Què és el que t'ha portat a aprendre a parlar català?
2: Per feina i també per la cultura. Crec que és important aprendre la llengua de donde estoy.
0: I tu, Adriana?
3: Perquè jo lo necessito per treballar al sector cultural. El festival és flexible, però per subvencions i comunicació i això és molt necessari.
0: I tu, Mateo?
1: Bé, m'encanta aprendre idiomes i estem vivint aquí. Per això jo crec que tinc l'oportunitat d'aprendre alguna coseta, pues.
0: A la pizzeria tens ocasió de parlar en italià?
1: Sí, sempre, tots els dies.
0: Hi ha molts italians, no, a Barcelona?
1: Moltíssim, moltíssim. Jo, quan vaig venir a vivir, sortia pels carrers i sempre escoltava alguns que parlava italià i em sembrava.
0: Clar. Parles altres llengües?
1: Una miqueta d'anglès.
0: I, bueno, Natàlia i Adriana, que sou de cultures més allunyades, no?, que el Mateo, que és europeu. Què trobeu a faltar de la vostra cultura o del vostre lloc d'origen?
3: Jo trobo a faltar el menjar.
0: Sí? És molt diferent?
3: M'agrada molt el picant.
0: Sí.
3: Doncs per mi és important els plats amb xile. Amb picant, sí.
0: Però aquí en deus trobar, no? En pots comprar.
3: Sí, una mica, alguns tips, però sí, em trobo a faltar una mica els plats mexicans.
0: Ja. I a part de la qüestió gastronòmica, tu d'on eres, de Mèxic?
3: De Puebla.
0: Molt gran. De on?
3: Puebla és una ciutat molt a prop de la capital, de la ciutat de Mèxic. També em trobo a faltar la meva família i els meus amics, perquè amb la diferència d'horari, a vegades és una mica complicat que nosaltres parlem.
0: I tu, Natàlia, què trobes a faltar de Xile?
2: El menjar també, la família. Yeah. I jo crec que els latins són més afectuosos que els catalans. I això a vegades és difícil d'entendre. Sí.
0: Yeah. I tu, Mateo, tot i ser europeu, segur que a Itàlia hi ha costums diferents d'aquí, no? De quina part ets d'Itàlia, tu?
1: De Roma.
0: Ah, sí, és veritat.
1: I sí, quan vaig venir, em recordo que sempre pensava que el que més trobava a faltar era els grits dels mercats.
0: Ah.
1: A Roma, sempre que algú està venent alguna cosa, als mercats hi ha grits i compra això i compra el meu producte, que és el millor, i aquí no tant.

0: Tu trobes també que els catalans som més distants que els italians, que també teniu fama de ser molt espontanis
1: Sí,
0: i molt...
1: sobretot a Roma i al sud d'Itàlia sí que som d'abraçar-nos, de tocar-nos, no?, quan parlem.
0: Sí.
1: I això m'agrada també.
0: Natàlia, tu de quina part ets de Xile?
2: De Santiago. De Santiago. Sí.
0: De la capital.
2: De la
0: I
2: capital.
0: trobes moltes diferències entre Santiago i Barcelona de manera de viure o això?
2: Sí, moltes. Ciutat amb platja. No sé, l'anar per la ciutat és més fàcil aquí.
0: Ja.
2: Sí.
0: I si us vinguessin a veure aquí a Barcelona, què, a on els portaríeu? Els amics o la família que us vingués a veure? Què els hi ensenyaríeu de Barcelona?
3: A fer un vermut.
0: Sí.
3: Sí, les convidaria a menjar, a fer un vermut, a anar a la Sagrada Família. Què més? A la platja, a Montjuïc.
0: Això del vermut és un bon costum. I tu,
3: Sí.
0: Mateo?
1: Pues no sé, a les botigues d'artesans del poble espanyol i amb un vermut, segur també, ens podem llevar el vermut per portar.
0: I tu, Natàlia?
2: Jo els portaria a caminar per la ciutat, a menjar patates braves, anar a la platja, al Montjuïc, a les cases de Gaudí.
0: Hi ha alguna cosa, algun costum o alguna cosa que t'hagi sorprès de Barcelona o dels catalans, a tu, Natàlia?
2: Beuen molt.
0: Sí.
2: Més que en Xile. Són persones molt simpàtics, parlen fort. M'agrada molt.
0: Ja. I a tu, Adriana, t'ha sorprès alguna cosa?
3: Sí, que les botigues estan tancades els diumenges i els dies festius.
2: Sí.
0: A Mèxic
2: és veritat.
0: Sempre és obert, tot?
3: Sí, tots els dies.
0: I a tu, Mateo?
1: No ho sé, què m'ha sorprès. Puc dir que em quedava sorprès quan em besaven. I perquè a Roma besem a la dreta i després a l'esquerra. I aquí és al revés. O és al revés. Bueno. I doncs, quan vaig venir a vivir aquí, sempre em besava amb tot el món en els llavis.
0: I tu, Mateo, quines aficions tens a part de treballar? A què dediques, bueno, i estudiar, a què dediques el temps?
1: M'agrada passejar per la ciutat i m'agrada pintar una miqueta.
0: Amb què pintes?
1: Amb acrílic i pinto abstracto, perquè
0: sí.
1: No sé dibuixar, no sé fer res. Doncs
0: yeah.
1: L'únic que puc fer és pintar abstract.
0: I què és per tu la pintura? Què representa?
1: Jo sempre penso que no sóc artista. Per a mi pintar és alguna cosa que m'agrada i ahí és expressar el meu sentit més que de l'art o d'emocions. Ahí com vull fer les coses en aquest moment, res més.
0: Tens la sensació que et surt de dins.

0: Itàlia?
1: M'agrada passejar per la ciutat, anar a les activitats culturals gratis que hi ha a la ciutat, que són moltes.
0: Sí.
1: Patinar pels carrers i, bueno, anar a la platja.
0: Molt bé. En quin barri de Barcelona viviu? Tu, Mateo, en quin barri vius?
2: Estic a Badalona.
0: Ah, estàs a
2: La veritat,
0: Badalona.
2: sí, al Got.
0: I tens la platja a prop.
2: Sí, molt a prop de la platja i la veritat m'agrada.
0: I estàs vinculat a Badalona d'alguna manera? Participes de qüestions ciutadanes o això?
2: No, la veritat és que no. Però una vegada vaig a veure l'alcalde.
0: I tu,
2: Curioso.
0: Adriana, vius a Barcelona?
3: Sí, visc al barri de Sant Martí, molt a prop de Maresme Fòrum.
0: Sí.
3: I de la platja, també.
0: També, sí. I estàs vinculada al barri d'alguna manera?
3: No, ara mateix no.
0: No, fas més vida de ciutat en general que de barri.
3: Sí.
0: I tu, Natàlia?
1: Jo visc al barri de Sants.
0: Ah, mira, com jo i d'on és l'emissora, sí. I
1: Sí, molt a
0: estàs
1: prop
0: vinculada al
1: del
0: barri?
1: Montjuïc.
0: Sí, a prop de Montjuïc.
1: Sí, m'agrada molt. Participo al Can Batlló.
0: Ah, sí.
1: Sí.
0: A més, al
1: I
0: barri
1: m'agrada.
0: hi ha molta tradició de cooperatives.
1: Sí, és molt divertit, m'agrada molt.
0: No sé si coneixes la Descomunal. Bueno, allà és on hi ha la COP, que dius que us van ajudar a vosaltres, no?, a muntar la cooperativa.
1: Sí.
0: La seu de la cooperativa la teniu a Sants, també?
1: Sí, o sea, nostra casa, la casa nostra.
0: Sí. A casa vostra és també el lloc on porteu a terme l'activitat. Per donar a conèixer la cooperativa vostra, què feu perquè la gent us conegui i pugui demanar els serveis?
1: Sí. Tenim Instagram.
0: Sí.
1: Instagram i ahí publicamos moltes coses i la xarxa de cooperatives. Sí.
0: Molt bé. I teniu quins projectes de futur teniu? Tu, Mateo, tens algun projecte? Bueno, ja deies, suposo que acabar els estudis, no?
2: Sí, posar-me a treballar de treballador social.
0: Per què t'agrada el treball social?
2: Quan vaig triar la universitat vaig pensar que era una miqueta el meu caràcter. Era això que els treballadors socials poden fer millor.
0: I ha de dedicar-se als altres, no?
2: Sí.
0: Tu, Adriana, ja deus estar molt satisfeta, no?, amb el teu lloc de treball o, bueno, tens algun altre projecte de futur?
3: Sí, m'agradaria fer el meu projecte de màster per donar suport als artistes i als teus drets d'autor.
0: Sí.
3: Jo espero fer-lo pronto.
0: Aviat, sí. Tant de
3: Sí.
0: bo. I tu, Natàlia?
1: Per ara que la cooperativa prengui força,
0: Clar.
1: fer projectes públics i assolir els nostres objectius.
0: Molt bé.

0: Doncs tant de bo els vostres projectes de futur es compleixin i espero que us seguiu trobant molt bé aquí, a Catalunya, i moltíssimes gràcies per haver accedit a que us entrevistés, que ha sigut molt interessant. Ja veieu que ha passat el temps molt de pressa.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Fins una altra.
2: Adéu.
3: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
4: Esteu escoltant Esplugues FM.
5: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
8: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
9: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
10: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a reciclar.
9: A on?
10: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
5: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complex Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
11: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar la Xiomara Bailón, que va néixer... bé, és llatinoamericana. Ella va néixer a Venezuela, però als 3 anys la seva família se'n va anar a viure al Perú, oi?
1: Sí.
0: A quina part del Perú veu anar a viure?
1: A Lima, a la capital.
0: Però tu encara preserves records de Venezuela?
1: Més o menys una mica. Hi ha records que, sí, bueno, que jo tinc de petita, però més d'allà de Perú.
0: Clar.
1: I bueno,
0: és que amb 3 anys, bueno, deus recordar el que t'han explicat, però
1: sí,
0: no tant perquè ho visquessis tu, diguéssim, no?
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. I per què se'n van anar cap al Perú, la teva família?
1: Bueno, primer per la situació política, que ja va començar el reinat aquest president que es diu Chávez.
0: Sí.
1: Llavors va començar problemes econòmics i tot això, llavors van tornar al seu país d'origen, els meus pares.
0: Sí.
1: I amb ells nosaltres, que van néixer allà. I bueno, després d'això van marxar també de Perú aquí a Espanya.
0: Sí.
1: Però ja per problemes de, bueno, econòmics també, però també per problemes de salut del meu germà petit.
0: Això. Sí, que em vas explicar que veu venir quan tu tenies 6 anys, no?
1: Sí.
0: Perquè el teu germà tenia leucèmia.
1: Sí, el meu germà als 3 anys li van detectar leucèmia. El van tractar ja, però clar, no teníem suficients diners, diguem,
0: sí, com
1: que perquè li fessin tractaments i tot això. Llavors la primera que va marxar va ser la meva mare.
0: Uh-huh.
1: I ella va treballar tot això aquí i va fer els papers per, bueno, va moure molts papers perquè nosaltres també estiguem aquí i llavors tratar aquí el meu germà.
0: Clar. Aquí llavors ja era la sanitat, ja era universal, vull dir que tractaven a tothom encara que
1: sí,
0: no tinguessis papers.
1: Sí. Uh-huh. Ah, sí. Uh-huh. Jo recordo que sí, que bueno, em sembla que sí que és cert que teníem que pagar perquè no teníem, diguem, com papers, no érem d'aquí, espanyols, diguem,
0: sí, sí, sí,
1: així,
0: sí,
1: no,
0: sí,
1: teníem nacionalitat. Llavors el que teníem que pagar sí que és el que van trobar aquí moltes persones d'aquí, d'Espanya,
0: sí,
1: que ens van ajudar a pagar això, això que faltava del meu germà, del seu tractament.
0: Clar.
1: I tot això.
0: Però de fet el van atendre a la sanitat pública, no?
1: Sí.
0: Que va estar a la Vall d'Hebron.
1: Sí. Uh-huh. Va estar allà. Uh-huh. I la veritat que és molt bé, o sigui, que va tenir un tractament molt, molt, molt, molt bé. I bueno, de fet es va curar, ja té 27 anys i està tot un roble.
0: Quina sort. Pels teus pares també deu ser un motiu d'alegria, no?
1: Sí, sí, la veritat és que sí.
0: Perquè quan els veus tan petits i tan fràgils i amb una malaltia d'aquesta voracitat, no? Tu has de passar molt malament, suposo, com a família.
1: Sí, com a família, ells com a pares, perquè clar, molts canvis, no? Sortir del teu país, venir aquí, treballar, sortir de treballar, anar a l'hospital perquè el teu fill està malalt. Ja veia també a vegades que els metges deien no, és que està molt, molt, molt delicat de salut, que a lo millor no passa d'aquesta nit, o sigui,
0: ai,
1: eren coses que sí, que uh-huh, eren molt difícils, però que bueno, que gràcies.
0: Angoixant. Uh-huh. Ja m'imagino. I com és que veu venir a Barcelona? Us en va parlar algú de Barcelona, de que aquí hi havia bona sanitat o...
1: La meva mare, la que va ser la primera, sí que és cert que tenia una germana que havia vingut aquí abans que ella. Llavors sí, li va dir que bueno, que aquí clar, era tot millor, no? Més que allà.
0: Mm-hmm.
1: Sobretot també aquí la seguretat que tu tens aquí no és la mateixa que hi ha allà a Latinoamèrica.
0: Clar. I tu com ho vas viure? Perquè devies ser bastant petita, tu també, no?
1: Sí, quan va passar això, jo tenia 6 anys, vaig començar el que és primària,
0: sí,
1: no en tenia res, clar, perquè en aquest temps tot, bueno, fins ara, no? Tot és en català. Llavors hi havia l'aula d'acollida,
0: sí,
1: i doncs me'n portaven allà, aprenia allà. Sí que és cert que va ser més fàcil, no? Perquè diuen que els nens, quan són més petits, tenen com, són com esponges, no? Que
0: sí,
1: absorben,
0: sí,
1: tot,
0: sí,
1: això.
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors, diguem que això de el llenguatge no va ser tan difícil. Una mica, però no tant. I sí que és cert que unes altres coses van ser més difícils per mi, no?
0: Sí, perquè el sistema d'ensenyament el devies trobar molt diferent, no?, del que hi havia a Lima.
1: Sí, sí, sí, sí. Mm-hmm. Bueno, molt, molt, molt diferent.
0: Tu ja sabies llegir i escriure,
1: no,
0: més o menys? No, no,
1: no,
0: clar,
1: no, no sabia, no.
0: Bueno, de fet, als 6 anys és l'edat que se n'ha d'aprendre.
1: Mm-hmm.
0: I devies començar amb igualtat de condicions, però clar, sense saber la llengua.
1: Era
0: que,
1: més,
0: que llavors això et feia sentir diferent. Però l'escola que tu anaves, éreu molts altres nanos que anaven a l'aula d'acollida també, o molts ja venien des del parvulari, ja es coneixien?
1: Hi havia molts que ja es coneixien.
0: Uh-huh.
1: Era com, jo crec que vaig entrar a meitat de curs, em sembla, no,
0: ah,
1: no me'n recordo, però sí que hi havia molts. I bueno, en aquest temps tampoc hi havia més llatins,
0: yeah.
1: Hi havia més de el que és ara de Marruecos, de,
0: sí,
1: d'aquí, d'aquests països,
0: uh-huh, sí, del nord de l'Àfrica, sí,
1: sí. Mm-hmm. I bueno, érem una colla molt, molt gran.
0: A Montcada, això?
1: No, això va ser a Barcelona.
0: Uh-huh.
1: Crec que era per l'ESEPS, no sé si
0: et sona. Ser. Sí, sí, sí, pot ser.
1: Sí, per aquí, bueno, Barcelona, Barcelona.
0: Sí, sí, sí.
1: Vaig,
0: sí,
1: començar,
0: sí,
1: allà.
0: Uh-huh.
1: I ja després vaig començar a viure a Montcada.
0: Per la feina dels pares, veu anar a Montcada? O perquè la vivenda era més barata o això?
1: Van anar a Montcada perquè primer vivíem en un pis que era molt petit. Uh-huh. La veritat que era molt, molt, molt petit, i per les condicions del meu germà no podíem, o sigui tenia que tenir una habitació per ell.
0: Clar.
1: I tenia que estar tot net, tot,
0: tu diràs,
1: per ell,
0: sí, sí,
1: només,
0: sí,
1: per,
0: sí,
1: ell,
0: sí, sí.
1: Perquè clar, com estava molt, diguem que podia agafar,
0: fràgil, sí,
1: sí, podia agafar qualsevol cosa,
0: sí, sí, sí, sí,
1: qualsevol,
0: sí,
1: cosa podia agafar. Llavors tenia que tenir una habitació per ell, i vam començar a buscar, i va sortir un pis a Montcada que era més gran que el que teníem, perquè clar, en aquell temps era un pis que només tenia dues habitacions, em sembla, no em recordo, i eren molt petites, o sigui, era una habitació pels meus germans grans, que eren tres,
0: sí,
1: i l'altra habitació era per als meus pares, però clar, nosaltres, jo i el meu germà petit, perquè som cinc en total,
0: sí,
1: dormíem amb els meus pares.
0: Clar,
1: i,
0: clar, clar.
1: I estaven tots així, com acoplats. Llavors,
0: sí, sí, sí, sí,
1: no,
0: sí,
1: no podíem.
0: Tu la malaltia del teu germà la vas viure amb angoixa o no? Sempre vas pensar que es curaria?
1: La vaig viure amb angoixa, perquè clar, a vegades jo deia, no, perquè a ell, no? Perquè no em passa a mi, i
0: sí,
1: té que passar-la al meu germà, que és el més petit de tots, i sí, sí, que em va xocar també a mi. De fet, els estudis
0: et van costar.
1: Sí. Uh-huh. Vaig tenir, la professora li va dir als meus pares que jo, les qualificacions eren molt baixes, que bueno, que això, que no hi anava bé. I en aquell temps també hi havia com psicòlegs,
0: sí, a l'escola.
1: A l'escola, llavors anava al psicòleg per temes de que, bueno, la meva mare va dir que, bueno, que hi havia canvis, que el meu germà estava malalt i, bueno.
0: Clar, és que és lògic. Vull dir que quan hi ha una cosa de tipus emocional o afectiu que et preocupa, és això el que tens en primer terme, no estàs per pensar en altres coses segons com, no? És,
1: Bueno, molt a part que, bueno, la malaltia del meu germà també, doncs, era l'escola nova.
0: Clar, els canvis.
1: Jo era nova, tot era nou.
0: Clar.
1: Sí, una mica de tot.
0: A tu et van plantejar si li podies donar medul·la teva?
1: Sí. De fet, ja quan ja era una mica més gran, no em recordo l'edat ara mateix, va tenir una recaiguda el meu germà. Llavors sí que és cert que necessitava una, com es diu?
0: Una medul·la.
1: Sí. Una medul·la. Llavors el meu germà gran i jo vam sortir compatibles amb ell. Llavors vam preguntar si jo volia, per qualsevol cosa, no? Si jo volia donar-li bueno,
0: la medul·la.
1: I jo, clar, que vaig dir que sí, que sí, jo era com sí,
0: clar.
1: La salvadora.
0: Clar, tu diràs.
1: No, però al final el meu germà gran va ser el que li va donar, perquè a part, com érem del mateix sexe,
0: sí,
1: deien que hi havia més possibilitats de que
0: l'acceptés.
1: Sí. I bueno, va ser així.
0: Que rebuig, que bé, quina satisfacció, no, per la família.
1: Sí, la veritat és que sí.
0: A la teva escola com t'hi vas sentir? Tu et senties diferent, a part de que, bueno, que suposo que a l'escola aquesta que deies que et costava, que et costava seguir el ritme, que anaves al psicòleg i això, és la primera que vas venir, la d'aquí a Barcelona?
1: No, la primera va ser una, primer va ser una que vaig estar molt poc de temps,
0: sí,
1: i però em van canviar, no vaig estar molt jo crec que només vaig estar mesos en aquesta escola, i em van canviar en aquesta que jo et dic que, bueno, hi havia psicòlegs i tot això, que bueno, ahir sí que em va costar molt,
0: sí.
1: I clar, jo em veia també molt, molt diferent, no? Tot això de que les nenes eren més rosetes que jo, que tenien els cabells més roses, o sigui, era una altra cosa que...
0: Totes, no n'hi havia cap que fos diferent,
1: no,
0: només
1: no,
0: tu.
1: No, jo crec que la que... Sí.
0: Pues que tu t'hi veies.
1: Jo em veia diferent, jo crec que jo era la que em veia diferent. Possiblement que sí, hi havia nens que sí que eren... així com, bueno, eren d'un altre país, no? Però crec que més jo, que era la que em veia com, no, i jo per què no puc ser rosa també?
0: Com sí, les nenes que tu admiraves,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: D'acord. Vale.

0: Amb això que deies que et senties diferent, eres tu que ho senties així o els teus companys o companyes et deien coses que t'hi feien sentir?
1: Bueno, era jo, però també eren els meus companys que, bueno, hi ha alguns que em deien coses que no són agradables quan ets petita, no? I, bueno, hi havia alguns que, bueno, ho deien a broma, no? Suposo, entre cometes, però feien mal, com, no, vés-te'n al teu país, no, que ets una sudaca. Coses així que marquen també.
0: Clar.
1: I et sents com, ostres, no sóc d'aquí, sóc diferent, sóc d'un altre lloc i per això em tracten així.
0: Yeah. I ara quan vas tornar al Perú, quant temps fa d'això que hi vas tornar?
1: Això va passar ja fa 5 anys, em sembla, que ja vaig tornar.
0: I t'hi vas estar 2 anys.
1: Sí.
0: Què buscaves? Per què hi vas tornar?
1: Bueno, buscava, primer que tot, buscava què era el que m'agradava, què volia ser amb el que és de treballar i tot això. Buscava això i també buscava com sentir-me del, saps el que et dic?
0: Sí, d'un lloc, sí, que lloc, aquí sí. No t'acabaves de sentir catalana, no?
1: No
0: acabaves de sentir que era el teu lloc.
1: No. Llavors anava buscant això i, bueno, les coses són allà molt diferents, no? La gent també és molt diferent, suposo que, no sé...
0: I havies estat educada aquí, no?
1: Sí, sí, i es nota,
0: clar.
1: També, notes el canvi.
0: Sí.
1: Com deia abans, també la seguretat no és la mateixa tampoc. Perquè, clar,
0: la seguretat, això d'anar pel carrer tranquil·la,
1: no. No canvies, eh? D'estar aquí i allà no canvies. O sigui, la seguretat que tu tens aquí no la canviaries per res del món, per més coses que passin.
0: I allà vas trobar el que et semblava que volies fer quan fossis gran?
1: Jo creia que sí, però al final no.
0: Què et semblava que volies ser?
1: Jo volia ser asfaltada de vol.
0: Ah, ja.
1: Perquè m'agradava molt.
0: És molt de pel·lícula, això,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. Que viatjar, que els avions, que les asfaltes amb el seu, amb la seva maleta, coses així, no? Que jo deia, ostres, jo vull ser això de gran. I vaig estudiar.
0: Yeah.
1: Sí, vaig estar 2 anys estudiant això, però...
0: I què t'ensenyen a servir? Perquè
1: a servir,
0: bàsicament, el que fan és,
1: sí,
0: és això, les safates, les hosteses, sí.
1: Ensenyaven etiqueta social, ensenyaven geografia, bueno,
0: clar,
1: perquè tens que saber
0: cap on
1: les
0: vas,
1: capitals, tot,
0: sí,
1: això. Aerodinàmica, que era el tipus d'avions que hi ha.
0: Sí.
1: També les parts de el que és d'emergència per sortir, també ens ensenyaven com fer si hi hagués un accident o alguna cosa,
0: sí,
1: d'aquestes, què passos per fer per ajudar,
0: per atendre la gent,
1: tot això. I què més bueno,
0: bàsicament
1: tot això.
0: Però què va passar? Que llavors allà al Perú te'n vas adonar que eres més catalana del que et pensaves?
1: Sí, de fer de bueno, sí que és cert que quan vaig començar em donava molta gràcia perquè els meus companys em deien que tot ho deia amb la, bueno, allà no pronuncien la C.
0: Clar.
1: Com aquí, no?
0: Sí,
1: per exemple, corazón,
0: sí,
1: ho deien com corazón,
0: sí.
1: Llavors es reien, no? Deien, ai, és que tu parles d'una manera... No sé, o sigui, no sé.
0: Clar, tenies amb... l'accent d'aquí.
1: Sí, i coses com vale o...
0: Que allà no diuen.
1: Que no ho diuen, no? Allà acostumen a dir, en vez de vale, diuen ja a tot, no sé per què, però diuen ja. Llavors, com jo deia, vale, l'espanyoleta, em deien. I sí que és el que ja com que ho sentia així com que sí que, bueno, no? Ja soc d'allà, no soc molt d'aquí, pertenesco més a lo que és Espanya en vez de d'aquí de Perú. I sí.
0: I per què vas decidir tornar a venir?
1: Perquè no
0: et vas arrelar.
1: No. Volia, hi havia coses que sí que m'agradaven i tot això, però saps aquesta cosa que dius, no, encara no em sento còmoda, no em sento bé, no. No sóc jo. No pertanyesco aquí, no. Era això, i per això vaig tornar, vaig dir no, me'n vaig.
0: I ara ja tens la vida aquí, no? Que ja tens feina, acabes de tenir un fill.
1: Sí, acabo de tenir un fill de 4 mesos.
0: Com se diu?
1: Manuel, bueno, Manel.
0: Manel.
1: És una cosa molt, molt bonica.
0: Segur.
1: Vaig acabar els meus estudis aquí. Sí. Bueno, vaig començar a estudiar aquí quan vaig tornar d'allà, vaig fer educació infantil. I ja, de fet, ja treballo en una llar, estic molt contenta, m'agrada el que faig.
0: Ai, que bé, veus, al final ho has trobat.
1: Sí, al final ho he trobat, pensava que ho trobaria allà, però vaig tenir que anar allà per veure que no hi havia res, que no hi havia una altra cosa més allà, i tenia que tornar aquí per donar-me compte de que el que jo volia fer estava aquí, tot el que necessitava estava aquí. I de fet tot el que necessito i el que tinc aquí és el que m'agrada més.
0: Sí. Vas fer alguna cosa allà per preservar el català els 2 anys que vas estar al Perú?
1: O no?
0: I després del tornar l'has parlat amb normalitat i ja està?
1: Després del tornar l'he parlat amb normalitat.
0: I clar, si ja vas estudiar i així.
1: Sí, perquè bueno, tota la meva vida pràcticament l'he fet aquí, llavors és una cosa que no s'oblida.
0: Clar.
1: El llenguatge no s'oblida, per sí, més sí, que sí. Allà parlin espanyol, jo a vegades escoltava, no, perquè hi ha turistes, no?
0: Sí.
1: I escoltava que algú parlava, no?
0: En català.
1: I jo, ostres, això em sona, i català, i...
0: Clar.
1: I clar, no se t'oblida, no.
0: Clar. Perquè a casa teva, bueno, tots els germans deuen parlar català, però entre vosaltres no el parleu, no?
1: No, entre nosaltres sí que és cert que no parlem català. Però ara que en tenim... Per exemple, tenim la meva germana té les seves filles, jo tinc el meu fill, els meus germans també tenen els seus fills, ells sí que parlen català, i de fet jo li parlo a elles, sí que li parlo català.
0: Ah, que bé.
1: Perquè, no sé, és una cosa que ja em surt, o sigui,
0: sí.
1: Una cosa no molt natural. Però amb els meus germans no, o sigui, jo amb els meus germans parlo espanyol i ja està.
0: Clar, és la llengua que heu parlat a casa vostra,
1: sí,
0: no?
1: Sí, tota la vida. I només parlava català a l'escola amb els professors, amb alguns companys no tant, no sé, no alguns sí i altres no, depenent de la persona també. I bueno, és algo que no, a vegades al carrer també, no? Hi ha persones que tant parlen en català i tu segueixes això, i hi ha altres que, bueno, que sí que és cert que m'he fixat que hi ha d'altres persones que com et veuen així que no ets d'aquí, et parlen en castellà.
0: Sí, però,
1: ja, però bueno,
0: tu ets d'aquí perquè la gent s'ha d'acostumar que hi ha molts catalans que són negres, hi ha catalans que tenen trets llatins, n'hi ha que tenen trets asiàtics, i això cada vegada serà més normal.
1: Uh-huh.
0: El que passa que encara trobo que sou poc visibles, diguéssim, no?
1: Sí.
0: Ara hi comença a haver a la televisió doncs, una presentació negra, es comença a veure gent racialitzada, no? Però ni en el món dels mestres n'hi ha, com qui diu, no? Que suposo que encara no
1: hi ha. No.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a tota l'audiència. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Paulo Brito, que és originari de Cap Verd. Hola, Paulo. Hola. Benvingut al Xerrem d'Arreu. Com Hola. Estàs?
1: Molt bé, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Gràcies. Tu vas néixer a Cap Verd, un arxipèlag de l'Atlàntic situat a l'alçada del Senegal, que va ser colonitzat pels portuguesos i va aconseguir la independència el 1975. Què ens expliques d'aquest país?
1: Bé, és el meu país, que puc explicar. És un país que trobo que és meravellós, és un país que està molt bé. Molta gent no ho coneix, principalment aquí, quan pregunten per Cap Verd, o quan les dic que soc de Cap Verd, pregunten on estàs, està a Sud-àfrica o s'està a Sud-amèrica, sempre. I perquè pel nom de Cap la gent pensa que és un cap, però són 10 illes.
0: Sí, no?
1: Sí, sí.
0: I són molt diferents entre elles, aquestes 10.
1: Sí, cada illa té la seva característica i és una, té bastanta similitud amb les illes de Canàries, perquè fan part de la mateixa placa tectònica, estan ahí i té moltes similituds.
0: Hi ha comunicació entre les 10 illes?
1: Sí, sí, hi ha comunicació per avió i per barc. Més per avió, en barc per les illes que estan més propers, però en general més per avió.
0: I totes estan poblades?
1: No, són 9 poblades i tenim una que està a prop de l'illa d'on soc jo, que és l'illa de Santa Lucía, que aquest no està poblada.
0: I tu de quina illa ets?
1: Jo sóc de San Vicente, l'illa Cesària Évora.
0: Sí, sí, sí, sí. És la capital?
1: No, la capital és Praia, que està a l'illa de Santiago. Mindelo, jo sóc de San Vicente, la ciutat és Mindelo, seria més o menys com Barcelona, la segona ciutat.
0: Així la més, sí. Que és la més bonica.
1: I tant.
0: I com era la teva vida allà?
1: Què puc dir? Tenia una vida super tranquil·la, super guai, perquè ahir la gent viu molt, molt del dia a dia, molt al carrer, molt amb les persones, molt de contacte amb les persones. Tenim una vivència així sempre molt, molt a proper. I, no sé, és que treballant amb els amics, anant de festa, sí, però...
0: De què treballaves allà?
1: Allà vaig formar-me en comptabilitat, però vaig estar treballant en una biblioteca. I també feia molta feina cultural, tant de cinema, teatre i música.
0: I com és que vas venir cap aquí?
1: És la pregunta que tothom pregunta. Què fas aquí? Com vas venir? Jo, clar, va venir una noia catalana, amb la qual em vaig enamorar, i mira, ella també, i... Vam començar una relació allà, vam estar un temps també separats, perquè ella va venir aquí, però després va tornar i vam voler continuar junts i al final aquí estic.
0: Ja, ja. I teniu dos fills, has fet la vida aquí. Ja.
1: Sí, sí. Ja porto quasi 2 dècades aquí, faré 2 dècades el proper any. I mira, ja sóc quasi total d'aquí de Catalunya, ja sóc un català més.
0: Sí, tinc entès que aquesta noia de la que et vas enamorar va venir a Cap Verd a fer la guia turística, no? Una guia turística, i que és de les poques que hi ha sobre Cap Verd.
1: Sí, sí, en espanyol sí, de les poques. A més, ella va venir perquè va fer l'Erasmus a Anglaterra i va conèixer una noia de Cap Verd. I ella no volia fer algo diferent i aquesta noia la va convidar a anar a Cabo Verde. I va anar allà, va conèixer, va veure que no havia res, va estar visquent allà 3 mesos, va veure que no havia res d'informació aquí a Espanya sobre Cap Verd, ella va decidir fer el guia. Llavors va tornar allà i va estar visquent un any i treballant allà i va escriure el guia.
0: I en què va canviar la teva vida aquí? Què és el que et va sobtar més, tot i que ho devies conèixer, bueno, per referències, diguéssim, no, però que devia ser un canvi, imaginant-me com és Cap Verd, bastant fort, no?
1: No, és que jo, el problema és que jo vivia a Cap Verd i tenia clar que no volia sortir de Cap Verd. No era la meva intenció emigrar-me, marxar-me, perquè m'agradava estar en el meu país i tenia la meva feina, que estava bé, i la meva intenció era poder venir sempre a Europa, a Amèrica, d'on sigui, anar a fer vacances. Però mira, ella em va proposar, perquè clar, havia estat allà, però clar, li feia una mica petit, i ara que porto dues dècades aquí la puc entendre perfectament. I vaig venir a provar, vaig dir, vale, d'acord, vaig, miro, si m'agrada em quedo. I en Barcelona em va enamorar de primera vista. Va ser arribar i enamorar-me de Barcelona, i aquí estic.
0: I el tipus de vida amb què et va canviar d'entrada? Bueno, suposo que no feies tanta vida al carrer aquí, no?
1: Clar, aquí és diferent. Aquí les persones són d'una altra forma, la vida és d'una altra forma, però clar, és adaptar-se sempre, és arribar a un lloc nou i adaptar-se. I quan coneixes la gent, veus que al final també trobes moltes coses que tots els éssers humans tenim en comú a qualsevol lloc. L'important és poder fer amb la gent, i quan et fas amb la gent pots fer. Però clar, és totalment diferent, les distàncies són més llargues, i per desplaçar, per anar a treballar, tot això és un altre ritme, però m'agrada.
0: Què trobes a faltar més d'allà?
1: Em troba a faltar moltes coses. Estar amb la meva gent, els meus pares, els meus germans, que tots estan allà, els meus nebots, els meus amics d'allà, però el clima, que és un clima constant d'estiu, i aquesta vivència, sí, del carrer, de la gent, que és d'una altra forma, però...
0: El tipus de relació amb la gent és diferent, no? Que és com més espontani.
1: Sí, és més espontani, som més proper amb els veïns, més proper amb els amics, amb qualsevol persona. Quan arriba un estranger, de les coses que les enamora del meu país és això, que quan arriben, que es fiquen amb la població, es dona compte que realment la gent és molt proper, s'apropa, es fa amic directament, toca la primera, es convida a casa d'un a l'altre, i això és el que tenim, que és una de les riqueses més de Cap Verd que tenim.
0: Laboralment et va costar molt obrir-te camí aquí?
1: Una miqueta en un principi, perquè vaig arribar en una època una mica conflictiva per les estrangers, perquè era l'època de PP, que estava a l'escenar al poder, i va costar una mica, perquè vaig arribar il·lusionat, pensant, arribo, clar, ja obtindré els papers, començaré a treballar, però posava freno per tots els cantons. Anava d'un cantó i diu, no, tens que tenir aquest paper per poder tenir l'altre, per tenir l'altre tenies que tenir l'altre, sí. I mira, va costar una miqueta. Va ser 3 anys que em va costar adaptar-me per poder començar a treballar, perquè no podia aconseguir els papers.
0: Tot i estar casat amb una catalana, era
1: difícil? No, és que encara no estàvem casats. No teníem la intenció de casar-nos així pels papers.
0: Clar, ja. Vas... També havies de veure tu si realment t'acomodaves aquí, no?
1: Ja estava, però el problema és que és això, no volíem...
0: Barrejar,
1: obtenir els papers, perquè volíem casar per tenir els papers. Al final vam tenir que fer això, perquè si no seria possible.
0: No l'hauria obtingut, no l'hauries tingut. I amb què vas començar a treballar?
1: Vaig començar a treballar al Fòrum de les Cultures. Va ser la meva primera feina, sí.
0: Que estaves d'informador allà.
1: Érem els guies, els suports tècnics pels visitants, fem de guies pels visitants, això quan arribaven al fòrum.
0: I després?
1: I després d'allà, vaig sortir d'allà, vaig anar a Mediamarkt, després de Mediamarkt vaig estar en un hotel, de l'hotel vaig anar a Correus, i ara continuo treballant a Correus.
0: De fet, lo de Correus és una feina segura, no?
1: Sí, ja porto 15 anys a Correus, m'agrada, és una feina tranquil·la que anem fent, i mira...
0: Treballes només els matins?
1: No, perquè ja tenia que haver aprovat els exàmens i estar ja dintre, però arribes a una edat, a vegades estudiar et costa una miqueta, i no he aprovat tots els exàmens, però mai he arribat al cort que exigeix Correus, i per tant encara sóc com laboral, i em van fent contractes, ara treballo pel matí, ara treballo per la tarda, depèn del contracte.
0: Ja. Sí. No pots triar, diguéssim, ni el temps fix.
1: No.
0: Cap Verd, quins recursos econòmics té?
1: Cap Verd, de recursos econòmics, molt poc. Diem que vivim de l'agricultura i de la pesca, però és més l'agricultura i pesca, més de subsistència. Cap Verd el que té és el poder dels immigrants, tot el que té és a través de l'emigració, perquè el que tenim allà és més important. Tot el menjar, tot roba, tot és més important. I l'agricultura i la pesca són més de subsistència.
0: Ja. Sí, sí. Cap a on emigra la gent d'allà?
1: Uf, a Portugal, a Holanda, Itàlia, Estats Units... tenim capverdians a tot arreu del món.
0: Ah, ja. Jo aquí tu ets l'únic que conec.
1: Sí, a Barcelona no som, aquí a Catalunya no som molts, principalment a Barcelona, però si vas a Madrid trobaràs molts capverdians.
0: Sí? Sí, sí.
1: Aquí hi ha alguns, a Barcelona tinc molts amics capverdians, però no som una comunitat gran aquí a Barcelona.
0: Vosaltres us sentiu més africans o europeus?
1: Els capverdians no se senten ni africans ni europeus, se senten capverdians.
0: Ah, ja.
1: Sí, quan et pregunten, diuen, tu ets africà? No, jo soc capverdià. Perquè primer que estem fora del continent i tenim un estil totalment que no és gens ni mica semblant als africans. Però clar, pertanyem a Àfrica i tenim moltes coses d'Àfrica, però també tenim molta cultura europea. Per això nosaltres ens sentim diferents, sentim que no som els capverdians.
0: Ja. I el govern manté algun tipus de relació amb la Comunitat Econòmica Europea?
1: Sí, en general sí, els governs estan manté relació tant amb europea com amb l'americana, perquè clar, ells tenen aquest interès, perquè és el que t'ha dit abans, nosaltres subsistim de el que importem i tot més, entonces hem de tenir contacte amb aquests governs europeus i americans i tot, per demanar les ajudes, per menjar i d'altres coses, per construcció i tot més. I clar, i també tenim totes aquestes comunitats capverdianes, que ja tenim tercera i quarta generacions en molts països, que ja són més dels països que ja són capverdians, i clar, el govern té tot aquest interès.
0: Ara posarem la peça musical que has triat. Que has triat?
1: He demanat dos, alguns del disco jockey.

0: Quin paper ocupa la música i el ball a Cap Verd?
1: La música i el ball ocupa un paper molt gran, molt gran, perquè la música està a tot arreu, a qualsevol cantó de Cap Verd que pots moure trobaràs la música, i la gent baila a tot arreu, i clar, i ens encanta la música i el ball, ho tenim a les venes.
0: Sí. Aquí coneixem a la Cesària Évora, però segur que hi ha molta més gent, no? Que
1: sí,
0: coneguda igual arreu del món, però bueno, que jo desconec.
1: Aquí a Barcelona ha vingut dos artistes també que estan molt bé, que és la Lura i també la Mayra Andrat, que han estat aquí dos o tres vegades també actuant aquí a Barcelona. Ah. Sí, però en general, clar, la gent no les coneixen molt. Però allà tenim aquest moment molts artistes joves i potents. Mm-hmm. Sí, sí, substituïm per aquest que acabem de sentir ara. Es deia Il Lobo, però es va morir també. I ara, del nivell de Cesària, però aquests, clar, ja es van morint i estem tenint artistes nous també que estan sortint molt forts.
0: Mm-hmm. També canten descalços o no?
1: Això és més de Cesària, però alguna també ho fa així. Que tenim la Sara Tavares, també l'agrada cantar sin descalç i coses així, però sí, és això, però la música tothom de Cap Verd ho porta a dintre, cantem a tot arreu, ballem, tot, sense la música ja estàs ballant. A mi, quan sento la música no em puc parar perquè el cos ja comença a moure tot sol.
0: Clar, i és una música molt animada, no?
1: Sí,
0: tenim... No té res a veure amb els fados portuguesos.
1: No, perquè tenim aquesta que acabem de sentir, es diu Coladera, però tenim la Morna, que s'apropa bastant més al fado, que és més sentimental, és més lenta. Tenim diferents estils de música a Cap Verd, perquè també de cada illa té un estil diferent també.
0: Uh-huh. I la música és una qüestió acadèmica allà que s'estudia, o la gent ho porta la sang i n'aprèn així per mimetisme?
1: Acadèmica no molt.
0: No.
1: Perquè últimament ja poden fer classes alguns llocs, però en general és més així autodidàctica.
0: Que la gent aprèn amb els altres.
1: Amb els altres, de pare per fill, així, i va passant, sí.
0: Uh-huh. I els instruments, feu servir els instruments habituals o en creu, en teniu vosaltres de propis?
1: De propi, a l'illa de Santiago, de l'estil de música, el Funanà, té un que es diu el ferrinho, que és, fan servir com dos barretes de ferro, que és diferent, que és algun com més a prop, però en general són més com instrument bastant utilitzat a Europa i tot arreu del món.
0: Ha arribat la Covid allà?
1: Sí, ha arribat, però ha arribat molt fort d'una illa, però de seguida es va parar. Es va morir un turista anglès que la va portar. Va arribar a 53, últimament no tinc verificat molt el diari, d'aquesta illa va arribar quasi 60 casos, però es va estancar. Després l'illa que té més és l'illa de Santiago, on està la capital, és la que més va tenint, i dues illes més que últimament ha començat a tenir alguns casos, però no sé si en aquest moment arribem a 3.000 casos i amb una població de 500.000 persones. Home, és considerable, però està bastant bé, perquè hi ha illes que no han tingut cap cas encara.
0: Clar, sí, les illes és més fàcil de controlar, no?
1: Sí, sí.
0: Perquè aquí a les Canàries també va passar que alguna illa no va tenir cap cas, i si es mantenen tancats, que controlen els accessos, clar, és més fàcil, suposo.
1: Sí, sí.
0: I tu com l'has viscut, el confinament?
1: Una mica avorrit, però mira, treballant sempre, perquè nosaltres de Correus, és el que dic sempre, cada vegada a l'oficina, dic, nosaltres som els superherois, perquè a nosaltres sí, som els únics que no hem tingut que confinar-nos, atendent al públic, en un principi les proteccions eren poquetes, però ara sí em van posar les proteccions després de seguida, però clar, tots els serveis que no fan, per exemple, la Hisenda, que no fa l'estrangeria, que no fa el tràfic, tots s'envia correu, o sigui, nosaltres fem de tots, som nosaltres els superherois d'aquí d'Espanya a nivell de feina.
0: Quan donguin les gràcies hauran de pensar en vostè.

0: començar a crear aquest idioma que es diu criollo. Sí.
1: Els esclaus eren tant homes com dones.
0: Homes com... Sí. I clar, hi havia una illa que era com l'Almacén i les altres illes van començar a poblar-los entre amb esclaus, amb antics, amb delinqüents europeus de Portugal, prostitutes, coses així, i es va crear aquest idioma que es diu crioli i la mestissa, i la mestissatge que tenim.
1: I això, com et sembla que ha influït en la manera de ser de la població d'allà?
0: Ben bé, no sabria com dir-te, però clar, però les barreges tenen això, que porten moltes coses bones en general i no sabria què dir-te, però... Però clar, hem creat aquest idioma nostre, que tothom està orgullós del seu crioll, però clar, depèn de cada illa, té un crioll diferent. Han intentat implantar el crioll com a l'idioma oficial, però clar, les de capital volen el seu crioll, i jo que sóc de l'altra illa, nosaltres no volem, i tenim aquest petit conflicte. Això és el nostre conflicte, que el crioll es pot posar com a idioma oficial perquè cada un vol el seu.
1: I s'ensenya a les escoles el crioll?
0: No, no, es parla en general en portuguès, i s'escriu en portuguès. És que el crioll no té una regla, no té una gramàtica feta, no té res, no té unes directrices, perquè... És una llengua molt canviant, i és el que et dic, cada illa parla el seu. Seria, per exemple, aquí que el català, el mallorquí, el valencià, ja té la seva gramàtica, després cada un diu que el seu és el seu, allà el crioll també és més o menys la mateixa.
1: Tu amb els teus fills quina llengua parles?
0: Ah, vaig començar a intentar parlar en portuguès i en crioll, però després ells van aixafar-me perquè van veure que jo parlava català per tot arreu i no van voler que les parlés en català, en creol, i mira, i fa pena perquè
1: Clar,
0: haurien d'haver
1: sí.
0: après el meu idioma.
1: Bueno, sempre hi són a temps, no?
0: Sí.
1: Vull dir que a tu et tenen a prop i...
0: Entenen una miqueta, diuen alguna cosa, però no...
1: I aneu sovint a Cap Verd?
0: Anem quan podem, perquè érem quatre, som quatre, jo i l'Eli i els meus dos nens, i clar, anar no és fàcil perquè els bitllets no són barats per anar a Cap Verd. És una mica carets. Tothom diu, com un país turístic, però no, és mentida, els bitllets d'avió són bastant carets.
1: I coneixes altres capverdians a Barcelona?
0: Sí, tenim una petita comunitat aquí, ens coneixem, tenim el grupet, ens veiem de tant en tant, quan podem, però estem molt, molt dispersos i veiem a vegades, clar, jo tinc un o dos o tres que són molt amics, i aquests ens veiem més sovint.
1: Amb els 20 anys que fa que has marxat d'allà, quins canvis hi has vist?
0: A Cabo Verde?
1: Sí, quan hi
0: Sí,
1: tornes.
0: quan torno moltíssim, als carrers, al paviment, tot això, la forma de fer que fa la gent cada vegada s'ha canviat bastant. Cada vegada que vaig trobem canvis, perquè és un país que, clar, no para.
1: A millor,
0: Sí,
1: no?
0: a millor. És molt petit, però va canviant cada dos per tres.
1: I quins projectes de futur tens?
0: Primer és aixecar aquestes dues criatures, i després començar a pensar més en mi, però el projecte de futur primer són ells, els meus
1: Clar que
0: fills. Sí.
1: sí. I de la teva família que tens a Cap Verd no ha vingut ningú més cap aquí,
0: Cap
1: no?
0: aquí per viure, no. Ha vingut la meva mare tres vegades a visitar-me per la meva boda, però per viure cap ningú d'ells.
1: No els sedueix, per
0: No,
1: molt que tu
0: no,
1: els hi expliquis,
0: no, no. Els meus germans són molt del seu lloc i no en volen marxar. Les he intentat
1: Millor.
0: portar per venir de vacances i això volen. Imagina.
1: Bueno, senyal que s'hi troben molt bé
0: Bueno,
1: allà,
0: sí.
1: sí.
0: Estan contents. Mira, té la seva feina, té la seva vida i...
1: Doncs bé, mira, se'ns acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per haver accedit, doncs, a explicar-nos.
0: Gràcies a vosaltres, Ràdio Local de Sants. M'ha encantat
1: Sí.
0: poder venir a explicar una mica més del meu país i
1: Sí.
0: donar-la a conèixer.
1: És un plaer sentir-te'n parlar i a més és que no hi ha gaire ocasió de parlar amb persones de Cap Verd.
0: Mira, a veure si...
1: Gràcies a tu.
0: Gràcies.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui em trobo a l'aula d'acollida de l'Escola Piaget del barri del Carmel de Barcelona. I tinc el plaer d'entrevistar a la Cira, el Luca i a la Sandra d'aquesta escola. Hola, com esteu? Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Us voleu presentar a vosaltres mateixos? Mira, que dieu el vostre nom, l'edat que teniu i el curs que feu.
1: Hola, em dic Sandra, tinc 11 anys i visc de Perú.
2: Hola, hola, soc Luca, tinc 9 anys i Georgia.
3: Ah, mira.
4: Hola, soc la Cira, tinc 12 anys i soc de Pakistan.
3: I quin curs fas?
4: Jo, sexto.
3: I tu?
2: Quart.
1: Cinquè.
0: Ah. Molt bé. I a quina edat vas venir cap aquí, tu? A la teva família, quina edat tenies tu quan veu venir cap aquí?
1: Tenia com 5 anys.
0: I tu te'n recordes del teu país, d'on vas venir, de com era la teva vida allà i què feies?
1: Estrany, no? Estranyo molt com quan llevava la meva àvia a l'hospital perquè la puguin posar a salut.
0: Que estava malalta. I s'havia de curar. Ah. I es va curar?
1: Sí, però ha mort.
0: Ah. Bueno. I tu? Quina edat tenies quan veu venir cap aquí?
2: Sis.
0: I te'n recordes de com era la teva vida a Geòrgia?
2: No.
3: No.
0: Gens, no te'n recordes de res. Allà anaves a escola?
2: A guarderia.
0: Ah, ja. I tu? Quina edat tenies quan vas venir?
4: 3 anys i mig.
0: Ah. I tens algun record?
4: No.
0: I sabeu per què la vostra família va venir cap aquí?
2: Perquè al meu país costava molt diner per menjar i això.
1: Perquè havia molts robs i també costava molt diner per comprar coses.
0: Yeah. Hi havia molta inseguretat allà al teu país, que la gent corre perill.
4: Per estudiar i coses.
0: Que bé, que la teva família volia que tu poguessis estudiar, no? I tinguessis un futur millor, no? Quines llengües parleu? Tu quines llengües parles?
1: Amb el nom de la meva germana parlo a veces quechua, però el nom de la meva germana me la sé con señals perquè jo pugui saber què em diu.
0: Clar, i llavors també deus parlar, clar, a casa teva també parleu espanyol, no?
1: Sí, amb els demás sí.
0: I el quechua el seguiu parlant amb la teva família?
1: Sí.
0: Que bé, no?, que es mantingui el quechua, perquè deu ser una llengua molt bonica i que parla poqueta gent. Els teus avis també devien parlar quechua?
1: Sí, també parlen.
0: I tu quines llengües parles?
2: A la meva casa amb la meva mare parlo georgià. Amb les meves germanes, català i castellà.
4: A la meva casa parlo con mi madre urdu i con mi germà i la català i la castellà.
0: Que bé que conserveu les llengües del vostre país d'origen, eh? Perquè això és una riquesa. I aquí a l'escola us relacioneu més amb els companys de l'aula d'acollida o amb els de la vostra classe?
1: Amb la meva classe.
0: Ah, ja. I vens moltes hores a l'aula d'acollida?
1: Sí. Però a mi també m'agrada aprendre un altre idioma que no sigui quechua.
0: Clar, clar. Tots els idiomes són rics i bonics, no? I tu, els teus més amics de l'escola, o amb qui et relaciones més?
2: Amb els dos.
0: Tu quedes molt bé, eh? I tu?
4: El aula d'acollida.
0: Ja. I vens moltes hores a l'aula d'acollida?
4: Sí.
0: I què et passa, que parleu més de coses vostres a l'aula d'acollida i no tant de matèries, o perquè et relaciones més amb els companys de l'aula d'acollida?
4: No sé, perquè m'agrada el company de l'aula d'acollida.
0: T'hi trobes bé? Fa molt temps que vens a l'aula d'acollida?
4: Sí.
0: I ho trobes important, tu?
4: Sí.
0: Bueno, molt bé. I com va ser la vostra arribada a l'escola? Quines sensacions vau tenir? Us vau sentir acollits? O vau trobar molta diferència amb la manera de fer del vostre país?
1: Molta diferència, i més o més acollit.
0: Sí.
1: Perquè alguns se burlaven per això i això no m'agrada, però una niña ha vingut cerca a mi i m'ha dit: si vols t'ensenyo tot l'escola.
0: I això et va agradar, no? Que et va acollir ella. I això li va sortir d'ella, o són els mestres de l'escola que us adjudiquen algú perquè us ensenyi l'escola?
1: L'ha hecho ella.
0: Ah, mira que bé. I deveu ser amigues, no?
1: Sí.
0: I tu, què recordes de quan vas arribar a l'escola?
1: Res.
0: Bueno, senyal que t'hi vas trobar bé de seguida, no? I tu recordes alguna cosa?
4: No, res.
0: Però t'hi vas sentir bé? O vas trobar que era un lloc molt estrany, que et costaria adaptar-t'hi?
4: Más o menos.
0: Però sempre això de canviar de país, no? Que és molt difícil, no? Que es deu trobar tot molt diferent i molt estrany. I a més d'anar a l'escola, a més de venir aquí a l'escola, feu alguna altra activitat? A més de conviure amb la família i venir a l'escola, què feu quan teniu temps lliure?
1: Pintar o jugar amb la tablet. Amb la tableta.
0: A què jugues amb la tablet?
1: A vegades Roblox i altres vegades Half-Life. Que és com que tens que pucs fer com personatges que tinguen orelles d'animal, etc.
0: I pintes tu pel teu compte perquè t'agrada, o n'aprens a algun lloc?
1: Perquè m'agrada i perquè vull també aprendre més dibuixar com realista, ara sí.
0: Però te n'ensenya algú o ho fas tu sola?
1: Lo faig jo sola.
0: I com n'aprens? A base de practicar?
1: Sí, practico molt. Des de petita m'agradava molt dibuixar.
0: Ah, que bé. I amb què pintes? Amb colors de fusta o amb altres materials, com aquarel·les o pintura o això?
1: Amb colors, però també vull que me compren aquarel·les perquè

0: I tu què fas quan no vens a l'escola i quan no estàs amb la família?
1: Dibuixar, veure TikTok, mirar YouTube i jugar a Roblox.
0: Sou uns grans dibuixants i també usuaris de les noves tecnologies. I què mires a TikTok, per exemple?
1: No sé, a un famoso, puede ser.
0: Yeah. I què t'agrada imitar-los?
1: No sé, dar like, tac, tac, tac, tac, tac.
0: I aprens alguna cosa d'ells?
1: No.
0: Però t'agrada. I tu què fas en el teu temps teu lliure?
2: El parla con amic del Pakistan con mòbil i mira el TikTok i YouTube de shorts.
0: I teniu deures per fer de l'escola?
3: A vegades, però tampoc tinc molts, perquè el meu país tenia molts, o sea, tenia muchos y me dolia a veces la cabeza.
0: Què us feien? Aprendre moltes coses de memòria?
3: Sí, nos obligaba siempre y no me agradaba. Aquí me siento un poco más libre.
0: Si no tens deures cada dia, no? I quan en tens els pots fer, tens temps per fer-los, no?
3: Sí, però no és com allò que m'estressa.
0: I vosaltres teniu deures per fer?
1: Sí, a vegades temps lliure també ens fa.
2: A vegades que sí i a vegades sí, però temps lliure també com Luca.
0: I amb els teus amics del Pakistan que parleu, què us expliqueu?
2: Del vine aquí, estoy contenta aquí y tú también. Bueno, te vas cuando vienes allí.
0: Clar. I has tornat tu al Pakistan des de que ets aquí?
2: Una vez sol.
0: Fa molt de temps. Tens molta família allà.
2: Sí.
0: I amb la família també deveu parlar, no?
2: Sí.
0: I vosaltres heu tornat al vostre país d'origen des de que sou aquí?
3: No, però volia almenys un dia o 5 minuts veure com està.
0: Clar, però... I vosaltres us hi comuniqueu per internet?
3: Sí, sempre.
0: O sigui que us veieu a la pantalla.
3: Sí, la meva tieta va venir aquí en el febre, que no sé, però va venir aquí per vivir amb mi.
0: Ah, sí? Ah, ha vingut a viure amb vosaltres.
3: Sí, va viure aquí. Aún no està, però va viure aquí.
0: Ah, ara ha tornat a marxar.
3: No, que va venir.
0: Ah, i s'ha quedat aquí.
3: Se va quedar.
0: I tu li podràs ensenyar moltes coses.
3: Sí.
0: I tu has tornat a Geòrgia?
1: No, nunca.
0: No. I saps si tornareu?
1: Pot ser en alguns anys.
0: Està bé. Trobeu a faltar alguna cosa del vostre país d'origen?
3: El menjar.
0: Quin menjar enyores?
3: A vegades ceviche o... A mi el que m'encanta és la xaufa. M'agrada molt.
0: Amb què està feta la xaufa?
3: Està feta, crec, com oliva, un poc de car, com salsitxes.
0: Però aquí deveu trobar productes també per fer el menjar típic d'allà, no?
3: Sí, a vegades trobem una mica de menjar, perquè a vegades com sempre van com una part on hi ha una tienda que ven comida peruana. Ahí jo vaig sempre.
0: Clar, clar. Així no ho trobes a faltar tant, no? Però clar, també està bé conèixer els menjars d'aquí.
1: Sí.
0: Et quedes a dinar a l'escola?
1: Sí.
0: I t'agrada el menjar de l'escola?
1: Depèn si és verdura.
0: Yeah. I tu què trobes a faltar de Geòrgia?
1: Quan jugava a bàsquet i jugava amb la neu, amb el meu...
0: Amb el teu cosí? Aquí no deus haver vist neu des de que vas arribar. I allà a Geòrgia nevava molt a l'hivern.
1: Sí, molt. Alguns cotxes se tapaven.
0: Perquè vivies a prop de la muntanya, tu?
1: Més o menys.
0: I tu què trobes a faltar del Pakistà?
2: És una cosa de... Id és després, es feu del, després del Ramazan. Després del Ramazan farem el Id i poner ropes i els grans, més que jo, 34 o 35, nos donem el diner, 150, això i menjar.
0: Les festes, diguéssim, no? Però aquí hi ha moltes comunitats musulmanes que també celebren el Ramadan. A casa vostra també el feu?
2: Sí,
0: sí, sí. I feu la festa de després de final del Ramadà, aquí també la feu?
2: Sí.
0: I estrenes vestit?
2: Sí.
0: T'agrada el vestit típic d'allà del Pakistà?
2: Òbviamente sí.
0: A tu et segueix agradant tot lo d'allà, no? Però... Està bé que pugueu viure aquí, no? I seguir preservant costums d'allà, no? Del teu país. Us relacioneu molt amb altres pakistanesos que viuen aquí?
2: Sí.
0: I què feu en comú? Què feu amb els altres pakistanesos quan us trobeu?
2: El jugar i anar al parc i... comer o un pícnic així.
0: Està bé. I tu et trobes amb altres georgians aquí a Barcelona?
1: Sí, alguns a metro i alguns a parcs.
0: Quedeu per trobar-vos?
1: Sí, més o menys.
0: I la llengua, el georgià, tu l'aprens amb la família només o vas també a classe per seguir-lo mantenint i per saber-lo escriure bé i això?
1: Amb la família, però a casa tinc dos llibres per aprendre a escriure i llegir.
0: Està bé. I com us imagineu el vostre futur? Teniu projectes?
3: Yo, a mí me agradaría que el futuro fuera gimnasta.
0: ¿Que fos com?
3: Gimnasta.
0: Ah, gimnasta, t'agradaria ser gimnasta de gran? Ah, que bé. I què practiques?
3: M'agradaria practicar, però no tinc molt espai per a la meva casa. Ah.
0: Però aquí a l'escola, amb educació física, feu coses de les que t'agraden i et poden servir després per fer de gimnasta?
3: Sí, a vegades, però sempre correm i tot i això no... Aunque correr també puc fer un salt mortal, que eso també és de gimnastes, però no és tant com jo m'imaginava. Yeah.
0: Però a lo millor aquí al barri del Carmel, a lo millor hi ha alguna entitat esportiva que podries anar a fer gimnàstica sortint de l'escola, no sé.
3: Sí, aunque jo m'apuntaria.
0: Mira, ho pots mirar, ho pots dir a la teva família que ho mirin. I tu tens projectes de futur?
1: Sí, que quiero ser un luchador de UFC.
0: Vols ser un lluitador de què?
1: De UFC.
0: Què és això?
1: Una marca de boxeo.
0: Ah, i t'agradaria boxejar? Tens els braços molt forts?
1: Més o menys.
0: I tu pots practicar fora de l'escola això?
1: Sí.
0: On ho has vist això, al TikTok?
1: No, perquè jo amb el meu amic que és de Geòrgia hi va a un esport que és boxeo també.
0: I tu, Cira, quins projectes de futur tens?
2: El futbol.
0: Ah, t'agrada jugar a futbol?
2: Mm-hmm.
0: I veus els partits de les noies de futbol?
2: No.
0: Els pakistanesos jugueu molt al cricket, oi?
2: Sí.
0: I tu vas a veure partits de cricket? Jo n'he vist a vegades de noies que juguen.
2: Nunca he vist el partit del cricket. El meu pare i la meva tieta i tiet s'hi vist i jo no ho vist.
0: Ja. No sé, teniu ganes d'explicar alguna cosa que jo no us hagi preguntat?
3: De que... com que... jo fui a un casal i a ese casal he proposat si podem fer gimnasta.
0: Ah, clar, els hi pots proposar, sí, al casal.
3: I pues nos ha dit que podrà fer gimnasta algun dia, perquè hem decidit com una llista de coses que farem cada dia.
0: Que bé que us deixin opinar a vosaltres, eh? Doncs molt bé, mira, ja se'ns acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per tot el que heu volgut explicar i espero que els vostres projectes de futur es compleixin i que seguiu tan bé com fins ara i que us trobeu bé aquí a Barcelona i al Carmel. Mira, et vols acomiadar amb Georgià, tu?
1: Sí. Gamar Jova.
0: I tu, Murdú?
4: Assalamu alaikum.
0: Doncs molt bé, moltíssimes gràcies i fins una altra.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
7: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finiran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

benvinguts a una altra edició del Club del Country, en Rafael Corbí, un altre programa que dediquem a àlbums editats el 2026, com és el cas d'aquest àlbum que estem escoltant d'aquest disc, Another Year Older, un àlbum que ens aporta en Larry Fleet, un disc que es va editar el passat mes de febrer de 2026 a través de Stellarway Records i Empire, el seu nou projecte discogràfic. Ens ha portat una de les cançons, la cobra el disc precisament, aquest tema More of That, el cantant que recordem que és de White Bluff de Tennessee, cantant i compositor que va debutar el 2017 i que ha publicat fins ara amb aquest ja 4 àlbums discogràfics. La cançó que ha donat inici doncs, als senzills publicats a l'àlbum és la que escoltarem a continuació i amb ella continuem el nostre projecte d'avui del Club del Country. Es diu American Mate. Aquesta cançó és de Larry Fleet.

fantàstica la música, la creació que ens aporta aquest excel·lent personatge, al meu entendre, Larry Fleet, amb les seves cançons. Aquesta és l'edició 2038 del Club del Country, aquest programa que arrenca des del 1987 i que setmana rere setmana us porta l'actualitat, el record de la música country en tots els seus estils i subestils. Ara anem a escoltar un disc que sí que és novetat perquè és una edició limitada de desè aniversari, i és que el disc original del California Sunrise es va publicar ara fa 10 anys, el 2016. Se n'ha fet una edició extraordinària d'aquest disc, que és un dels importants en la trajectòria artística d'en John Pardy. De fet, va ser el que li va donar els seus primers números 1, del qual en recordem algun, aquelles cançons com el Head Over Boots, el Dirt in My Boots, o també, precisament, el Heartache on the Dance Floor, que va ser el número 1, però en aquest cas al Canadà. Recordem d'aquest disc el tema Dirt on My Boots, que va ser un número 1 aquest 2016.

0: El cantant de Dixon, Califòrnia, nascut el 1985 i que ens va portar el seu debut aquell en 2012 amb la cançó Missing You Crazy del seu primer àlbum Write You a Song. Estem repassant aquestes cançons, alguna, només una, d'aquest California Sunrise disc del 2016, que va ser, com hem dit, el seu trencament dins de les llistes americanes i donar-se a conèixer a la multitud de seguidors de la música que tant ens agrada. I, de fet, amb aquest en 2026, doncs s'ha publicat aquest disc, aquesta edició del desè aniversari, que té, a part de les 12 cançons originals, 3 temes més que es troben inclosos en l'àlbum. La 13a es diu Drinking and Dancing, que és la música de John Pardy.
1: Man, we were sitting around trying to write a song. We really couldn't come up with anything and I needed a new summer song. So I just

Seguim escoltant un parell de peces de cada un dels àlbums que repassem en el dia d'avui, perquè se'ns acumulen les novetats discogràfiques. Com sempre ens passen, hi ha moltíssimes al món del country, amb totes les seves variants i en totes les seves procedències. En aquest cas, des de Fort Worth, a Texas, una cantant regionalment molt ben considerada, com és Shelby Stone, una d'aquestes artistes emergents, cantant i compositora, i que basa el seu èxit en aquest format que s'ha inventat de Texas, que bàsicament és el que se'n deia tota la vida Texas Country, perquè ara li diuen aquest Red Dirt Movement. Hi ha comparacions que s'han efectuat amb les seves cançons com a compositora, amb aquest country alternatiu, com Jason Isbell o Guy Clark, per les seves lletres, que són molt emotives, la majoria. Hem escoltat el seu àlbum de debut, aquest Silver Year, que ha estat realitzat, podríem dir, doncs, amb una d'aquestes campanyes per internet, per recollir diners per poder editar l'àlbum. La primera de les cançons és el tema Easy Tiger, que acabem d'escoltar, i una de les destacades, diuen les crítiques, és aquest Fight or Flight.

Shelby Stone entre nosaltres, i també des del sud és el nostre següent protagonista, Will Mosley, que acaba també d'editar un EP anomenat All Enough Memory amb 5 cançons, però la seva categoria musical, al meu entendre, és boníssima. Va néixer l'any 2000 a Georgia, la seva fama li ve d'haver quedat segon a la temporada 22 del programa American Idol. Combina perfectament el country clàssic amb altres cançons, en les quals el toc de soul o de blues, fins i tot, que li podrien dir, és especial. Temes destacats d'aquest EP, doncs, per exemple, aquesta, que a mi m'encanta i per això l'he triat, i es diu Old Enough Memory.

notícies de la pública de Will Mosley d'aquest EP. Una de les cançons més escoltades i demanades per als oients és la cançó que tanca precisament la 5 del disc, Mechanic.

Un d'aquells personatges que ha triomfat, sobretot també a través de les xarxes socials, nascut a la ciutat de Nova York el 1999, Adrián Núñez, que suposo que ha perdut la inya i es devia dir Núñez, algun dels seus antics ancestres. És un d'aquests influencers, cantant, compositor, jugador de bàsquetbol amb el seu moment i que també s'ha endinsat en el món de la música hip-hop o pop. Amb el country, doncs, li ha arribat l'èxit darrerament també a través de diferents cançons. Va firmar un contracte amb Warner Records el novembre del 2024 després de l'èxit de Low Road, que va obtenir més de 50 milions de visites i 5 milions de streams a través de les xarxes socials. Poc després també va debutar amb un segell discogràfic important com Warner, amb Apology Song, amb una de les seves cançons, i després va editar aquest senzill que escoltarem a continuació, la cançó anomenada Wild. Al mateix temps també ha estat al costat de Zach Top o, per exemple, darrerament amb Luke Bryan, que ha estat un dels artistes que han col·laborat amb els seus concerts. D'Adrián Núñez hem escoltat All Over Again, i aquest és el senzill que us dèiem, la cançó anomenada Wild. A veure què us sembla.

música d'Adrian Nunes ens acompanyarà, ens ha acompanyat de fet, i per presentar-nos un nou àlbum editat a principis de juny de 2026. Àlbum de debut d'una cantant establerta a Nashville, però amb arrels, com tants d'altres, irlandeses i americanes. Alexandra King, aquesta cantautora, va guanyar reconeixement després de superar una greu lesió cervical durant la seva etapa a la Facultat de Dret, i es va volcar en la música com a teràpia. Com hem dit, recentment ha llançat el seu àlbum de debut titulat I Cross the Pond, del qual jo he escoltat moltes cançons, però aquesta m'ha trencat el cor. The Party.

Quina meravella de cançó o d'interpretació, més aviat dit, és la que tanca l'àlbum i per això ho ha fet d'aquesta manera tan a capella. Però si hem de buscar senzills que la ràdio accepti, la ràdio busqui, la ràdio programi, el tema Chasing Rainbows és el més escoltat d'aquesta jove cantautora americana, Alexandra King.

estem cap al final del nostre programa amb aquest cantant i compositor de Nashville, Tennessee, que ha realitzat nou àlbums d'ençà el 2011 i ha estat presentador en diverses etapes des de mitjans dels anys 2000 al Bluebird Café, el cèlebre Bluebird Café. És David G. Smith, amb orígens a Cascade, una població de l'estat d'Iowa. Ha editat recentment el seu darrer treball discogràfic que porta el nom de Hero Street. Hem escoltat la cançó del mateix nom i en David G. Smith ens aportarà aquesta peça, aquesta balada anomenada Angelina. She

final del nostre espai anaire dedicat amb una molt ben considerada artista de bluegrass que ha passat per diferents estils i que es diu Irene Kelly. Aquest 2026 ens presenta un recopilatori dels seus èxits, un àlbum que porta el nom de Coal Dust. Això és Coal Dust amb una presència magnífica, Come Song Winter Morning, amb els Kruger Brothers.

artista procedent de Pennsylvania que ens ha portat al llarg del temps cançons enregistrades al costat de gent com Alan Jackson, Tushy Gerbel, Larry Chalin i tants d'altres que ens aportaven el 2014, aquell Pennsylvania Cool va ser un àlbum magnífic i ha retornat a les arrels de la música country després d'interpretacions magnífiques i memorables al Grand Ole Opry o al Festival de la Country Music Association. Això, per tancar el programa d'aquesta setmana amb l'Irene Kelly, és el tema que porta el nom de Carolina Special. Serà fins la setmana que ve. Adéu-siau i moltíssimes gràcies.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
4: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant. Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant,
3: amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
5: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
6: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes. L'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: nosaltres.
1: Esteu escoltant Esplugues FM,
2: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres, a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Esplugues FM.
2: Són les 6 de la tarda. Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
1: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
0: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'Urgències Mèdiques 061, a la Policia Local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues, esplugues.cat. ¿Sabes? Algo me preocupa.
4: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio la ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
4: No, para nada.
0: ¿Entonces?
4: Es muy simple. Lo llamo la ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
5: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un Poco de Todo y Algo Más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM, al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast, espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat. Cua de cuc. Espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gratis!
9: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les 7 del vespre.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
4: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
5: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

seguint la nit busquent la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat. ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio la ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, para nada.
1: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo la ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
4: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
5: Al carrer,
4: al comerç,
6: al lleure,
4: a les oficines,
5: als patis de les escoles,
6: als bars,
4: als hospitals.
6: Si vols que el català se senti,
4: parla'l.
7: Tria'l.
6: Reclama'l.
7: Activa per la llengua.
4: És urgent. Fes-ho ara.
7: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
6: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

m'agrada de somiar cada cop que em toquen les teves mans. M'agrada sentir que per tu sóc igual d'important. M'agrada mirar en tu cap al nostre passat. M'agrada pensar

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
5: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Són les 8 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui us parlem d'una activitat física, lúdica i diria també de divertiment, perquè la gent que la practica s'ho passa molt bé. Avui us parlem de la marxa nòrdica, la que es practica aquí a Esplugues. I en parlarem amb el Jordi Sòria i la Carme Cervera, que formen part del Centre Excursionista d'Esplugues. Hola, bon dia.
3: Hola, què tal?
4: Hola, bon dia.
2: Bé, m'agradaria que m'expliquéssiu què és la marxa nòrdica, en què consisteix?
3: Bueno, la marxa nòrdica és caminar amb uns bastons, bàsicament. És una activitat física que intenta que no alteri, que no modifiqui el que és el caminar. L'únic que se l'incorporen aquests bastons, que tenen unes certes característiques. I si realment hi ha una tècnica i que es té que aprendre, no? Però podem dir que és caminar amb bastons.
4: La part important és el tema de l'impuls. És a dir, la marxa nòrdica es basa en que ens impulsem amb els bastons, amb la qual cosa guanyem més rapidesa que no caminant normalment.
2: No són uns bastons per no perdre l'equilibri i per la gent gran, per dir alguna cosa, eh? No té res a veure.
4: No, no és un bastó per recolzar-se, sinó un bastó per impulsar-se. I la idea central és aquesta. Nosaltres ens impulsem amb els bastons, avancem amb els bastons. No els traiem a passejar, per entendre'ns.
2: I, de fet, vosaltres feu unes jornades en el que hi ha un dia d'iniciació en el que doneu unes primeres classes perquè la gent sàpiga en què consisteix aquesta tècnica.
3: Sí, això és l'ideal. El que passa que molta gent es ve i s'incorpora directament a les sessions. Però per això som dos. Aleshores, un porta el grup, diguéssim, que ja està iniciat, i l'altre va ensenyant la tècnica. I això és el que ens fa, doncs, que tothom s'adapti de seguida al grup i que tothom, doncs, tingui aquesta expectativa de, ostres, ja sé fer marxa nòrdica.
2: Doncs va, anem a explicar una miqueta en què consisteix aquesta tècnica, sense explicar-la del tot, perquè es tracta de que les persones interessades s'apropin a la vostra activitat.
3: Bueno, hi ha una cosa que és interessant, i és que sembla que la marxa nòrdica sigui una cosa que l'acabem d'inventar. I realment, no. Això fa temps que ja es va inventar. En el 1934, em sembla que és, sí. Que va ser en els països nòrdics que va haver-hi un moment que, justament quan es anaven a fer les primeres olimpiades, doncs van trobar que no hi havia neu. I els atletes tenien que continuar entrenant. I llavors què van fer? Vam començar a entrenar amb bastons, però sense neu, per continuar amb la seva forma, la forma física. O sigui que estem parlant de fa molts anys. La marxa nòrdica ha anat evolucionant i ha anat passant de país a país, i aleshores, bueno, és una activitat que té molt d'èxit. Té molt d'èxit perquè té una cosa molt interessant, i és que s'amolda molt bé a qualsevol edat. Que és per gent gran? Sí, pot ser, però també per gent jove, per nens, per famílies i per tothom, perquè s'aprèn molt ràpid i de seguida notes aquell gustet de fer activitat física, d'aconseguir coses, de pujar per la muntanya, tens el contacte social i tens el contacte, doncs, d'això, de la natura, que també és una cosa que a vegades els que vivim a la ciutat ens fa falta.
2: Podeu seguir les xarxes socials d'aquesta activitat, que és Marxa Nòrdica Esplugues, només que ho busqueu a l'Instagram de seguida el cercador, amb la lupa ho trobareu, i allà veureu totes les sortides que fan, i que s'ho passen molt bé perquè se'ls hi nota.
3: Sí. Cada mes sortim a fer una passejada de marxa nòrdica i estem descobrint molts llocs que, bueno, que la gent o no s'atrevia o estaven una mica lluny, i clar, els trepitges, realment vas coneixent puestos que no havies passat mai. I això, pues, també és bastant motivant, perquè a vegades sempre ens centrem en els puestos que tenim al voltant o a vegades massa lluny. I dius, ostres, si això, ostres, no sabia que estava aquí, no?
2: Quins beneficis ens aporta la marxa nòrdica a nivell de salut?
4: Aviam, hi ha qui diu que quan fas marxa nòrdica mobilitzes el 90% de la musculatura corporal. El que sí que és cert és que mous molts músculs, perquè mous des dels peus fins a la cintura, les escàpules, els braços, l'esquena... I en aquest sentit és molt important. No és només caminar. Mobilitzes molta més musculatura. I, per tant, en aquest sentit és important. A banda d'això, és una activitat molt recomanada per persones que han tingut trastorns, com, per exemple, persones que han tingut càncer de mama o persones que hagin tingut fibromiàlgia, persones que tinguin o hagin tingut Parkinson. És molt recomanat perquè la coordinació que dones amb l'exercici és molt bona. A banda d'això, beneficis. Bueno, a partir d'aquí tenim beneficis de caràcter físic. El fet de caminar de manera constant ho és. De caràcter psicològic, ja hem dit que és una activitat molt social. Sempre sortim en grup, mai surt ningú sol. Amb la qual cosa, és molt important el benefici social i psicosocial que tens. La gent parla, disfruta, gaudeix de la història.
3: Hi ha una cosa, Jordi, que has dit, que mobilitzem molta musculatura. Has dit un 90, però si aquesta marxa la fas rient, clar, aleshores encara mobilitzes més perquè estan tots els músculs del cap que es va ja al 100%. O sigui que estem parlant d'uns beneficis cardiovasculars, estem parlant d'uns beneficis musculars, articulars, que fan que tinguis una vida més saludable, en definitiva.
4: Sí, la idea és aquesta, la idea és salut. Amb el sentit més ampli.
5: De fet, a la Carme se li nota cara bé d'una marxa, perquè està molt dinàmica.
3: Bueno, soc una mica així, eh?
4: No, però sí que és veritat. Hi ha molts dies que comencem la classe a les 7 de la tarda i comencem ensupits, i l'acabem com a motos. I és així, vull dir, perquè el mateix moviment del grup, parlar amb aquest, caminar, et va produir una sensació molt agradable i es nota molt.
3: I a més sempre posem reptes, no? Perquè avui teníem el repte aquest de pujar sense parar, hasta dalt de tot. Bueno, doncs hi havia gent que no estava segura de fer-ho, però l'han fet tots i se sentien realment que havien aconseguit un triomf, no? De dir, bueno, he aconseguit arribar fins
4: ara. El José Luis ens deia que ell feia 2 anys,
3: ah, sí.
4: Ell no era capaç de pujar caminant a la plaça Mireia, a tall d'exemple. I avui he pujat com si hagués sortit de casa. Vull dir que... I em deia, jo fa 2 anys, a dures penes, pujava fins aquí. I dius, bueno... Vull dir que és una cosa que...
5: La sinergia que es crea anant amb altres persones.
4: Exacte.
3: Sí.
4: Sí.
5: Faria falta algun tipus de revisió mèdica per practicar la marxa nòrdica en alguns casos?
3: No. Bueno, sempre és bo, no? Bé, tindre un control de quin és el teu estat físic, però com camines... Saps? A veure, no fa falta. Ara, que si tens una dolència, em fa molt mal l'esquena, no sé què... Vale, pues primer anem a veure el que tens i després segurament inclús et recomanarem fer això. Concretament en el tema de l'esquena, perquè treballem tots els paravertebrals, els muscles que acompanyen la columna vertebral, amb aquest moviment de balanceo dels braços, pues fa que es tonifiquin. I això fa que l'esquena no faci tant de mal. O sigui que totes aquelles persones que estan molta estona sentades o molta estona de peus, aquest esport és ideal.
4: El que sí que és cert és que quan anem a fer marxa nòrdica, el primer que hem de fer és explicar què ens passa. M'explico. No pots venir a fer marxa nòrdica i tenir, jo què sé, qualsevol dolència i no explicar-ho. Penso que el que s'ha de fer és explicar-nos-ho. A partir d'aquí, ja veurem. És el que diu la Carme. Ja veurem què té, ja veurem com ho tractem, ja veurem què podem fer. I és el més fàcil. No cal una revisió mèdica per fer això. Jo penso que no
5: és necessari. I que cadascú també es coneix les seves limitacions, eh?
4: Exacte. I a més que el ritme es va adaptant. Vull dir, no anem a fer curses. Ja en parlem de les curses, però nosaltres, quan anem amb els grups, no fem curses. Vull dir, si hem d'anar més lents, perquè aquella persona aquell dia va més lenta, doncs com un va al davant i l'altre va al darrere, doncs un es queda al darrere i l'altre va al davant. I a partir d'aquí et vas organitzant.
3: Bueno, és que tenim dos grups, hi ha un grup que és més avançat que l'altre, i aleshores tenim aquells dos nivells i juguem.
5: Quan va començar la marxa nòrdica aquí a l'Espluga Viva?
4: Un dia estàvem reunits a la Junta del Centre Excursionista i va aparèixer la Carme per la porta, eren les 8 del vespre, 8 i mig, eh? Va aparèixer la Carme per la porta, va picar, va entrar i ens va dir: jo voldria fer marxa nòrdica amb vosaltres, us interessa? us puc muntar grups, us puc muntar cursets. I ens vam quedar com una mica allò de... ¿Qué le decimos a esta mujer ahora que ha aparecido de repente?
5: ¿Y quién es? ¿Y dónde viene?
4: Exacto, no la volíem de res, però absolutament de res. Bueno, sí. Al cap de 15 dies fèiem una sortida un dissabte al dematí i a partir d'aquí vam començar sortint un dissabte al dematí per provar-ho amb ella i, bueno, quasi cada dia, bueno, quasi cada setmana. És que durant la pandèmia pràcticament no vam ni parar, era l'única activitat en funcionament que teníem a Espluga Viva, la marxa nòrdica. Ara,
5: I ara parlarem dels grups que deia ella.
4: Una massa crítica, per entendre'ns, sí, al voltant de les 60-70 persones. Això vol dir que nosaltres cada setmana movem al voltant de 30-35 persones, més o menys,
5: En dos grups, dimecres i dijous.
3: I després del dissabte, que fem la sortida, l'excursió, diguéssim, que hi ha uns altres 30.
4: I el diumenge anem al voltant de 25-30.
3: Ara, els dos grups que m'estan sentint, que els he dit que els saludaria, tots tenen el mateix, més o menys el mateix nivell. Potser imprimim una mica més d'intensitat els dijous, ¿vale? Però perquè fa més temps que estan fent-ho. Però els dimecres a tope, superbé,
4: Sí, però el dimecres podríem dir que és el grup d'iniciació i el dijous podríem dir que és el grup de perfeccionament. Però tampoc és tan així, perquè al final a mi em cau bé la gent de dimecres i vinc dimecres, a mi em cau bé la gent de dijous i vinc dijous. Al final una mica és això, no és una distribució tan extrema del nivell.
5: Val, doncs ara anirem al que dic jo, als moments de la publicitat. Ara us parlarem que l'Espluga Viva està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, d'aquí d'Esplugues, a tocar la carretera de Cornellà, és on està l'Espluga Viva, que teniu un horari de secretaria que va de 4 de la tarda a 8 i que més o menys és cada dia. Els dimecres és la tarda que està tancat. També teniu un telèfon, que és el 93 473 3909, i aleshores... qualsevol persona que s'apropi a l'entitat doncs pot demanar els horaris, els preus de les inscripcions per aquesta activitat. Perquè ara sí que parlaríem, per fer l'activitat cal ser soci de l'entitat?
4: No. Nosaltres funcionem amb persones que són socis i persones que no ho són. De fet, tenim una tarifa per socis, lògicament, i una tarifa per no socis. I no cal ser soci. Es pot venir perfectament a fer marxa nòrdica amb nosaltres sense ser soci.
5: I també abans, fa una estona, la Carme comentava que a part de l'activitat setmanal també esteu fent sortides mensuals. I ara aquí és on voldria anar jo, aquestes activitats que feu cada mes,
3: Sí.
5: Que les trobem a Instagram i que les convoqueu, sí, en suficient temps.
3: Sí.
5: Ho porteu una algunes l'heu fet les seves aquí a Esplugues, algunes també heu sortit.
3: Sí. Bueno, a final d'any ens reunim i aleshores organitzem totes les excursions de l'any. O sigui que les tenim pensades des del principi d'any, diguéssim. I aleshores intentem que anar per diferents sectors a prop de Barcelona. Jo crec que no anem massa, no més de 60 quilòmetres.
4: La idea és sortir al dematí. O sigui, venir a dinar a casa.
5: Val.
4: La idea principal és aquesta. Hem de poder anar a un lloc on poder fer marxa nòrdica, descobrir coses noves, però que estiguem prou de prop de casa com per venir a dinar. Són excursions de 3 hores, 3, 4 sí. hores, més o menys. Quedem cap a les 9 del matí i cap a la 1 i mitja, a les 2, tornem a estar aquí a Esplugues.
5: Sí.
4: I la distància és això, 40, 50, una hora de cotxe com a màxim.
3: Sí, com a màxim.
5: I més o menys és això, una durada de 4 hores, sí, amb poca dificultat.
3: Sí. Sí.
4: Són una distància que fem aproximadament estarà al voltant entre els 10 i 12 quilòmetres aproximadament, que és una cosa que més o menys tothom que tingui una mica de forma física, que hagi caminat una miqueta, la pot assumir. I el desnivell que fem tampoc és una cosa molt complexa.
3: No supera els 300-400
4: metres.
3: No el supera mai.
5: Aquesta podria ser la clau de l'èxit que està tenint la marxa nòrdica a molts llocs?
3: Jo crec que és perquè no, de seguida no t'es beneficis, saps? Ostres, de seguida dius, ostres, mira, no m'atrevia a pujar aquí a la plaça i ara no només no m'atreveixo, sinó que arribo. Ostres, tenia massa relació amb la gent d'Esplugues i ara tinc molts amics. Jo crec que és això, els beneficis, diguéssim, que notes en el teu poble de seguida, amb el cos, de salut. Exacte, de salut i també el social.
5: I psicosocials, podríem dir.
4: I aquesta facilitat per fer l'activitat.
3: És fàcil.
4: És una activitat fàcil, amb uns bastons i unes sabates, pot ser marxa nòrdica.
5: Que són relativament barats.
4: Exacte. Els bastons que no els tens, te'l deixem nosaltres. El de sabatilles tothom en té, crec. Vale? Però la facilitat de del tipus d'activitat no suposa... Jo què sé, pots fer pàdel, que si la raqueta, que si el golpe, que si no sé què... És molt complex.
3: Que el juguer de la pista.
4: Vale? Però no, marxa nòrdica. Quedem a una hora, sortim a caminar pel carrer, amb els bastons, tornem... I això va acompanyat d'aquests beneficis que dèiem ara. Jo crec que tots aquests elements junts són els que la fan gran.
5: Abans heu dit que fins i tot amb la Covid no veu parar de fer activitat. Faci fred, faci calor.
3: Exacte. Sí. Avui estava contenta perquè he vist la llum, perquè la nostra activitat comença a les 7. I dic, ostres, que bé, i feia bon dia, i perquè, clar, a l'hivern comença la classe a les 7 de la tarda, que és de nit. Però allà estamos, vull dir, amb fred i amb foscor, però seguim a tope.
5: Doncs reivindicarem la franja horària d'estiu, sí, per poder practicar,
3: sí,
5: l'esport.
3: Sí, per favor.
4: Tu parlaves de la sortida del pantà de Vallfornells. Sí. El dia del pantà de Vallfornells vam aparcar els cotxes a 4 sota 0 i vam començar a caminar. Al cap d'una estona, sí, aviam...
3: I eren molts.
4: Sí, eren molts. Comences a caminar i tens fred, però al cap d'una estoneta, quan vam arribar a la pujada de dalt, sí, vam haver de parar amb una corbata, doncs, els abrics. Val? Vull dir que... No, el cos escalfa quan camines, no hi ha problema.
5: I una altra cosa que voldria afegir, perquè jo sóc associada de l'entitat i em va fer... il·lusió que en l'informe anual de l'entitat es va dir que l'augment que hi havia de socis aquest 2022 era en part per persones que estaven apuntades a l'activitat de marxa nòrdica i que finalment havien decidit fer-se socis de l'entitat, doncs primer perquè volen fer l'activitat i segona perquè han vist la resta d'activitats que es fan a la mateixa entitat.
3: Sí, sí, és correcte.
5: Doncs felicitats,
3: sí,
5: a l'equip per assolir aquest
3: repte,
5: augment,
3: no? De, sí, d'augment de socis. Bueno, la veritat és que a veure, premieu fent bé,
4: No. Són bons, són bons.
3: Bueno, però tenim moltes hores de treball i de feina i també d'il·lusió, perquè les coses quan se fan amb molta il·lusió generalment surten molt bé. I una altra cosa és que el Jordi em fa molt de cas, que jo sempre estic proposant coses i ells, vale.
4: Bueno, sí.
3: I entre el que ell s'inventa i el que jo m'invento, pues, i el que treballem i l'acolliment que ha fet l'Espluga Viva amb aquesta activitat, això és important també de dir-ho, pues, ha fet que proliferi la marxa, no?
5: Perquè, clar, tu arribes a l'Espluga Viva un bon dia, entres per la porta, fas, sí, una proposta...
4: Sí. Ara hi ha sòcia, també.
5: Sí. I te l'accepten. O sigui, tu...
3: Sí. Jo vaig dir hola.
4: Sí,
3: sí. I vam allà reunits i vaig explicar una cosa que crec que podria ser interessant per l'entitat i vaig proposar la marxa nòrdica i dic, i el que podem fer és un dissabte ho fem per tothom, un tastet. I a partir d'aquí, pues, vam veure que podia tindre èxit. O sigui que...
5: Seria el que diem ara, una jornada de portes obertes.
3: Sí, eh? sí, correcte.
5: Per fer-ho. Doncs ara sí que gràcies a tots dos, a la Carme Cervera i al Jordi Sòria. I quan acabo els programes, sempre poso una música de comiat. Així que m'agradaria que em diguéssiu alguna cançó que us agradaria que posés.
4: Jo crec que Caminem lluny.
3: Sí, del doctor Prats. Jo crec que estaria bé.
4: Seria una bona cançó.
5: Doncs vinga, molta marxa.
3: A tope.
4: Moltes gràcies. Vinga, fins ara.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Ens retrobem amb aquesta sèrie d'entrevistes que estem fent espluguins i espluguines, són escriptors i escriptores, veïns nostres, d'Esplugues, que han escrit un llibre o més d'un llibre. Avui tenim amb nosaltres l'Albert Feliu. Hola, bon dia, Albert.
3: Hola, què tal?
2: Albert, tu neixes l'any 1953 al Bellcaire d'Urgell, a prop de Balaguer.
3: Sí, correcte.
2: I vens aquí a Esplugues aproximadament l'any...
3: El 78.
2: Més o menys.
3: Sí.
2: Vius al barri de la Plana?
3: Sí, sí, sí, correcte.
2: Molt bé. Ja ens coneixem, eh? Vull dir, hi haurà persones que coneixen l'Albert Feliu, doncs d'això, del barri, de comprar,
3: sí,
2: de saludar-lo i de participar en algunes de les activitats que fem aquí a la població.
3: Exacte, sí, sí.
2: Albert, jo sé que tens una afició molt concreta, que t'agrada molt, que són les abelles.
3: Sí, sí, efectivament.
2: I què et porta aquesta afició?
3: Bueno, estic en contacte amb la natura i em quedo com en un altre món.
2: Sí, hi ha gent que li agrada les plantes, la horticultura, sí. Tu les abelles.
3: Sí, he trobat que és un tema bastant interessant. Sí.
2: I no et piquen?
3: Bueno, em protegeixo.
2: Fas cultiu de mel?
3: Sí, sí, sí. O sigui, el que passa és que ho faig una mica molt... molt amateur, diguéssim. Ho faig per distraure'm, no és per fer negoci, vamos.
2: Ja. Bueno, i una altra de les teves aficions és l'escriptura, des de fa
3: sí,
2: molts anys.
3: Sí, sí, ja fa molts anys, sí.
2: Quan comences a escriure?
3: Bueno, de fet, des de que me'n recordo que anava al batxillerat ja escrivia. Feia poesia, concretament.
2: Bàsicament poesia.
3: Sí.
2: Diuen que la poesia és difícil, sobretot de llegir.
3: Sí, és més fàcil fer-la que llegir-la. Llegir-la s'ha d'estudiar molt per llegir-la.
2: Molt. De fet, ara que s'ha mort en Joan Margarit a Sant Just, doncs una amiga em va demanar que es volia fer un petit homenatge, que finalment no se li ha fet, amb aquest grup, i havíem de llegir només dos poemes del Joan Margarit. Tu no saps l'estona... de
3: sí,
2: pràctica i lectura,
3: sí,
2: per poder llegir un poema que suposadament era molt senzill.
3: Yeah, sí, sí. És complexa. És complexa llegir poesia, s'ha de ser un rapsoda, o sigui. Hi ha gent que tenen aquest do, però bueno, jo no llegeixo poesia, el que faig l'escric. L'escric i faig alguna trobada poètica amb amics i tal, i intentem fer alguna cosa que soni, però bueno, com a afició.
2: A part de poesia, la teva afició d'escriptor, has fet algun tipus de relats o...?
3: Sí, he fet algun... O sigui, em dedico a fer contes, després amb temes d'història de la meva terra, de quan era petit, del poble... anècdotes que han passat al llarg dels anys i que els he convertit en una espècie de conte i, bueno, i m'han donat algun premi sobre aquest tema.
2: T'has presentat amb algun certamen,
3: sí,
2: literari?
3: Sí, sí, sí.
2: Molt bé, doncs és satisfactori.
3: Sí, la primera, la sorpresa. Ostres. I després, bueno, sí, fa gràcia, la veritat.
2: Quines temàtiques toques o és totalment lliure o no tens cap cosa en concret? Que t'agrada la natura i les abelles?
3: Sí, jo el que m'agrada molt és la història. O sigui, les coses que han passat, perquè ja em faig una pregunta sempre. Hi ha alguna cosa més falsa que la història? Perquè la història realment, qui l'escriu, la història? La història l'escriuen els vencedors. I clar, posen el que ells els interessa. Per tant, és un dels temes que m'ha donat peu a investigar, a trobar escrits antics i coses que em fan veure una altra visió de la història que ens han explicat.
2: Què et porta a escriure un llibre que deu tenir unes 600 pàgines?
3: Bé, això...

0: Els imacigen?
1: Imacigen, sí. Els imacigens són els amazics, que són els berebers, que nosaltres coneixem. Són una gent que tenen molt a veure amb nosaltres, perquè de sempre hem tingut relació a Catalunya i al nord d'Àfrica ha tingut una relació històrica. De fet, si tirem molt enrere, els ibers i els romans i tothom ha tingut una relació molt gran amb el nord d'Àfrica. I clar, sembla estrany, no? Com és que ara és una zona que pràcticament ningú coneix i o sigui, la tenim molt allunyada de la nostra vida i, en canvi, ha estat de sempre un lloc de referència per la nostra cultura.
0: Sí, perquè és estreta, vull dir, ja, per tothom és sabut que hi ha moltes paraules del nostre vocabulari que venen de procedència del nord d'Àfrica, d'àrabs...
1: Sí, però no dels àrabs, sinó dels amazics, que tenen un altre idioma, tenen una altra llengua i tenen una escritura diferent, no és l'escritura de l'islam. El que passa que en aquella època, estic parlant del segle VII, pues els àrabs van invadir el nord d'Àfrica i bueno, van estar allí conquistant tota aquella zona, les muntanyes i tot això, i els hi va ser difícil. No va ser una batalla que... O sigui, va ser... Els amazics es van unir i van presentar... Molta guerra contra els àrabs. O sigui, no va ser fàcil la conquesta.
0: En el teu llibre dius l'altre paradís perdut.
1: Sí, perquè faig referència al Sàhara, que tots hem sentit parlar del Sàhara i han fet pel·lícules i tot això, però realment és una zona que molt desconeguda per tots. Però a part d'això, el Sàhara, com el coneixem ara, no sempre ha estat així, sinó va haver una època que era una zona habitada amb ciutats i amb una vegetació exuberant, amb animals salvatges, amb animals gregaris, i bé, hi havia una cultura allí enorme. I aquesta cultura es va expandir cap a tot arreu a partir de la desertització, quan es va desertificar. O sigui, va haver una època que va canviar el clima i llavors el Sàhara va deixar de ser un lloc agradable per viure i tota la gent que vinia allà van emigrar, uns van anar cap a Egipte, uns altres van anar cap a la costa de l'Atlàntic, uns altres van anar cap al sud d'Àfrica, cap al Sahel, i uns altres van emigrar cap al nord, cap a Itàlia, cap a les illes, cap a Grècia i cap a Espanya.
0: I aquesta migració o haver de marxar del seu lloc d'origen ens aporta a les altres cultures... coses positives, no?
1: Sí, home, tingués en compte que aquesta gent que estava en aquelles èpoques, estic parlant de fa molts anys, ja, no estic parlant de fa 4 dies de el que és la nostra civilització de 2.000 anys, estic parlant de 10.000 anys. Tingués en compte que tota aquella gent que hi havia, que tenia una cultura, que després es va desenvolupar a Egipte i coneixem l'època dels faraons, pues també van venir concretament cap a la península Ibèrica, i aquí pues, els ibers que coneixem tenen molt a veure amb aquesta gent del Sàhara, d'aquesta gent que van emigrar cap allí.
0: Tamaha ens parla justament de tot això que ens estàs explicant.
1: Sí. Tamaha és una novel·la de ficció, en primer lloc. És una novel·la de ficció, però que té un fonament històric. Jo parlo aquí del segle VII i del segle XXI, o sigui, el segle que estem ara. Bé, hi ha una reina guerrera que es va enfrontar amb els àrabs quan van venir i els va derrotar en diverses ocasions. I aquesta història em va impressionar perquè és una dona que va aconseguir reunir totes les tribus, perquè les tribus cada una anaven pel seu compte, però aquesta dona va aconseguir agrupar-les i enfrontar-se amb els àrabs. I va ser molt difícil pels àrabs... diguéssim, derrotar-la. De fet, la van derrotar perquè la van trair. Si no, no l'haguessin traït. Llavors, una vegada aquesta dona va desaparèixer, doncs ja els àrabs van tindre molt fàcil d'entrar a la península al nord d'Àfrica i cap a Espanya. Llavors, doncs, bueno, ja aquí, jo penso que aquesta dona, parlant de la història oficial, parla de que la van decapitar. O sigui, la van derrotar i la van decapitar. Però jo crec que no la van decapitar, perquè hi ha una llegenda dels tuaregs,
0: sí,
1: que parla d'una reina que va venir de les muntanyes que li diuen Tin Hinan. Però aquest nom de Tin Hinan és un nom deformat que he arribat a la conclusió que és el mateix nom que Diia. O sigui, aquesta reina es deia Diia. N'hi havia que li diuen Din Hian. Clar, de Din Hian a Tin Hinan no hi ha molta diferència. Jo penso que aquesta dona va va reunir les tribus que li van...

0: que li eren fidels i va emigrar cap, es va, va emigrar cap, a, cap al sud de, cap al Sàhara i fins al Sahel. Tinguem en compte que el Sàhara no tot és desert, sinó que hi ha zones que són oasis, i precisament hi ha una cosa que en diuen Rosari Verd, que són tots d'oasis que van de nord a sud. Llavors, era d'alguna manera, ella coneixia el camí i va reunir tota la gent i va emigrar cap a la zona de Valesa. O sigui, que és una zona que està entre el Sahel i el Sàhara. Una zona que en aquella època era bastant habitable.
1: Què et porta a fer la recerca d'aquest personatge? Què t'impressiona més?
0: El que m'impressiona és la seva llibertat. O sigui, ella lluita per la llibertat. I llavors això em va donar la impressió com un símil a la nostra pàtria, a la nostra Catalunya. O sigui, nosaltres lluitem per la llibertat i aquesta dona lluitava per la llibertat ja en aquella època. I llavors, després d'aquí traslado tota la història al segle actual amb una altra dona, que en aquest cas es diu Naida, que té un lligam amb aquest altre personatge antic a través d'una profecia. O sigui, és una novel·la que surt de tot, no? surt guerra, surt pau, surt amor, surt la lluita per la llibertat, i bueno, hi ha tota una... O sigui, és una novel·la llarga, però que els capítols són curts, o sigui, he fet capítols petits, capítols llargs i subcapítols petits perquè es pugui anar captant el que estic dient. O sigui, dintre de la novel·la hi ha coses que... pensaments que jo tinc que els he traslladat a la novel·la. Pensaments de la lluita. O sigui, la novel·la és una... El que diu és que la revolució és inevitable. O sigui, la gent ha de lluitar per la llibertat. Perquè sempre hi ha els que no la volen, la llibertat, els que volen esclavitzar la gent. I llavors, doncs, això és aquest xoc d'interessos són el que es desenvolupa tota la novel·la. I al final, doncs, té una... O sigui, també m'interessa molt el que és l'univers, i al final hi ha una relació amb l'univers.
1: I intervé la religió a la teva novel·la?
0: Sí, o sigui, hi ha...
1: O les religions...
0: I intervenen les religions, o sigui, les religions, el que diu la Bíblia, algunes anècdotes de la Bíblia, que, clar, si tu llegeixes la Bíblia o llegeixes la religió, no et trobes amb coses curioses, no? Et trobes amb coses que dius, això és miracle, no? Doncs, bueno, perquè és un miracle. És un miracle perquè nosaltres no tenim coneixements suficients, perquè després s'ha trobat que hi ha miracles que es poden explicar. Doncs el mateix passa aquí, amb aquesta novel·la. Hi ha miracles... que resulta que amb el temps pues, parlo d'una civilització perduda, eh? O sigui, fa uns 10.000 anys hi havia una civilització important al Sàhara que estaven molt adelantats en aquella època, i parlo de que tenim coneixements que s'han perdut, perquè de fet és el que passa. Nosaltres, la nostra civilització té 2.000 anys, si no té més, té 2.000, màxim, si tens enrere, 3.000, però vull dir que la nostra civilització pot desaparèixer i tots els nostres coneixements es poden perdre.
1: Però això passa, aquestes civilitzacions perdudes i amagades, perquè no ha interessat parlar-ne, no solament passa amb aquesta que dius tu del Sahara, sinó també n'hi ha a Sud-amèrica, que s'ha investigat, a la part més d'Àsia, no solament del nord d'Àfrica.
0: Sí, sí.
1: En general, eh?
0: Sí, bueno, de fet hi ha com una connexió entre totes les cultures antigues, que no s'ha trobat molta referència, sinó que s'ha trobat pedres i coses. Hi ha una constant que marca com un canvi climàtic a la Terra, que estem parlant de 1.500 anys, que hi va haver com un canvi climàtic que va afectar tota la Terra, i hi ha com una relació còsmica amb les civilitzacions que hi havia en aquella època i el cosmos, o sigui, com si hi hagués uns coneixements perduts a nivell de l'univers i de la Terra. O sigui, és una cosa curiosa perquè s'ha trobat relació, però sé, amb l'Egipte antic i amb els Andes del Perú i tot això, amb civilitzacions que dius, ostres, i això com ho podíem fer? Com podíem bellugar aquestes pedres i com podíem fer aquests talls a les pedres quan ara és difícilment inexplicable. Per nosaltres, per la nostra cultura, o sigui, ens trobem que els talladors de pedres diuen això, és que això ho tenien que tindre alguna cosa més. Perquè clar, dius, ostres, és que aquesta gent només tenien la pedra i el coure i tal. No, aquesta gent segurament tenien alguna cosa més.
1: Un làser còsmic galàctic que feien aquests talls tan precisos, no?
0: Podria ser. Per què no? És que nosaltres visquem en un planeta que està obert. No és un planeta tancat, està obert al cosmos, d'aquí arriba de tot. O sigui, continuament està caient pols de l'espai, i perquè no pot haver-hi alguna civilització exterior, o sigui, extraterrestre, que hagi estat a la Terra alguna vegada. Jo no ho descarto.
1: Jo tampoc, sincerament. No diré les meves teories i les converses que tinc amb la meva mare, sovint, de moltes coses en aquest sentit, perquè si no, no se'm prendria per seriosa.
0: Ja.
1: Albert, tornem a repetir. Digue'm tu el nom del llibre, perquè em costa molt de dir-ho.
0: Tamasga.
1: Tamasga.
0: La terra dels Imasigem. L'altre paradís perdut.
1: On el podem trobar per comprar-lo? A la llibreria Esplugues, per exemple?
0: No, el podeu trobar a l'Amazon.
1: El tens a Amazon?
0: Sí. És que tingues en compte que m'he trobat... Això és una autopublicació, eh?
1: Sí.
0: Perquè jo m'he trobat amb la cosa curiosa de que a les editorials... No he trobat editorials obertes a publicar-me el llibre. O sigui, totes em demanen diners, totes em demanen... Però no dos duros, sinó bastant.
1: I tu el que has fet és buscar-te una impremta i te l'has autopublicat?
0: Jo m'he buscat una impremta a Itàlia, que m'ha sortit molt barat, i me l'he autopublicat. Li he enviat els permisos a Madrid... He presentat aquí el depòsit legal, aquí a la Biblioteca de Catalunya, i he fet tots els passos que fan falta. O sigui, realment, si volem, no fa falta una editorial per publicar. O sigui, el que passa que, clar, jo m'he trobat amb això, no? Que, bueno, m'han demanat de 5.000 euros, el més barat era 2.000, de 2.000 a 5.000 euros m'han demanat. Clar, jo he dit, ostres, i qui et garantís que vendran el llibre? No, és que molts et diuen, bueno, és que el llibre l'has de vendre tu. Ostres! Llavors dic, bueno, però si jo m'haig de vendre el llibre i us he de pagar això, el faig jo, el publico jo i ja està, ja el venc jo directament.
1: Te l'has hagut de compaginar tu i entregar un document com sigui,
0: sí,
1: no?
0: Sí, o sigui ja...
1: Amb una impremta italiana.
0: Sí, jo ja he trobat una impremta a Itàlia, que l'he posat aquí a la novel·la, perquè és una impremta que està molt bé i ho deixa perfecte, i, escolta, i és molt econòmica.
1: Doncs una cosa més que sabem, perquè clar, en les entrevistes que estem fent, la majoria tots són autoedicions. Bàsicament estem parlant amb escriptors i escriptores d'Esplugues que han escrit llibres sobre la història d'Esplugues a través del grup d'estudis aquí d'Esplugues, però això que has fet tu, per mi, és nou, totalment nou.
0: Tingués en compte que porto temps ja batallant amb el llibre, o sigui que sí. He explorat el mercat i he vist de tot.
1: Quan el vas imprimir, aquest llibre?
0: El vaig imprimir a l'agost.
1: Del 2020.
0: Sí.
1: Doncs, Albert, si algú vol comprar el llibre, es pot posar directament en contacte, si volen, amb la ràdio, o tens
0: sí,
1: algun correu electrònic?
0: Sí, jo no en tinc alguns, encara me'n quedo alguns, perquè em vaig fer pocs, però, esclar, no sabia com aniria el tema, però, Bueno, els he anat traient de sobre, els he anat venent.
1: Doncs, mira, us convidem... esplugues@gmail.com és el correu electrònic de la ràdio. I podeu posar el meu nom mateix, jo sóc l'Isabel, i us posarem en contacte amb l'Albert per algú que vulgui aquest llibre.
0: Aquest llibre l'he fet en versió català, però ara ja el tinc traduït al castellà, o sigui, pròximament sortirà en castellà.
1: Val.
0: Sí, m'he trobat amb la cosa curiosa de que en castellà hi ha més pàgines. Surten més pàgines, o sigui, en català resumim més que no pas en castellà.
1: Et trobes que tu poder t'expresses més concentradament en català o trobes les paraules més concretes?
0: A mi és més fàcil pensar en català i escriure en català que en castellà. En castellà em trobo a vegades desplaçat i no sé com continuar. De fet, el que he fet és traduir del català al castellà. I llavors m'he trobat amb girs i coses que he hagut de buscar per internet, a veure, perquè, esclar, no em sonava bé, no? I llavors...
1: Que
0: bo. Inclús he pensat, a veure si trobo algú castellà que me'l vulgui fer un repàs, perquè, esclar...
1: Bueno, seria qüestió de buscar algun... filòleg
0: castellà
1: de castellà i que hi fes una repassadeta.
0: Sí, eh? Sí.
1: Albert, estàs amb algun projecte ara, amb un llibre nou?
0: Sí, ara tinc un llibre que titulo Montserrat i les tres moires.
1: Les tres boires?
0: Boires, sí. Les moires són les deesses del destí.
1: Ah, t'agrada molt la mitologia i t'agrada molt també, pel que veig, els temes una mica esotèrics o...
0: Sí, de fet, m'interessa tot.
1: Sí. Això, submergir-te en aquests temes com per preparar aquest llibre, et relaxa tant com les abelles?
0: És que és diferent.
1: És diferent.
0: Sí, de fet escriure m'absorbeix tant que a vegades m'oblido de l'hora de dinar. Sí. Jo m'estradic. Em crida la meva senyora, em crida, escolta, que no puges. Dic, sí, home, ja vaig... O sigui, és que és molt absorbent, escriure és molt...
1: Però a part la investigació que has de fer...
0: Sí, la investigació em atrau molt, vull dir... Perquè, esclar, a part d'això has de llegir d'altres llibres, o sigui, has de buscar informació d'altres escriptors, sí. I de fet és tot una... En fi, ojalà a mi que s'ha pogut dedicar sempre.
1: Molt bé.
0: A escriure.
1: Montserrat i les tres boires.
0: Les tres moires.
1: Moires.
0: Moires, sí.
1: Ah, pensava que era...
0: Les moires, sí. Sí, és un llibre, aquest nou llibre que estic amb ell, tracta de la guerra nostra, que encara s'ha escrit poc, però des de la visió d'una nena que és de Montserrat. Vale. I que té 10 anys. I el que ella va veure, diguéssim, durant aquest conflicte i el posterior, la postguerra, diguéssim, tot el que li va passar, diguéssim.
1: Doncs Albert, gràcies per la teva feina, per la teva recerca, per tots els teus relats, per aquest llibre tan interessant dels amazics. M'ha fascinat aquesta història,
0: sí.
1: M'agrada molt, i ens emplacem per una propera ocasió i ens veiem, com diem sempre, pels carrers i ens saludem pels carrers i les places d'Esplugues.
0: Pues perfecte.
1: Gràcies, una abraçada.
0: Val, vinga, adéu.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: Servei d'acreditació de competències professionals.
7: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
8: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
9: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
6: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
10: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
11: El Club del Country. Bring home the teardrops. Let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
12: De dilluns a divendres a les 4.
11: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
10: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Són les 9.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: A veure, necessito saber què és la divisió horitzontal. És un acte administratiu que es divideix en immobles de dos o més finques registrals. Cadascuna d'elles és independent l'una de l'altra. I aquesta divisió horitzontal es regula a través de la llei 49/1960 de 21 de juliol. Aquesta llei s'ha anat modificant diverses vegades. A veure, jo sola amb això no puc i necessito contactar amb un professional. Val, he tingut sort. Aquí a Esplugues tenim una persona que està especialitzada en divisió horitzontal. Necessito que algú m'expliqui què és tot això dels estatuts, de la reglamentació de la divisió horitzontal, què són les comunitats de propietaris, quins són els drets i les obligacions que tenim els propietaris d'un pis, d'una casa o en un edifici. Així que, com us he dit, he tingut molta sort, he trobat una persona que la podem trobar aquí a Esplugues i que es diu Maria Penya. Ella és advocadessa i ens parlarà de les comunitats i de la divisió horitzontal. Maria, bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal, Isabel?
2: Gràcies per estar aquí amb nosaltres i gràcies per ajudar-me, perquè tinc una necessitat de saber tot això que reglamenta la divisió horitzontal i la importància que a més té, perquè ens podem trobar casos de comunitats molt antigues que no tinguin divisió horitzontal i això podria ser un problema.
3: Sí, sí, oi? Veritablement, estem en una societat que, sobretot ara aquí a Esplugues, que ha crescut moltíssim, doncs no és un tema baladí, és un tema molt important que hem de conèixer en profunditat i doncs saber on vivim, com vivim i com convivim, que quines són realment les obligacions dels propietaris, que podem fer, quines són les nostres limitacions i quines són les lleis que podem que estan vigents i a les que ens hem d'apropar.
2: Per tant, entraríem ja en el tema. Què és una comunitat de propietaris?
3: Bé, doncs una comunitat de propietaris no és una cosa lliure que realment està basada en la propietat horitzontal. La propietat horitzontal es regeix per la llei de propietat horitzontal de 1960, que és el que diem de dret comú, és la llei d'Espanya, diguéssim. Després ha anat evolucionant, evidentment, per la societat en la que vivim, les necessitats que tenen els nostres copropietaris, ha anat evolucionant amb les delegacions que la Constitució fa a les diferents comunitats autònomes, com és la nostra, Catalunya en aquest cas. I llavors aquesta evolució ha anat paulatinament, com dic al principi, mitjançant Real Decrets, lleis noves, modificacions, articles, que s'han anat una mica, doncs, diguéssim, apropant el que realment necessita la... És una de les poques coses que Espanya, entenc com a advocada, ha progressat, diguéssim, com els nens al col·le, no? Progressa adequadament, no? Doncs això.
2: Una mica, quines serien les últimes regulacions o canvis que ha produït la llei? Perquè, clar, m'estàs dient que constantment s'està renovant des d'aquell any que dius tot el 1966 o 69, m'has dit, i per tant, si està en evolució permanent i recent, això vol dir que els professionals també heu d'estar constantment en formació.
3: Sí, és això que deia, que ens hem d'apropar sempre a un professional que estigui en constant formació, no? Doncs com deia, la llei que regula la llei de propietat, o sigui, la propietat horitzontal, és la llei de 1960, que és l'espanyola. Després la normativa catalana, que suposo que ens centrarem més aquí, és el Codi Civil de Catalunya, que es va aprovar el 10 de maig del 2006, és la llei 5/2006, I aquí es desenvolupa molt més bé la definició de propietat horitzontal incorporant figures noves, que la llei espanyola doncs, és una mica més extensa, diguéssim, i menys puntual, no?
2: És més general, diguem-ne, no?
3: Sí, és més general. Sí, és veritat que totes les comunitats de propietaris a Espanya es regulen principalment per la llei de propietat horitzontal, però cadascuna, com deia, té les seves peculiaritats i és el segon el codi que hi ha.
2: Clar, és molt difícil.
3: Sí.
2: perquè tu tens una propietat i aquella propietat pot estar qualificada i a lo millor hi ha un sector d'aquella propietat que no és edificable, que és rústica, per exemple, però sí que hi ha una part, o sigui, dintre del conjunt de la propietat hi ha moltes casuístiques, val? Hi ha zones que es pot edificar, hi ha zones que no es pot edificar, cadascú té la seva regulació. Ens podem fixar quan anem pel carrer, hi ha edificis baixos amb alguns carrers i al carrer, dos carrers més enllà, dius, com és que aquest carrer té 7 pisos d'alçada i 2 més amunt o més avall només en té 3? Doncs perquè això depèn de la qualificació del terreny que se li ha permès fer més pisos o menys pisos i cadascú té el seu coeficient d'edificabilitat. Però aquí no entraríem perquè això és un tema...
3: És un tema de governabilitat local, vull dir, això és un tema d'urbanisme i és un tema dels ajuntaments i aquí no entrarem. Un cop tinguéssim la propietat, ja sigui de 6 veïns com de 60 o de 500, perquè també n'hi ha macrocomunitats, no? Doncs aquí hem d'establir dins del títol constitutiu de la comunitat, que és quan s'acaba l'edifici de fer, doncs el constructor va al registre i enregistra aquí, matricula la primera vegada aquest edifici i fa doncs, les seves particularitats, les exposa aquí. Un cop tinguem això, doncs ja podem dir que estem constituïts com a comunitat de propietaris.
2: I a més ara també hi ha una altra qüestió de propietat de divisió horitzontal, que estan entrant tots aquests edificis de turístics, que s'estan comprant edificis sencers, que això tampoc no en parlarem, perquè el que volem parlar és justament de les comunitats de veïns i veïnes, a l'uso, que se li diu, en els que estem vivint nosaltres a casa nostra, no? No sé si hi ha hagut més evolucions recents de tots aquests canvis que hi ha hagut a partir d'aquesta llei del 2006. És la darrera, m'has dit, que s'havia fet aquí a Catalunya?
3: No, la darrera, la més principal que tenim ara és realment la de 2025.
2: Ah, 25.
3: Aquest canvi és l'última, és la darrera. I aquesta concentra exactament l'accessibilitat, l'eficiència energètica de l'edifici, els habitatges de l'ús turístic, que és el que tu em preguntaves i en deies, i en alguns resums sectorials una gestió més moderna de les comunitats. És aquesta, l'última, la principal, la que ens han d'acostar. Val. Per entendre més.
2: Aniríem avançant amb els temes i et voldria preguntar que si totes les comunitats estan obligades a tenir els seus estatuts. Això és obligatori, que tinguin estatuts les comunitats?
3: No, però sí que com a professional entenc que és altament recomanable per diverses qüestions. Com he dit, quan s'acaba una obra, quan s'acaba l'edifici, el constructor va al registre, enregistra aquest edifici i l'immatricula i llavors formem part d'una el que es diu la comunitat de propietaris i llavors aquí hem d'anar a Hisenda fent una sèrie de gestions i tal, no? Doncs en aquest moment és quan nosaltres hem de saber realment el que em preguntava era el tema dels estatuts, no?
2: Sí, sí, és obligatori tenir-los.
3: No és obligatori, però sí és recomanable. Nosaltres entenem que primer ens hem d'atendre per saber els acords i la Junta com es configurarà, què s'ha de fer, doncs pel primer l'escriptura d'inscripció al registre. Després hi aniríem als estatuts. Això és jeràrquic, eh? Després, si no en tenim, que no cal, aniríem a les normes comunitàries. I finalment, qui manaria aquí seria la Junta. La Junta que s'agrupa en una sèrie de... Bueno, en tots els propietaris, més alguns càrrecs, i es fa un cop l'any, que és l'ordinària, que és l'obligatòria, i d'aquí surten tots els acords.
2: Ara entrarem amb les reunions d'escala que a vegades dius, avui tinc una reunió de la meva escala, i et diuen, uf, quina mandra, però entrarem en les reunions de l'escala. Entenc que no és obligatori tenir estatuts, sí que és recomanable, i que, per tant, els acords que prengui la pròpia comunitat, per, no sé si és per unanimitat o per àmplia majoria, això davant d'un jutjat, si fos el cas, preval i té validesa, Sí, encara que no hi hagin estatuts a la comunitat.
3: Bueno, havíem dit que el Codi Civil Català estableix, segons per quin acord, per quins acords, un quòrum màxim, un quòrum mínim, no? Hi ha acords que és, per exemple, doncs hem de canviar els coeficients. Doncs això és tan important com que hem d'anar al registre i llavors això es fa mitjançant un quòrum. En Catalunya és 4/5 parts dels propietaris, a Espanya seria 3/5 parts.
2: Un exemple, hi ha edificis, i aquí a Esplugues estem afectats, per dir d'alguna manera, que les plantes baixes es poden convertir en habitatge. En aquest cas, cal fer un canvi de divisió horitzontal, per exemple, en el d'ús al jutjat, s'ha de comunicar al jutjat?
3: No al jutjat, a l'Ajuntament.
2: A l'Ajuntament.
3: Sí, és una cosa a part.
2: Per tant, no té res a veure ni amb
3: estatuts, la gestió,
2: ni en el notari a canviar cap tipus dels coeficients.
3: Sí, s'haurà d'anar quan prèviament l'Ajuntament concedeixi aquest propietari que aquest ús serà de vivenda en comptes de local.
2: Per exemple,
3: llavors aquí sí, s'ha de reunir la Junta, tot això.
2: Hi ha pisos que són molt grans, la gent es fa gran i els fills decideixen, doncs mira, partim aquest pis dels pares, la meitat te'l quedes tu, l'altra meitat me'l quedo jo.
3: Però això de les segregacions, sí, és una altra cosa. No té res a veure. No.
2: Val, doncs seguirem, si un cas, una mica més endavant amb tot aquest tema, i sí que ja m'agradaria una mica entrar amb què porten els acords de la Junta, per exemple, no? Quan es convoca una Junta, tot el tema de l'ordre del dia, tots aquests temes que a vegades són feixucs i que són molt senzills pels especialistes, però que pels veïns a vegades ens consta d'entendre, no? Perquè sempre diuen, en primera o segona convocatòria, és obligatori això de fer en primera o segona convocatòria una reunió?
3: Ara en parlem molt de l'obligatorietat. A mi no m'agrada ser tan taxativa, no? Obligatori no és. A mi m'agradaria més parlar, és aconsellable. Bueno, de vegades sí que és veritat que abans sí que es feia, convocatòria de la Junta de Propietaris tal dia, tal hora, en tal lloc. Primera convocatòria, 6 de la tarda. Segona convocatòria, 6:30. Ara no es fa així, ara només és única convocatòria. Si aquesta persona no està a les 6, doncs no està a les 6, vull dir...
2: Val, ja no es fa com abans.
3: Sí.
2: Això ens porta, que això m'ho he saltat. Les comunitats de propietaris ara hem de tenir el nostre propi NIF, com qualsevol associació del barri, hem de tenir un NIF, i això vol dir que ens constituïm com a empresa?
3: No, realment nosaltres no som una empresa. La Hisenda ens obliga a tenir un NIF per una senzilla raó, perquè nosaltres no podem emetre factures, però sí que podem contractar de fet subministraments, gent que ve a veure els extintors, el senyor de l'ascensor, vull dir, tot això ens permet amb el nostre NIF poder fer-ho realment, perquè nosaltres necessitem d'aquesta cosa, no? Necessitem que sigui una cosa activa, no? No és comprar-te una casa i tu ja ho vas fent. Necessites estar reglamentada i necessites estar en condicions de llei, diguéssim.
2: I això cada vegada s'està controlant més.
3: Sí.
2: No solament a nivell de seguretat, sinó a nivell fiscal, perquè tu, la persona que et vingui al teu edifici a fer una reparació, ha de ser un professional i t'ha de fer una factura. O sigui, que ara ja no val que hi ha un veí que és el manites de tota la vida, que canvia els fluorescents de l'escala i més coses que s'han fet, no? Jo ara recordo la meva escala, es va haver de posar un mirall amb un racó de l'escala, del replà de l'entrada, que era una mica fosc i quedava allà un racó, i vam decidir que posava un mirall tipus pàrquing perquè des de la porta poguessis veure aquell racó. Clar, això ens ho va fer un dels veïns manites. A la meva escala hi ha dos o tres veïns manites, no? Ara crec que això ja no podrà ser així. Vull dir, si tu has de fer una cosa, ha de venir un professional i t'ha de fer una factura. És així, oi, Maria?
3: El tema de les factures és un tema fiscal, perquè això està molt controlat. Abans ens feia moltes coses amb bé, tot això, llavors si senda no s'ha ficat per mig, que d'aquí no ens el ven ningú. I ha dit, bueno, com que tenim un milers de comunitats de propietaris a tot Espanya, doncs fem aquí una mica de puja, no? No és realment cert que no es pugui fer res a la nostra comunitat. Si jo haig de canviar un llum, el puc canviar si sóc el propietari. Què passa? Que aquí, doncs, la meva assegurança, diguéssim, em cobreix, no? Perquè si jo caic a l'escala, doncs, segons la pòlissa que tenim, però no cobreix les persones que vinguin de fora. Per això nosaltres hem estat, perquè les som considerats com a centre de treball. Si ve una persona de fora, el senyor dels extintors, i es fa malbé, doncs nosaltres hem d'estar dintre de la normativa, que en aquest cas seria el CAE, que és el certificat, no? que totes les comunitats, que és es paga un cop l'any, i bueno, estem assegurats per aquí, no? També tenim una extensió amb aquest CAE, una extensió d'assegurança, que això és molt important, que no s'hi diu, però que la gent no ho entendria, però que aquestes empreses el que fan és estendre aquesta assegurança perquè ni la propietat ni l'administrador puguin negar-se a ningú que estiguin exonerats d'aquesta responsabilitat.
2: Tornem una mica enrere, que abans hem parlat de la convocatòria de les reunions de l'escala, per dir-ho així d'una manera més col·loquial. I aleshores el que sí voldria és que parléssim una mica per qui ha de formar la junta aquesta de veïns, no? Hi ha unes figures que s'han de complir obligatòriament o amb un president ja n'hi ha prou?
3: Sí, n'hi ha unes figures. N'hi ha unes figures que, com que hem dit des del principi, sempre s'ha regulat pel llibre cinquè del Codi Civil Català. Ara és molt fàcil ficar-se, qualsevol persona pot ficar-se al Google i posar Codi Civil Català a partir del llibre cinquè, que això és el que regula realment les propietats horitzontals, no? I llavors hi ha un capítol el que parla de la constitució de la Junta. Qui constitueix la Junta? La Junta són els propietaris de la finca, d'aquí ha de sortir un president que el càrrec és durant un any, plausiblement, perquè les reunions ordinàries s'han de fer obligatòriament anuals. Després ja en parlaré, si vols, de les extraordinàries, que tenen unes condicions diferents, no? Però realment l'ordinària és on es passen els comptes. Llavors, què hi ha a una convocatòria? Realment s'ha de posar sempre la data, sempre s'ha de posar el lloc, l'hora, que és única convocatòria, i després els punts que es tractaran. No s'hi pot mai de la vida tractar un punt, parlar un punt que no estigui a l'ordre del dia. Per què? Perquè això es considera que les persones dissidents, les persones que no hagin pogut o no hagin volgut venir a la Junta, perquè, entre altres coses, no és obligatòria l'assistència, que això és molt important, doncs es trobarien que, clar, si haguessin sabut que aquest punt es tractaria, doncs potser haguessin vingut. Llavors, com que és discriminatori, doncs no s'hi pot, per llei, no s'hi pot tractar cap punt que no estigui a l'ordre del dia.
2: Per tant, en aquest punt, podríem dir que si hi ha una qüestió molt important que en aquell moment, en la reunió ordinària, es considera que és molt important, s'hauria de convocar una reunió extraordinària i no esperar la reunió de l'any següent, sí, perquè hi ha temes molt importants que no poden esperar un any.
3: És això, les reunions ordinàries principalment són per rendir comptes, els comptes que el que hem gastat durant l'any, els saldos positius, els saldos negatius, tot això, i després parlar dels punts que estan a l'ordre del dia. Jo, per exemple, sempre poso l'últim punt, el darrer punt és ruegos i preguntes, no? Perquè sempre hi ha algú veí que diu, escolta, que el veí de dalt doncs ha posat un parasol que em molesta, em treu la vista. Doncs aquestes coses sí es podran tractar a l'ordre del dia de qualsevol reunió extraordinària que els propietaris concertin.
2: Aleshores, abans has comentat que no és obligatòria anar a les reunions, sí, però si es prenen decisions has d'acatar-la. Si s'augmenten les quotes, per exemple, mensuals,
3: sí,
2: has d'acatar-ho, perquè encara que tu no hi eres, és una decisió que han pres la resta de veïns que sí que han anat a la reunió.
3: Sí, ni que vinguin tres veïns, si el bloc és de 60, hem de tenir molt present que aquests tres veïns que han vingut són sobirans i que han de prendre les decisions per la resta. Una altra cosa és que tu salvis el teu vot. Tu tens 30 dies per salvar el teu vot a partir de que l'administrador t'envia la convocatòria. Vale? Quan tu reps la convocatòria a casa, doncs te la llegeixes i dius, escolta, pues jo no estic d'acord amb això. Què podem fer? Quan tenim un acord que és contra llei, nosaltres el que podem fer és impugnar l'acte. Com s'impugna? En 3 mesos, perquè això aniria d'anar al jutjat, tens 3 mesos per impugnar-la, que no val trucar a l'administrador i dir jo no estic d'acord, has de canviar això. Això no ho pot fer l'administrador. L'administrador és una figura molt important, que està molt formada, que és una persona com abans era un notari, com abans que fem certificacions oficials, que estem col·legiats, que estem molt preparats, però no prenem decisions. Només us assessorem i intentem que les nostres propietats vagin pel millor camí i que siguin a normativa. Llavors, què has de fer per impugnar? Anar al jutge. Anar al jutge, sempre, al jutjat.
2: Aquest és un dels drets que té qualsevol dels propietaris.
3: Que vulgui impugnar un acte.
2: Un acord pres que no estigui d'acord pot anar al jutjat.
3: Exacte. Serà l'única competència la té el jutge, en aquest cas.
2: Parlem en general dels drets i ara aniríem a les obligacions que tenen els propietaris d'una comunitat. Quines serien les obligacions, a part d'estar al corrent de pagament de la quota?
3: Bueno, això també és una mica d'aquella manera, perquè venim de la sabiència o de la creença de que la meva propietat és meva, vull i puc fer el que vulgui. I això no és real. Les normatives són per seguir-les. Ningú no et dirà has de fer això si va contra la llei, perquè tu tens drets, com hem parlat, no? De revocar tot això. Però hem de saber que la propietat, el que és la comunitat, va endavant i és una cosa que es mou cada dia. Cada dia entra gent, cada dia surt, ara s'espatlla allò, ara la normativa surt nova i ens hem d'adherir la normativa, totes aquestes coses. Llavors, com que és un ent que és vivint, que està vivito y coleando, cada dia i va evolucionant i progressant, doncs nosaltres com a propietaris hem de saber, primer, que estem en una comunitat. Això vol dir que no estem a la muntanya visquent sols i hem de respectar moltes coses. Si no en tenim normatives, nosaltres com a propietaris les podem fer. Em refereixo principalment pel tema de la piscina, l'ús horari de la piscina, per exemple, en una mancomunitat que tingui una piscina. Doncs nosaltres establirem aquestes normatives. Les posem visiblement, les enregistrem al registre, fem estatuts, és igual el que vulguem, però nosaltres podem fer això. Doncs fem-lo, no costa res, i així ens serveix per tercers, perquè de vegades les normes no escrites es fan llei. Com que el del segon ha posat sempre, tota la vida, un tancament, doncs no li han dit res i el tancament no s'hi pot posar, senyor.
2: Que això també és una cosa que tinc en ment. Clar. Veiem molts edificis en què estan apedaçats, per dir-ho d'alguna manera, que els balcons els han tancat amb una carpinteria d'alumini.
3: Sí.
2: I això s'ha permès, però crec que això no es pot fer.
3: No, perquè és il·legal.
2: Perquè és modificar el que seria l'estètica de l'edifici, perquè per això hi ha un arquitecte que ha dissenyat un edifici, no perquè després tu ho tanquis amb un alumini de color blanc i l'edifici sigui amb una rajola
3: no és només això,
2: vermella, no?
3: Sí, no és només això de l'estètica, que pot ser això, una cosa estètica, no? Sinó que modifica tot el comportament de la propietat, de la comunitat, perquè realment el teu balcó i la terrassa és d'ús privatiu, perquè tu tens accés directe, però no és teu.
2: Però això seria en el cas dels àtics. Jo parlo del segona, que té un balcó de 2 metres quadrats.
3: Això és comunitari, també.
2: També és comunitari.
3: Sí. Llavors, què fas? Doncs jo vull tancar. Alteres ja no només l'estètica, com diuen, que potser això és menys important, no?, sinó els coeficients, perquè això te l'adentres dintre de casa teva. Vull dir, jo tinc un dúplex Llavors, bueno, tinc un àtic, per exemple, i la terrassa només tinc accés jo. Llavors, ara jo el que faig és tanco aquí, tanco allà, i faig un bany, i faig una cuina, i faig una habitació. Llavors, tot això va contra la llei, ja ho sabem, però és que va contra la nostra comunitat i els nostres copropietaris, els nostres veïns.
2: Coses tan senzilles com, per exemple, un edifici que té totes les persianes de color blanc i resulta que hi ha un veí que se l'ha posat de color marró perquè li coincideix que amb la seva decoració interna de casa seva les persianes han de ser de color que ara es porta molt el color cafè. O edificis que he vist que hi ha un

0: baixant.
1: Exacte. Si es trenca, què passarà? Doncs com que jo he posat això, el Codi Civil Català diu que m'haig d'encarregar d'arreglar-ho jo. Llavors aquí venen els problemes, perquè tu no pots tocar res que no sigui teu.
0: Correcte. Segur que em deixo moltes coses per preguntar-te i de tot el tema de les convocatòries de les reunions. Però aquí sí que voldria fer com un tall, val? I valorar la importància que té que una comunitat de propietaris contracti a un gestor immobiliari, perquè hi ha gent que diu, m'ho porta la gestoria. I m'agradaria, Maria, fer aquest salt i dir, a veure, qui s'encarrega de l'administració del meu edifici? He de buscar un gestor immobiliari, una gestoria que em porti la part burocràtica, perquè les comunitats també han de fer les seves declaracions de la renda. I no sé si també això ho fa el gestor immobiliari. Després, el gestor immobiliari feu els resums trimestrals de les despeses que tenen les comunitats. I, bueno, només seria aquesta pregunta. Sí. La importància que té de tenir un administrador que estigui col·legiat i que sigui un administrador de finques.
1: Sí, parlaves de la declaració de la renda. Realment no es fa la declaració de la renda. Una no. Comunitat no és una persona física, no fa l'IRPF anual, que és el model 100, em sembla, d'Hisenda, però sí que té l'obligació de fer, per exemple, models informatius com el 184, el 347, sí. Que són, el 347 és un model informatiu que Hisenda et demana quan tu fas reparacions amb un operari, amb una empresa que augmenta, o sigui, que és més gran de 3.005 euros, em sembla.
0: Sí, 3.005,6 cèntims.
1: Sí, doncs això. Pues mira que
0: està molt regulat, pues
1: 3.000,
0: no?
1: Sí. Llavors, qui et fa tot això? Això t'ho fa l'administrador de finques.
0: Però que és molt fàcil, perquè si un any en una comunitat s'ha de fer alguna obra o se t'espatlla l'ascensor i t'han de fer un canvi, en aquell any ja t'ha pujat la factura d'un dels proveïdors més de 3.000 euros, gairebé segur.
1: Clar, i qui fa aquestes declaracions informatives? Realment, els càrrecs de la Junta no ho fan.
0: No.
1: És per molt tant, difícil.
0: Aquí hauríem de parlar molt de lo que és un gestor immobiliari i el que seria la part més administrativa davant d'Hisenda. Que jo entenc que el gestor immobiliari ho fa tot.
1: Realment hem de separar, perquè no és el mateix un gestor immobiliari que un administrador. En aquest cas, el gestor immobiliari s'encarregaria més de la venda, del lloguer, de tot aquest tipus més comercial, no? L'administrador, que també pot ser gestor immobiliari, nosaltres, per exemple, jo treballo per compte aliena amb una empresa aquí una empresa familiar molt maca aquí a Esplugues, sí. Doncs també fan aquest tipus de cosa, no? I ajuden sempre els propietaris. És una empresa molt familiar i normalment els administradors han de ser així, no? Han de ser persones molt, molt properes, perquè no tots els propietaris són de la mateixa manera i no totes les comunitats tenen les mateixes característiques i necessitats, no? I llavors, si ens centrem el que és l'administrador real, el que està col·legiat, el que sap quina és la seva feina i com l'ha de fer, doncs aquí estarem més segurs. Segur que estarem més segurs, perquè forma part d'un col·legi, com per exemple aquí el col·legi d'administradors de finques de Barcelona i Lleida. Estàs col·legiat, pagues una quota, però tens un munt de formació, estàs al dia en tot, i les propietats... Ojo, que amb això, havia parlat abans del tema del CAE, però amb això els propietaris tampoc no estan assabentats, és molt important. Tenem una responsabilitat civil davant del propietari. Un gestor no la té, és diferent.
0: Ah, això és molt interessant.
1: Per això és important que estigui col·legiat. No vol dir que no s'hi pugui gestionar una comunitat, però si no estàs col·legiat... Ara hi ha una llei que sí que l'ha regulat, que és la llei de la vivenda. La llei de la vivenda sí que regula que el que es faci càrrec d'una comunitat, l'administrador com a tal, aquesta professió ha d'estar col·legiat obligatòriament. però no vol dir això que el gestor no pugui gestionar-ho també.
0: O sigui, s'ha acabat, jo recordo fa

0: anys, eh? Jo estic personalitzant massa, eh? Recordo fa anys que a la meva escala hi havia veïns que portaven l'administració de l'escala. Això també ja s'ha acabat.
1: No, encara n'hi ha, sí? No estem amb normativa.
0: Ah, val.
1: És que el tema està, la diferència és aquesta, no?
0: O sigui que mentre no passi res, no hi hagi incidències,
1: bueno, la multa
0: ho poden portar. Després, si hi ha algun problema, s'ho trobaran.
1: Ja, però si tu no ets infermera, però saps cosir una ferida, doncs la cosiràs. Saps què vull dir-te?
0: Jo no, ni donar una injecció, no. I segurament m'atreviria. Només ho faria en cas de vida o mort, donar una injecció.
1: Què passaria si passés alguna cosa, si s'infectés aquesta herida?
0: Clar.
1: Què faries tu? Com a infermera no pots fer res perquè no estàs qualificada.
0: Clar.
1: No. Llavors aquí vindria el tema legal, no? I el tema de responsabilitats.
0: Doncs Maria, poder que ara ha arribat al punt de que ens expliquis quins són els serveis i també l'organització que ofereix un administrador de finques.
1: Doncs sí, pues és molt interessant saber que la nostra comunitat està sempre assessorada pel tema de lleis i de convocació de juntes i tot això pel tema per un professional qualificat, no? En aquest cas, l'administrador que ofereix és doncs la convocatòria de les juntes, porta la comptabilitat de tota la finca, porta les quotes de cobraments, la contractació de serveis, a més fa la supervisió d'aquests serveis. No sé si tens una empresa de neteja, de tant en tant es reuneix amb el gerent de l'empresa. Aquestes reunions, aquesta cosa que no es veu, no és només una convocatòria a l'any per dir el que cobrem i el que hem gastat com a comunitat, no? És tot el que porta afegit a perquè nosaltres podem fer al final aquesta convocatòria real i amb els números i amb la gent que se senti de veritat estimada, no? per aquest tracte, no?
0: Sí, perquè abans parlàvem de quan s'ha de fer algun tipus de reparació a l'escala, de que sigui un professional, però vosaltres també heu de garantir que l'empresa que ve, el treballador que ve, el tingui assegurat. Vull dir que no és tan fàcil. Això ho ha de controlar algú i en aquest cas sou vosaltres.
1: Sí, realment nosaltres a vegades pensem com a propietaris, ha vingut un noi, m'ha posat una llumeta i m'ha cobrat 150 euros. El fluorescent no val 150 euros. Això tendeix molt, molt, molt, moltíssim la gent a dir-ho. Però darrere d'aquest servei hi ha molta feina. Aquest operari no pot entrar a la nostra finca. Nosaltres normalment som custodi de claus també, si no hi ha el veí o no hi ha el president per donar-li la clau, som els responsables de donar-li la clau a aquest senyor. Ha de venir, ha d'anar a comprar el fluorescent, ha de mirar primer prèviament a la finca com és el fluorescent i quines característiques té. Després nosaltres hem de revisar tota la quantitat de papers, que són innumerables, perquè tinguin el TC2, el TC2 de la Seguretat Social, que tots aquests operaris estiguin legalitzats a la seva empresa. No pot entrar ningú a la nostra comunitat. Pensem que això és casa nostra. I qui es cuida d'això? L'administrador.
0: I parles en primera persona, eh?
1: Sí.
0: Tu t'encarregues de comunitat de propietaris on tu no hi vius perquè ets l'administradora, però sempre parles en primera persona.
1: Sí.
0: I tens cura d'aquestes escales com si fos la teva escala.
1: Sempre. Parlo, i inclús a les juntes. Nosaltres com a administradors som el secretari de la comunitat. No podem prendre decisions. Però la nostra obligació és assessorar. Si el meu propietari té un problema amb el veí de dalt, aquests conflictes nosaltres mediem. Fixa't fins a quin punt nosaltres estem preparats, perquè fem moltes formacions, mediació de conflictes entre propietaris, anem a la Guàrdia Urbana, anem als Mossos, anem al col·legi, anem a l'Ajuntament. Amb totes les tots els ens locals i tots els ens estatals també si cal, perquè també de vegades hem de recórrer a lleis estatals. Uh-huh. Per protegir sempre el propietari, sempre és com cosa nostra, nosaltres l'hem de protegir, l'hem de preservar la seva seguretat sempre.
0: I a més, per un tema, a vegades ateneu 10 trucades. No, no, que el veí de l'entresol ja m'ha trucat, i el del quart, i la del tercer ja m'ha enviat un correu electrònic pel mateix tema, eh? Vull dir, arriba la informació a vegades per moltes bandes.
1: Penseu que la mitja aquí, nosaltres, per exemple, jo, com t'he dit al principi, treballo per una empresa aliena, en aquest tipus de... Només faig comunitats aquí, sí. I portem una mitja 53 finques, independentment de la quantitat de propietaris. Pot ser una finca de 6 propietaris, pot ser una finca de 500 propietaris. La meva empresa, per exemple, porta el símbol. Gent extraordinària, gent magnífica, però és un mastodonte d'edifici. I llavors portem això, portem els baixos, tots els trasters. És això, que has de tenir cura de cadascú d'ells, sàpiga qui és, i llavors si n'hi ha 500 persones en un pàrquing, doncs et truca un, escolta, que la planta 2 s'ha trencat la llum o s'ha apagat, s'ha fos, què fem? Ah, doncs ara truco, truques al noi que va reparar-ho, et truca el de la primera planta, mira, he pujat i m'he trobat, ja m'han trucat, no s'amoïni. I de vegades la gent es queixa d'això, no? Tenim un munt de trucades, un munt de mails que contesta cada dia, i a part la gestió administrativa.
0: No sé si de l'apartat aquest de serveis i organització ens deixem alguna cosa a dir, perquè hi havia el tema de la comunicació i accessibilitat, no? Perquè...
1: Sí, perquè nosaltres, per exemple, bueno, suposo que la majoria, el tema de l'accessibilitat. És veritat que antigament s'enviava una carta física per correus amb la convocatòria. Això ens limita molt, les coses han anat avançant, les necessitats anem sempre a correcuita, els propietaris no tenim temps d'anar a les reunions, no? I volem estar, doncs, al moment que estàs al taxi o que estàs a l'autobús, doncs mira amb el Google i mires aquest administrador què fa i què t'aporta. Doncs nosaltres, per exemple, aquest tema el tenim cobert, perquè tenim disponibilitat de tracte. Què vol dir això? La disponibilitat de tracte és poder donar l'accessibilitat a tothom. El que vulgui, perquè clar, nosaltres ara en tenim una edat, però els nostres pares... Els nostres avis, que també són propietaris, i no ens hem d'oblidar que són gent gran, però que no són tontos, i que tenen tot el dret, igual que abans no havien, potser en una propietat horitzontal, advocats, no hi havia metges. Eren gent treballadora, de cada dia sortien al dematí i anaven a la tarda a casa. Ara hi ha gent molt preparada. Però també hi viuen aquesta gent que no tenen estudis i també necessiten la mateixa cuidar.
0: I la gent gran ens salva les reunions a fer-nos memòria de coses molt antigues. Això ja va passar, sí. I es va solucionar d'aquesta manera. I dius, m'ha donat la clau del que està passant.
1: Exacte.
0: Són ells el que ens donen el fil conductor o la llum aquella que necessitem per desfer aquell nus que s'ha creat amb un problema de la comunitat.
1: Exacte. I això és molt... s'ha de respectar. Pels nouvinguts, perquè evidentment es compren i es venen pisos cada dia, pels nouvinguts que compren un pis, el del primera, que havia sigut, no sé, m'invento, de la senyora Adela tota la vida, es va morir, va vendre, els fills van vendre, van vingut una parella jove amb un nen petit. Doncs aquesta gent que ve no sap la idiosincràsia d'aquesta comunitat i ens hem de fer referència d'aquesta gent gran que té 80-90 anys, que en sap molt i que tenen exactament el mateix dret que el que ha comprat el pis.
0: Quan hi ha una venda, hi ha una feina que vosaltres feu que la gent no sap, i és que es demana un certificat de que aquell pis que es ven no tingui deutes amb la comunitat. I els que heu de fer la certificació sou vosaltres. És a dir, jo certifico que aquest pis està al corrent de pagament i no té cap deute. I això és una feina addicional, també, que no està en els honoraris. Vull dir que ho heu de fer, perquè també crec que teniu l'obligació de fer aquest certificat.
1: És això, el certificat el faria, diguéssim, el que és el president. Com que, en aquest cas, nosaltres som els administradors...
0: I els secretaris.
1: Els secretaris els fem nosaltres. Això comporta una feina. Sí. Això comporta un risc també, perquè jo certifico davant d'un notari que ha de donar fe de que jo estic dient és cert. Llavors, aprofitem per fer aquesta certificació protegint el senyor que se'n va i el senyor que entra.
2: Correcte.
1: O sigui, són com els àngels de la guarda.
0: Pues doncs sí. La veritat és que sí. I amb el tema aquest de la comunicació ràpida, doncs com dius tu, entren totes les xarxes socials, que avui en dia treballem amb elles, tota aquesta informació, a més en el gestor administratiu que tu treballes aquí a Esplugues, que després direm qui és. També teniu una cosa que està molt bé, que els propietaris podem entrar i veure trimestralment com estan els comptes de la nostra comunitat, que això sí. També és molt important i no tothom ho compleix.
1: No,
0: i és obligatori, eh?
1: Sí. Nosaltres tenim un programa que oferim al nostre propietari a cost zero, perquè el paguem nosaltres, el reposem nosaltres, l'actualitzem nosaltres, segons les necessitats. Què passa? Jo sóc una propietària i tinc unes claus d'accés del meu pis, tinc altres claus d'accés del meu pàrquing i tinc altres claus d'accés del meu traster, per exemple. Tinc tres propietats i cada propietat té una clau d'accés diferent. O sigui, jo sóc la propietària, manejo aquestes redes, no? Però cada entitat té la seva clau. Això nosaltres us oferim. Perquè si jo entro al meu pis amb les meves claus d'accés, em posarà el meu nom, els meus cognoms, i a partir d'aquí jo podré veure qui ha vingut a la finca, com són les liquidacions de l'any 19, de l'any 2019, parlem de més de 5 anys, que aquesta documentació les entitats governamentals no les tenen les tenen, diguéssim, fins als 5 anys nosaltres guardem aquí tot, és com l'Arxivo General d'Índies aquí tenen tot sí. I llavors sí. El rebut que has pagat, el que no has pagat, qui ha vingut, quina factura, les factures també les pengem per si vols i tens necessitat. Hi ha gent que diu, és que això no el faig servir perquè jo som molt gran. Sí, però vostè ho té l'abast i no el paga, vull dir, això ens encarreguem nosaltres. Si vostè vol, pot o estima oportú, entrarà. Si no vol, no cal que entri, perquè a més, això és un addicional, jo li portaré a casa seva la seva liquidació i ho podrà veure en paper.
0: En paper, que és com moltes persones ens agrada tenir-ho a casa.
1: Sí, si això és el traje a medida, no?, que se dice.
0: Correcte, com vol vostè. En paper, vol que el correu electrònic, vol entrar vostè per la nostra web i fer servir la seva clau d'usuari. Vull dir que doneu diverses possibilitats d'accessibilitat de la informació.
1: Exacte.
0: Ara sí que arribaria el punt de dir Maria Penya, advocada especialitzada en divisió horitzontal i comunitats de propietaris. Maria, si necessitem fer-te una consulta als teus serveis, a on et podem trobar?
1: Oh. I això ja sé, propaganda gratuïta, no? Que...
0: Sí, on estàs? Perquè tu tens despatx a Barcelona i has dit diverses vegades que també estàs aquí a Esplugues amb una oficina,
1: amb una
0: administrador,
1: empresa.
0: No?
1: Sí, administrador de finques, aquí a Esplugues. Jo tinc despatx a Barcelona, al carrer Entensa, però no faig competència desleal, per tant, jo, els meus treballs no tenen res a veure amb dret civil, dret penal i algunes coses més d'administració. Però quan em dedico al tema de la propietat horitzontal, només ho faig en un despatx, que és al carrer Bruc, número 18, l'empresa es diu Preciado Finques, en tenim més de 400... de tota índole, vull dir que sí. Som 14 persones, és una empresa molt, molt familiar, fa 25 anys que estem a Esplugues. Jo he demanat permís per dir el nom, que és Preciado Finques,
0: sí.
1: Al meu cap, però César Preciado m'ha dit que digui el que necessiti, però jo diria moltes coses bones.
0: De fet, jo he convidat a la Maria a venir aquí i el tema de la consulta, de la presentació del programa ha sigut una simulació, ja em coneixeu, i jo la Maria la vaig conèixer fa un any, que és la nova administradora de la nostra finca, i estic encantada, he vist un canvi bastant gran pel tracte que té, et contesta els correus en seguida, t'atén ràpid, que entenc que és la política d'empresa que teniu, però la veritat és que el tracte amb tu és molt agradable i molt directa.
1: Sempre tenim tendemos a mejorar, perquè és veritat que tenim moltes finques i és veritat que això que deies, no? De 30 veïns em truquen 28 per la mateixa consulta. Llavors, a tu t'ha tocat que en el nostre horari, que ja aprofito per dir-ho, de 9 a 13:30 i de 16 a 19 cada dia de dilluns a dijous, excepte els divendres, que és de 9 a 2, doncs potser em truques i no em trobes i m'has de posar un missatge. Però jo personalment no me'n vaig mai a casa sense contestar un missatge.
0: Ja ho sé, que contesta a vegades a hores que diu m'està contestant un correu a les 10 de la nit, no m'ho puc creure. Maria, m'han quedat moltes coses encara i vaig donar una mica de... com una saltimbanqui, no sé com dir-ho, no? Vaig saltant d'un lloc a l'altre i hi ha un tema que et volia preguntar i que tenim anotat, que és, per exemple, qualsevol persona pot ser president d'una comunitat? Hi ha algú que estigui lliure d'aquest càrrec?
1: El que esté libre que tire la primera piedra.
0: Ah, con la cara que me está poniendo, ja sé la resposta.
1: Sí, tothom està obligat. Això sí que és una obligació. Els càrrecs de president són obligatoris per tots i cada un dels propietaris.
0: Independentment de l'edat?
1: Sí, pots tenir 90 anys.
0: Però si tens algun tipus de demència, per exemple, aleshores estàs totalment exempt.
1: Aquí entra el que jo dic, l'apreciació humana de l'administrador.
0: Perquè podrien ser els fills els responsables, no?
1: Només poden ser els càrrecs de la comunitat de propietaris, només es poden exercir els propietaris.
0: Sí, aquests propietaris que no viuen a edifici, que tenen el pis llogat i diuen, jo no puc ser president perquè no visc a l'escala.
1: No realment que no pugui ser, sinó que ha de ser. Què passa? Que aquí entra l'empatia, no? Aquí entra el sentit comú. Si un propietari viu a Sòria i té aquest pis llogat, probablement serà més difícil gestionar. Sí, clar, que és veritat que ens teniu nosaltres, però és més difícil gestionar. Nosaltres, ja ho he dit al principi, no podem signar res. Sempre que ho signem és per ordre del propietari.
0: Vale? I una persona que viu a Sòria, però que en el pis està vivint el seu fill, li pot fer una delegació?
1: La delegació de vot i la delegació de representació són dues coses diferents.
0: Val.
1: Una persona que te representa tu pots amb la convocatòria, normalment jo les faig així, al peu de pàgina, poso, doncs jo no puc anar-hi, delego el vot a aquesta persona, s'assigna i ja està. Això, amb el tema dels vots, pots votar, vale? Si és un propietari el que li has delegat. Si és una representació, aquesta persona pot acudir a la reunió, però no podrà votar. També passa amb els morosos.
0: I si ho accepta la comunitat per unanimitat, sí, és un acord, podria votar?
1: Si ho accepta, o sigui, si té deutes, no.
0: Ah, no, clar, si té deutes...
1: Tu has de reconèixer aquesta persona, vull dir, tothom ha de ser obligatòriament president. Què passa amb aquestes causístiques que m'has comentat? Una persona de 90 anys, una persona amb una reducció física, una malaltia que no pugui... doncs ha d'anar a que l'exoneri el jutge. Tornem al jutjat. Clar, és de sentit comú que no podem tornar al jutjat per una cosa així. Doncs què passa? Es fa una roda, dius, pues, si el primer ha sigut l'any passat i ara em toca a mi, que jo tinc 50 anys i sóc el del primer segona, doncs ho sóc perquè, clar, no tinc més remei. Però l'any que ve serà el del primer tercera que té 90 anys. Llavors, què farem? Doncs ho escollim nosaltres, saltem la roda, no passa res. És que és d'humans fer això. Va. No passa res. Però si hi ha comunitats que són molt, molt hostils, que tenen moltes coses d'anys passats, que això no arriba a res, només que a posar pals a les rodes, jo sempre ho dic, soc molt negociadora, doncs obliguen aquesta persona que vagi finalment a que l'exoneri del càrrec, doncs un jutge.
0: Abans també has parlat, i ho hem passat per sobre, però no ho voldria deixar, la mediació, conflictes entre veïns i la mediació que heu de fer els administradors, o a vegades conflictes entre comunitats colindants, que hi ha conflicte i l'heu de resoldre entre els administradors de cada finca. Teniu molts problemes? Perquè, clar, heu de fer no solament d'administrador, sinó que a vegades de psicòleg, posar-vos a la pell de la gent, ser empàtics, però alhora acatar la llei, perquè a vegades hi ha gent que vol fer coses que la normativa no ho permet i vosaltres heu d'anar trampejant entre, no dos aguas, entre tres aguas.
1: Estendre els llençols, per exemple. No? Ah. La veïna de dalt m'estesa els llençols i mira.
0: I el perro del quarto se mea i me... Sí, aquest cas també el conec, sí.
1: Doncs què fa l'administrador? El paper principal... és lluita perquè la convivència sea el millor possible. Fa de mediador imparcial i garanteix que la normativa es compleixi. Vull dir, una cosa és que tu diguis, mira, la normativa diu que el teu gos no s'hi pot pitjar aquí, però una altra cosa molt diferent és com ho dius. De vegades no és el que dius, sinó com ho dius. Llavors són temes molt personals. La veïna del quart no arriba a estar bé mai de la vida perquè la seva mare ja no estava bé amb la mare de l'altra. I llavors no saben ben bé per què han arribat a aquest punt, no? I amb qui realment repercuteix? Amb tota la convivència de tota la comunitat. Per això el mediador ha de ser imparcial, però ha de ficar-se. Si no, tenim altres recursos.
0: I en el cas de que no s'arribi a un acord, doncs és en el jutjat?
1: No, és en aquest cas que jo també vull donar un punt molt important que a mi, com a administradora, m'està ajudant moltíssim, que és el servei de mediació de l'Ajuntament d'Esplugues.
0: És veritat, és veritat, tenen una oficina.
1: Tenim dos professionals impressionants, perquè no diré res, perquè això ha sortit ara, sí. I no diré el seu nom perquè no m'han
0: utilitzat. No, perquè a més, per protecció de dades no podem donar
1: Exacte.
0: Nom si no t'ho
1: utilitzen. Però tenen dos noies amb les que jo he parlat i m'he posat en contacte mitjançant mail quan hi ha una dificultat. És cert que la mediació és voluntària, ningú no pot... obligar ningú a anar a una mediació, no? Però i si ho intentem i tu i jo ens portem malament com a veïnes i després, Isabel, doncs aconseguint almenys no ser amigues, però almenys tirar endavant, és molt enriquidor tot això. Llavors s'ha de fer servir tots els mitjans que hi hagi.
0: Maria, ens queden molts temes per parlar, però se'ns està acabant el temps i poder hauríem de quedar en altres ocasions. La Maria, que m'ha fet un resum super exhaustiu de tot, de totes les qüestions de què hem parlat, ens n'hem deixat moltes, però hi ha un darrer punt que el podríem comentar, no? I que seria dignificar la figura de l'administrador, que no és simplement un gestor de rebuts i de convocatòries. Les comunitats de propietaris són petits univers on es prenen decisions, on hi ha gestions i s'han de gestionar també els drets i les obligacions. Després, dignificar aquesta professió també significa conèixer la gestió que hi ha dintre d'un edifici, una gestió que és molt complexa. S'han de tenir coneixements de propietat horitzontal, fiscalitat, comptabilitat, protecció de dades, eficiència energètica, subvencions, contractacions laborals, i seguim, no? Dignificar la professió, i aquesta seria l'última instància que ens posa la Maria, és dignificar la pròpia convivència. Tot això... Amb un resum molt condensat, és el que fa un administrador de finques.
1: Sí.
0: Afegiries alguna cosa més per acomiadar-nos, Maria?
1: Jo només tinc paraules d'agraïment. Moltes paraules d'agraïment als meus propietaris, als que jo gestiono i als que gestionen els meus companys. Perquè sí que és veritat que la dignificació la fem pas a pas, un per un. Nosaltres realment, és això que tu deies, certifiquem moltes coses que salven a moltes persones. I llavors és important que sapiguem que dintre de la professió hi ha de tot, com els dentistes, com a... Sí, però...
0: Però els dentistes fan més mal, eh?
1: Exacte.
0: Que els administradors Exacte. De finques.
1: Però és important. Tothom vol respecte al seu ordre de treball, no? I hem de començar per això. I res més. Agraïments.
0: Doncs Nosaltres també, molt agraïts des d'Esplugues FM per tenir avui a la Maria aquí amb nosaltres. I crec, Maria, que poder, com he dit abans, ens haurem de trobar un altre dia. Se m'està acudint, si algú té alguna consulta puntual, ho podríem canalitzar a través de la ràdio, però ja ho hem dit, Maria està aquí a Esplugues, a Preciado, i que està al carrer Bruc, no recordo ara el número, número 18, està aquí a tocar a la plaça de la Sardana, vull dir que ho teniu molt a prop. I jo també molt agraïda, Maria, perquè hagis estat aquí amb nosaltres, perquè ens hagis fet aquesta petita pinzellada. Anava a dir masterclass, però tampoc no és una masterclass, no, el que hem fet.
1: Hi ha molts professionals.
0: és una pinzellada que ens has fet de les comunitats de propietaris. Uh-huh. I també dic que la mediació que fan els administradors és molt important i es nota en les reunions de veïns, Vull dir que a vegades també depèn del tarannà amb el que ve l'administrador, la reunió pot fluir d'una manera o d'una altra.
1: Sí,
0: així és.
1: I sempre per bé de tots, no?
0: Sí, doncs Maria, gràcies, una abraçada,
1: gràcies
0: i com dic a tothom, els micròfons d'Esplugues FM estan a la vostra disposició per tot allò que vulgueu. Gràcies.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
0: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.

0: Són les 10.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
3: Esplugues FM.
0: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant. Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant,
3: amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimerà, 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques, 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 12.
1: Hola, si avui parlem del Mateu, la Marta, la Caterina i en Quim, sabeu amb quina entitat estem parlant avui? Avui parlem amb la Colla de Geganters d'Esplugues.

0: Avui tenim amb nosaltres el Sisko Martín. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Sisko, Mateu, la Marta, la Caterina, en Quim, són alguns dels personatges que teniu a la colla.
1: Bueno,
0: ens falten tots els capgrossos.
1: Sí, són els principals elements i els protagonistes de la colla. Els que has nombrat són els gegants d'Esplugues, els que representen el nostre poble quan fem l'activitat arreu de Catalunya i fora d'aquí. I són les peces importants que fem ballar cada vegada que sortim, uh-huh. i les que representen pues, la part més... la que portem més a dins, poder del cor, quan sortim a fora. No? El fet de representar el teu poble pues, realment és molt important. I la Marta, el Mateu, la Caterina i el Quim són les quatre peces que tothom les té identificades com Esplugues de Llobregat.
0: La porteu al cor i les porteu a les espatlles i pesen el seu. Déu-n'hi-do.
1: Sí, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Són... De fet, aquesta activitat, com altres entitats, requereix una forma física, entre cometes, una mica especial. Vull dir, carreguem els gegants perquè un gegant concretament pesa entre els 50 i 60 quilos, que són el que pesen les figures nostres, i nosaltres tenim l'avantatge, per dir-ho així, de la visualitat del Quim, que és el cavall, que el cavall el porten dues persones, i el Mateu, el gegant, pot pujar a sobre del Quim, que és molt espectacular. Però el problema és que, clar, són 120 quilos i que ho porten dues persones. I llavors necessites estar una mica en forma per poder portar un gegant, no? No és difícil, per això, però necessites estar una mica en forma.
0: Exacte. La veritat és que jo crec que només l'he vist dues vegades amb Mateu a cavall, amb el Quim,
1: Sí, pot ser, perquè de fet el Mateu sobre el Quim només surt per Festa Major, uh-huh. i bueno, a Festa Esplugues, si no em falla la memòria, ha sortit cada any muntat, cada any. Pot ser que algun any haguem fallat per algun motiu, però Esplugues fem l'esforç amb el teu poble de sortir el cavaller muntat. I et diré més, et diré que fa anys vam adaptar les peces dels cavallets i la Marta la vam pujar al Quim, cosa que molt poca gent ha vist. Aquesta sí, la Marta sobre el Quim. Sí.
0: No l'he vista pas, m'ho he perdut.
1: No, poca gent l'ha vist, poca gent.
0: Sisko, després parlarem dels portadors i les portadores de les figures, però ara voldria fer una miqueta de història dels gegants d'Esplugues, quants anys té ja l'entitat, 25 segur?
1: Sí, sí, sí. La colla neix a l'any 84, la colla. Diré que és una de les primeres entitats, per no dir la primera, oficialment que es va constituir Esplugues, com a entitat cultural i tal. Perquè dic no la primera perquè, bueno, jo he viscut uns anys enrere altres entitats que ja sorgien de la inquietud de jovent del poble, que vam anar creant grupets i tal, però oficialment Geganters va ser la primera entitat que, entre cometes, que va sortir aquí a Esplugues. Data de l'any 84, on neixen les figures i neix la colla. Aquell any neixen el Mateu, la Marta i el Quim. Neixen. De fet, vam estar 4 anys només amb aquestes figures, i arran d'una inquietud que va sorgir de la part femenina de la colla, perquè, com deia, doncs els gegants avui en dia ho porten tot tipus de gent, ja sigui femení o masculí. Fa molts anys hi havia com una mena de respecte amb això, per lo que comento, pel tema de pes, no? Llavors, aquí a Esplugues va sortir una inquietud de que poder s'havia de fer una figura que fos portada per les dones. Explico una mica la història, com va sorgir el tema de crear la Caterina. Els gegants d'Esplugues tenen la seva llegenda i tenen la seva pròpia història, no? Arran d'aquesta llegenda que ve del cavaller de Picalqués, dins d'aquesta llegenda hi ha una minyona, que és la Caterina, que és a l'hostal de Picalqués, que està al servei de la Marta, I bueno, decidim crear aquesta figura que és la gegantona Caterina. I la gegantona Caterina es va fer expressament al marge de tenir les quatre figures que constitueixen la història perquè ho veiessin les dones. I va ser així, sí, es va pactar internament a la colla, es va deixar per escrit que aquella figura la portarien les dones. I va ser portada per les dones durant molts anys. Vull dir, ja, perquè teníem la sort que teníem força gent a la colla.
0: Està molt bé, perquè la Caterina representa la dona de classe treballadora dintre de l'imaginari dels gegants.
1: Dels gegants, exactament. Sí.
0: El que és l'imaginari de gegants, i sobretot el que és l'imaginari dels animals, en aquest cas Esplugues, el quim és propi d'altres cultures del món. Mm. Podem veure, si per dir-ho directament, a tot el tema de la Xina és molt habitual veure els dracs. Mm. Val?
1: Sí, sí.
0: Jo desconec si en altres colles d'aquí de Catalunya també tenen algun altre animal que no sigui o potser cavall, n'hi ha més? És habitual?
1: No és habitual. No és habitual. No. De fet, és pràcticament únic en quant a figura de gegant. Sí que hi ha colles que tenen mulasses o tenen un altre tipus de figura, però com a cavall i que pugui pujar el gegant a sobre, et diria que pràcticament és l'única. O sigui, però... clar, nosaltres, el quim, també explicaré una mica el fet del quim, que forma part de la llegenda, perquè el cavaller, el Mateu, venia a cavall, i abans, antigament, tothom anava a cavall per aquestes conrades. El nom del quim se li va posar en memòria a l'últim cavall d'Esplugues.
0: Ah, sí.
1: L'últim cavall d'Esplugues, que es deia quim, que precisament el teníem aquí davant dels estudis d'Esplugues,
0: sí,
1: FM.
0: Jo l'havia vist, sí. Córrer de l'escola Isidre Martí, perquè sabíem que sortia el cavall i que eren dos germans.
1: El Carratxec, que se li deia.
0: I baixaven corrents pel carrer de l'església perquè volien veure com sortia el cavall o que allò l'entrava. No sé, suposo que a l'hora de sortir nosaltres de l'escola de tarda o entrava o sortia d'aquí davant.
1: Bueno, si venia d'allà o pujava, havia sortit d'aquí perquè sí. el tenien al corral d'aquí, del carrer Mossèn Cinto, i aquí pues, estava fins que va morir i sempre sortia d'aquí i feia la volta. I inclús el que tu comentes, jo sé que la Quitxalla, pues, quan pujava pel carrer Mossèn Cinto, perquè el carrer Església, anaven al darrere corrents,
0: sí.
1: I a vegades pujaven inclús al carro, no?
0: Era... algun cop, sí.
1: I, bueno, són aquelles coses que, veiem, jo he viscut amb poca... perquè era petit, però vam creure que era oportú el fet de fer el quim, de posar com homenatge a l'últim cavall d'Esplugues.
0: El Cisco i jo estem dient aquí al davant, sí. I pels que ens esteu escoltant, visualment és on hi ha una òptica a la cantonada del carrer Mossèn Cinto, just al davant de l'Avenç. Ja sabeu que hi ha una òptica, hi ha totes les columnes, a davant del Brilles, doncs just a la cantonada, allà és on estaven els cavalls.
1: Exactament, sí, sí.
0: Doncs està molt bé.
1: Ha canviat molt.
0: Perquè en l'imaginari... hi ha altres figures, a Berga, per exemple, hi ha una figura, però clar, no forma part de gegants.
1: No.
0: Per tant, seria únic a Catalunya aquest quim.
1: Sí, amb aquest és el que volia diferenciar-te, amb aquest aspecte, o sigui, el que és bestiar i tal, està més enfocat a foc. O sigui, trobarem molt per qualificar-lo molt bestiari.
0: Exacte.
1: I és de foc, no? Vull dir, que pots trobar àligues, pots trobar mulasses, pots trobar lleons, i tot això s'ha identificat com a peça de foc. Clar, com a peça de gegant, és el que diem, o sigui, el quim pràcticament és únic, n'hi ha poquíssims. Hi ha mulasses i hi ha algun altre element que sí que acompanya a vegades a gegants d'altres pobles, però no tenen aquesta particularitat de poder pujar el gegant a sobre. Vale? Per tant, o sigui, també us puc dir que la gràcia d'Esplugues, a l'inici, quan les colles anaven formant, tots els pobles volien que anéssim al seu poble i portéssim el quim amb el Mateu a sobre. I això va fer que la colla, amb els seus inicis, tingués, però sortides no, a punta pala. Teníem un calendari tan ple que no podíem absorbir-lo. Però, clar, havies d'anar amb el quim i el Mateu. I als inicis de colles, doncs, Esplugues va gaudir molts anys de festa major amb 30-40 colles aquí al poble, perquè ens movem amb la fórmula de moure'ns és a través d'intercanvi.
0: Sí.
1: O sigui, la colla va a un poble que té gegants i vas a la seva festa major el poble que tu has anat ve per la teva festa major. I és un intercanvi. És la forma que funcionem les colles de geganters.
0: Per festa major sé que venen colles, un any poden ser 10, 12, 14. Sé que es va fer una trobada...
1: La ciutat gegantera?
0: Sí.
1: El 97.
0: Exacte.
1: No passa
0: any. El 97.
1: Ciutat gegantera.
0: Sí. Ja fa temps, sí, del 97, fa anys.
1: Fa anyets, sí.
0: I éreu moltes colles.
1: Sí, perquè, de fet... és la trobada nacional de gegants de Catalunya.
0: Sí.
1: I totes les colles optem a fer aquesta trobada, a acollir aquesta trobada al teu poble. Malauradament, actualment, tal com està la situació, cada cop costa més i anar trobant ciutats geganteres, pobles que vulguin acollir ciutats geganteres és molt complicat per pressupostos, perquè portes totes les colles de Catalunya, les portes al teu poble. I aleshores això no és un retorn, sinó que tu fas una festa especial, que és la festa del món geganter, i portes totes les colles al teu poble. I clar, això té, primer, una infraestructura molt, molt gran, necessites un pressupost molt elevat, sí. I bueno, no és fàcil. Però gegants tenia molta tirada, i segueix tenint tirada, però el problema que ha hagut és que per manca de pressupostos, per manca d'estructures, per manca de gent, sobretot, gent, perquè les colles estan en un moment bastant just d'usuaris i de portadors de la colla, i això fa minvar tota l'activitat, malgrat estar sanejada i ser l'agrupació està totalment vigent i està totalment treballant per geganters. El problema de les colles personals de cada poble està en un moment molt delicat, molt delicat.
0: Si ens volem posar en contacte amb vosaltres per xarxes socials o per correu electrònic, qualsevol persona que ens estigui escoltant, que estigui interessada a formar part d'aquest equip humà de geganters, on s'hauria d'adreçar?
1: Ens juntem cada dijous al local que està al cantó del Brilles. Hi ha una nau al cantó del Robert Brilles, que és el local de gegants on guardem tot el material i on cada dijous cada 15 dies la norma era que cada setmana ens havíem de reunir i ens trobàvem a les 8, quarts de 9 al local, i tothom que volgués participar o apuntar-se podia venir al local i ja està, no? I simplement amb aquesta inquietud de voler apuntar-se i portar gegants pot entrar al que és la nostra web, a la colla de geganters d'esplugues.cat, i allà el contacte, i ens posaran en contacte amb ells i podem quedar a qualsevol moment per parlar-ne i explicar com funcionem i explicar com treballem i com fem l'activitat, no? Estaria bé que tinguin inquietud, sobretot famílies amb nens que vulguin conèixer gegants, que vulguin aprendre a ballar, i doncs, que s'apropessin i ens donessin un cop de mà a fer créixer la colla.
0: Per no espantar i per animar a tothom, no us penseu que us posaran a sobre una estructura per aguantar 50 quilos, us podem dir que tenen caps grossos que els poden portar els petits i les petites, i si un cas començaríem una miqueta també per explicar totes aquestes figures i la participació que també teniu de les escoles directament.
1: Sí, sí, sí. De fet, hem parlat de les figures grans, però tenim tota la part més juvenil o més infantil. Passem pels gegantons, per gent més jove, i passem pels capgrossos, que comencen, doncs, tota la quitxella comença portant capgrossos. Els capgrossos, doncs, també són elements molt importants dins de la colla, perquè sempre han acompanyat les figures, no? Amb els seus vestits i els seus balls, i després tenim la part important, que tenim tres peces que són úniques, que són les tres peces que formen part de l'agenda del cavaller de Picalquers, que són la lluna, el fantasma i el dimoni. Aleshores, tota la gent que comença, doncs, tant quitxalla com com gent que no vulgui portar pes, però es comença per aquí, comença portant capgrossos, comença portant gegantons, i en mica es va fiançant i coneixent com moure la figura, i al final doncs, acaben passant a portar gegants, no?
0: Doncs, Sisko, m'apunto.
1: T'apuntes?
0: M'apunto de portadora. Jo vindré, ja conec a la colla, ja conec a la gent que hi forma part, però és d'aquelles coses també que quan veus ballar els gegants, dius, ostres, si jo fos valenta i tingués força, m'agradaria un dia poder fer ballar la Caterina o a la Marta. Jo sé que no ho puc fer, però sí que m'atreveixo a ballar amb la lluna, el fantasma o el dimoni o qualsevol de les altres figures.
1: Els capgrossos.
0: Sí, exacte. Pues, per pues... tant, ara públicament em comprometo i he de complir la meva paraula.
1: Bueno.
0: D'acord?
1: A més, disfrutaràs molt perquè, com sabeu, tenim, o per la gent que no ho sap, les entitats, o almenys gegants, tenim la part de balls propis que també ens identifiquen, no? Llavors, capgrossos tenen el seu ball propi, que llavors tens també el coquet de assajar aquest ball, sí. I gegants tenim els balls propis també per poder lluir-nos a les festes majors. Per tant, és un afegit amb el sentit de que no és només portar, sinó que hi ha el tema de ball, aprendre coreografies, estar compenetrats amb el grup, doncs tot això comporta el fet de pertanyar a gegants, no? També una miqueta aquesta gent que tingui ganes de dir, no és només anar a sortir a caminar amb el gegant o amb els capgrossos, sinó que té el rerefons que doncs, tinc que ballar, no? O sigui, uns elements de festa major han de sortir al carrer a ballar, sí. No a passejar, a ballar. A ballar i a fer gaudir al públic, als nens, amb els seus moviments, no? Que és quan realment tenen vida, no?
0: Doncs anem a fer una crida molt directa. Mentre esteu sentint aquesta entrevista a esplugasfm.cat, podeu entrar al Twitter d'esplugasfm, també al nostre Facebook, i dir, jo m'apunto a la colla de geganters. I també teniu les xarxes socials de la colla de geganters, també teniu el Twitter, així que fem la crida. Apunteu-vos a través de les nostres xarxes socials per formar part de la colla de geganters i geganteres d'Esplugues. Sisko, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Per estar amb nosaltres i us volem veure pels carrers i ballant ben aviat, el més aviat possible.
1: El més aviat possible.
0: D'acord?
1: Ho desitgem tots.
0: Doncs vinga, força i endavant,
1: força
0: gegants.
1: Gegants. Gràcies.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
0: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finiran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
3: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudormintalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
5: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: sent el que podem guanyar.
1: Qui pogués tornar a Menorca, com fèiem cubates al sol de la costa. Quan després de col·locar-la trucaven a la porta i la casa full de birres amb tota la penya morta. De la farra d'ahir, de la risa xerí, de no saber on som, no saber què dormir. Respira, mira que bonica que és la vida quan estàs amb els germans i se t'oblida l'ahir. De fumar-la enmig del mar mentre el sol es ponia i la calma. Les 9 del matí fem el bon dia en una cala, camino en trajectòria no guiada. Quan en rebi el cos amb unes creps de matinada. I a nit on sent el petardo que se'ns fa tard. Els mojitos a la barra del bar. La nostra felicitat es construeix el dia a dia. Les paelles, els polvos, el sol i la sangria.
0: I recordo quan tot era un somni, quan pujava a l'escenari.

Ningú ens va explicar que no sempre hi ha un lloc on anar a parar, i ningú ens va dir que sí.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Vull una família d'acollida que em faci abraçades d'os.
2: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
3: Clar que no, si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
2: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
3: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
4: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit.
5: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
6: Sou una entitat? Organització sense ànim de lucre?
7: Associació de veïns?
8: Artista?
9: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
10: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
11: És gratis!

altres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
3: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Les promeses que ningú ja complirà, poses les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur, i alguns quina meravella i el...

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: vas amb els papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: ¿Sabías que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut Respon. Generalitat de Catalunya.
2: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Ens podeu escoltar?